0: País i Ucraïna, la selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
1: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport de les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost ja ha convocat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma

0: autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
1: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Dos
2: horas.
3: Sí.
1: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
5: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
6: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
7: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
8: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
5: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
8: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous, l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
13: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
15: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: A Suévar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
16: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no entenia per què teníem que anar sense si no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
13: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
0: El temps. La previsió amb Dani Ramírez.
17: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
18: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
19: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
18: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic per protegir-los va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
20: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
21: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
22: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
23: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
22: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Herr, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupa en part...
24: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
22: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Zelda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante, a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
1: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3Cat Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3Cat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
9: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López a les xarxes socials ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew's Stadium a 3:15 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George's Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: I don't think it's the main one. I think,
6: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna.

0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengeli pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30...

0: cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
2: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
3: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
4: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
5: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
4: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
6: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
7: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
6: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
4: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
9: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
10: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
4: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'ha empatit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
4: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
12: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
13: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
14: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
12: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
15: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
12: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
8: El temps.
4: La previsió amb Dani Ramírez.
16: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguen aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a Ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
4: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
8: 3CAT Info.
4: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
17: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
4: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
18: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
4: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic per protegir-los va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
19: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
4: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
20: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
21: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'Amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
22: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
21: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
23: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
21: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
4: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort dels 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
24: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
4: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
4: Amb Francesc Ripoll.
0: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sometrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St Andrew Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
8: 3CAT Info.
0: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
8: L'actualitat esportiva a fons.
0: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
3: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
8: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites escales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por, em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem amb la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
6: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
9: Trescat Info.

0: excepcional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Als esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zbi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos, ni en los recursos para

0: a menores, hay suficiente dotación de plazas.
1: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
2: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
1: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
3: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
4: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
3: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
5: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
0: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
5: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
3: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
3: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
3: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
10: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
11: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
12: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
10: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
13: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
10: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
6: El temps.
3: La previsió amb Dani Ramírez.
14: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, Amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
3: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
6: 3CAT Info.
3: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
15: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
3: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
16: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
3: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
17: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
3: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
18: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
3: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
19: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
20: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
19: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sun Kim Her, Hofe Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
21: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
19: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
3: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 goies més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
22: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
3: Amb Francesc Ripoll.
1: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
2: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
6: 3CAT Info.
1: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
6: L'actualitat esportiva a fons.
1: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
23: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
6: Són 4:45.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumà, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanant endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarrany, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats, han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, al resultat dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por, em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem amb la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt córrer molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrew Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a St. George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: I don't think it's the main one. I think,
6: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3CAT
2: Info. Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliurada al Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
9: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional.

0: presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost ja ha convocat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada

0: de 10.000 migrants.
1: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
2: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
3: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
4: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
3: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
1: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a tres catinfo els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
6: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
7: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i que hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
1: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Lima Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3CatInfo.
8: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
9: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
10: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
11: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
9: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels nou on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
12: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble. Doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
9: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
5: El temps.
1: La previsió amb Dani Ramírez.
13: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
1: Parlem ara de transports i de viatges perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
5: 3CAT Info.
1: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, tres dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
14: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
1: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers tres mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
15: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
1: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front el BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic per protegir-los va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors, va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima que estava en procés de separació és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
16: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista.
17: Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista. Una dada, des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
1: I de Barcelona anem a les comarques de Girona perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
18: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
19: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
20: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
19: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
21: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
19: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que haurà d'abordar en un futur molt immediat.
1: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 goies més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
22: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
1: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
23: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
23: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St Andrew Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
0: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
23: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
5: Trescat Info.
23: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
23: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
5: L'actualitat esportiva a fons.
23: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
3: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
5: Són 6:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns a la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per l'aixafogor, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què que els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3catinfo.
26: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez. El tècnic el va tenir

0: I a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
1: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
3: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport de les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta.

0: i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
1: 3CAT Info.
0: Als esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
0: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Dos
4: horas.
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
6: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
7: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
8: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar

0: parla. Feijó també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
1: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
2: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
3: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
2: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a Trescat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
5: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
6: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
8: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
9: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
10: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
8: A Suévar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
11: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar sents i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
8: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
4: El temps.
0: La previsió amb Dani Ramírez.
12: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
0: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidien en l'operació sortida aquest divendres i a vaga Renfe. L'atura de la convocat del sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
4: 3CAT Info.
0: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
13: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
14: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
0: Tot i el fracàs de l'OPA al Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un jutjat a Barcelona va denegar fa 2 setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els 2 fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els 2 menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la 4ª dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona 1 minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
15: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
0: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
16: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
17: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
18: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
17: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Herr, Hofesh Schechter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
19: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
17: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: De les arts escèniques passem al cinema perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzi. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
20: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
0: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
21: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Valde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
22: I don't think it's the main one. I think,
23: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga.
1: és on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
22: There's a lot of teams that are favorites to win a Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
21: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
2: Trescat Info.
21: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància, identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
21: D'altra banda, i segons ha pogut saber Trescat Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
2: L'actualitat esportiva a fons.
21: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
23: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
2: Són 2:15 de 7.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: El mateix home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 24, tots tres a la mateixa zona de la comarca de l'Anoia.
9: 3CAT Info.
0: L'endemà que es fes pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda junt amb 4 immobles més. Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat el Consell de Govern de la Comunitat, que xifra l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
12: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
13: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
12: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
14: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
12: I el ministre Òscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
14: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
15: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
16: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena. Moscou, Cristina Solies.
17: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
18: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
17: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per a la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els Houthis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
9: El temps.
0: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
19: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha previst alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa, pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
20: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
0: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el viol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
21: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
22: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat, perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
21: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls els últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
1: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
21: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
0: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
3: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3,5 milions d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
4: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
3: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
0: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
23: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
24: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por, em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
23: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
24: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
23: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat, Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
0: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20,000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
25: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
0: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3Cat Info.
2: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
9: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
5: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
9: 3Cat Info.
5: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya, això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
5: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliurada al Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol, o aquest primer cap de setmana d'agost, segons com es miri, tot i que és curiós perquè Trànsit espera una mobilitat inferior a la del cap de setmana passat, quan hi va haver-hi molta a les carreteres. Per tant, molta prudència. On s'espera també molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el 31 de juliol de l'any passat. I per acabar-ho de rematar, no us volem desanimar, però avui hi ha vaga de Renfe. És veritat que la convoca un sindicat minoritari, el Sindicat Ferroviari Intersindical, i les seves protestes no tenen l'afectació que tenen altres protestes quan les impulsen sindicats majoritaris, però bàsicament aquesta vaga és per denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa evidentment provoca que faci molta calor, i és important tenir en compte que la vaga és a tot, és a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat, per tant atenció amb això, tot i que en principi el que ens diu és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 a 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres,

0: termòmetre amb valors una mica més acceptables, tot i així en mínimes a Viella de 18 graus. Per tant, una tendència a que es perdin alguns graus amb la possibilitat d'aquests ruixats, sobretot al Pirineu, potser als ports, i localment amb alguna petita tempesta, de fet guanyant una mica més de terreny, sobretot especialment a la tarda.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Arran d'aquesta calor es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Per tant, una vegada més, prudència, sobretot de cara a aquest cap de setmana. En canvi, l'incendi del País Valencià, la Vall d'Uixó, els bombers han estabilitzat un 70% del perímetre. Per tant, el panorama és notablement millor que ara fa uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
1: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs poden ser tranquil·lament bastantes perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 persones s'han deixat la vida fent aquest trajecte.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
1: És el que deia el president de Ceuta demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
5: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
1: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
6: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
1: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Press aquesta mateixa nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen l'acord, si bé no els anomena pel nom, i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros.
7: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
1: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat a dir la FIFA les últimes hores al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també en parlarem a l'Àgora amb el Malmer Chen, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I

Ara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del Regne Unit. Hi trobem entre els nominats el nou disc de Paul McCartney, el suet, Olivia Dean, però hi ha una certa polèmica perquè no hi ha cap nominació pel West End Girl de Lily Allen.

0: Benvinguts a aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però, de moment...

0: A les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
4: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
4: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marlaska ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament, Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijóo, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
7: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
6: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
4: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X al ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració Magnus Brunner ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
4: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
8: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
8: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
4: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a un quart de vuit, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb quatre immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que diuen es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
1: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
4: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha de cretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Duran.
8: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, dimarts que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
4: L'aparell està ara en període de proves i entraria en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
11: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
12: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores, però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
11: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre, els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
13: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
15: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
4: L'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i a Vila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
16: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més, en alerta.
3: Per l'episodi de calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujador.
17: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
18: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
17: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
4: És el que es planteja els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el del Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
19: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
20: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny, i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal.
4: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el porta a porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el porta a porta.
4: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I, mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
21: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
4: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
22: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
4: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7:23, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia.
0: Conflicte obert.
5: El futbol mundial, la UEFA, ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
5: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí. It's a
0: very long journey. Expedientat.
5: El Barça, per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pasqual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 15 de gener del 2013.
23: I el número de la sort, el...
2: 1.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
24: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 8:15 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
27: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
28: És una vergonya gran, eh? El pobre.
29: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
30: Portaveu baixa, eh?
29: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
30: Molt bé,
29: no,
30: molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
29: Les
30: persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
29: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
30: Ella parla fort. És que ella parla fort.
29: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
30: Vale, d'acord.
29: Per cert, aquí
31: està fent vaga, d'altra banda.
29: Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
1: Ah, sí? Llegeixes els llibres de l'Albert Espinosa?
30: Bueno, és un...
1: L'Albert en una biblioteca... Imagina't Albert Espinosa en una biblioteca.
30: Era per un amic, no era per mi.
29: Sí,
30: era per un amic que està passant un mal moment.
29: És que bueno, ja està bé, no? De veritat, que... Bueno. Mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
30: D'acord. Bueno, doncs ja el... Què és aquest soroll?
29: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
8: Pica.
29: La seva cama.
8: De cama a terra.
1: Maria Callas, perdoni.
29: Un altre vist, jo us expulso, eh? Són normals.
30: Bueno,
29: doncs, com
1: Maria
29: deies...
1: Callas, que només li volia preguntar que, en què consistirà la vaga.
29: Doncs, com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix.
30: Home, això no...
29: És molt lleig, és
9: molt lleig. Bueno, també et diré que no sentia molts que no s'enteraran, eh?
30: No, la majoria no.
29: Després el que farem és una vaga de tos.
1: Una vaga de tos, que és una vaga de tos.
29: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tossirem tota l'estona.
30: Hosti, això molesta molt. Jo quan estudiava, això era el que més em desconcentrava.
29: No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joan, a veure.
30: A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí,
9: és horrorós.
30: La tosa realment no et permet llegir.
1: La gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
30: Sí, bueno, i el teatre, és que...
1: I el teatre.
30: En general, la gent que tos...
8: La gent que riu també,
1: la gent que té tos.
30: Jo recordo molt.
1: I la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt.
30: Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
1: Sí, però tu ja ho saps.
30: Voral.
1: Tu ja saps que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
30: Clar, és que la gent és poc previsora amb això.
10: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament un miler de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera amb Melilla. Una quinzena de persones. És veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona. 18 persones és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja s'ha saltat el debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre a Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitat s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe, convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva sessió a l'Ajax. Per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps. Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. Per tant, perdem alguns grauets malgrat aquesta calor intensa que anirà acompanyada de més presència de núvols i el que dèiem amb alguns petits ruixats, sobretot a l'àrea del Pirineu, potser al voltant dels ports, preferent més a la tarda que no pas aquest matí, però se'n poden produir alguns i a més localment amb alguna petita tempesta. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs, potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: I ens falta també la mobilitat a aquesta hora, també fer-hi un cop d'ull amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs avui que hi ha vaga a Renfe al matí en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%. I des de Renfe ens diuen que s'estan complint aquests serveis mínims. Hi ha diversos retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el de l'AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a 7:45, però no ho farà fins a passats 3:15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques la Plana Picamoixons per una incidència operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui, en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andols. De moment... Comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, tot a les portades.
8: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
9: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
8: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
9: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
8: El Mundo, columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
9: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques d'Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
8: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratrèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
0: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. La repassem amb el Pau Bertrolli i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
9: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels jocs d'atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ell en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nul·la la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
0: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
10: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a La Razón.
0: Finlàndia reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
9: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
0: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
10: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: Al Marroc, el diari Assabà xifra en 20.000 les persones que han arribat a Ceuta els últims dies en una de les onades migratòries més grans que ha viscut la ciutat autònoma, a la qual el rotatiu es refereix com a enclavament ocupat. Assabà explica que un gran nombre de joves continuen desplaçant-se des de diverses ciutats marroquines cap a la frontera fins al punt que la carretera que hi condueix està completament congestionada i això provoca caos i desordre. De fet, l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un tema que trobem destacat als principals diaris internacionals. Des dels francesos Le Figaro o Le Monde fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts d'altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere della Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular solar és un perill per a la seguretat nacional.
7: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansión, llegim que Naturgy ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea va endurir el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
0: Quatre minuts i arribarem a tres quarts de vuit. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo, entrevista a Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, crec que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera un arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, subdirector de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
0: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos San Andrés.
8: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Ana de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o superant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
11: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, Mireia Isar, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui, va?
22: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: El que va ser bateria de la banda fins als anys 90 fa 68 anys i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó perquè entre terratrèmols i incendis no lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corrs, 62. Passem a la gran pantalla. L'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82. I Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade, el caçavampirs de Marvel, en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61. I el cuiner basc Juan María Arzak, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
2: Segur que sí.
0: T'estimo, no?
2: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigna, Godefrid, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
2: Dionís, no?
0: Sí.
2: Sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
3: Soc l'Eva Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que alhora són un retrat d'una època, i sobretot els amants de la bona literatura italiana.
2: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
4: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney+.
2: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de 4 horas.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
10: L'ati comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
11: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste.
12: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
13: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny.
2: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
2: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la Fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
2: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
2: Posa-m'hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 18.
14: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
2: 20 milions.
14: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats de la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
2: 35.
14: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
2: I les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, si veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius, és una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
4: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Foley Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
2: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
4: Són tres exemplars d'os bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
2: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que, per cert, ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz, a Berlín, a les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
1: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa, però de moment els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves, i per això la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
2: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb Melilla.
15: Ceuta, desbordada per l'allau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
8: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nadant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants, sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
2: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
2: I avui és dia d'operació sortida.
16: Preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
2: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
2: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
2: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta a porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
2: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari del Festival Grec amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas, de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matinada algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu, i esperem doncs, que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia, i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana, la calor continuarà intensa, amb valors similars als d'avui.
2: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts. A la P7, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, C17 a Parets del Vallès cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
2: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després, recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14, entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Pic a Moixons, per una incidència en l'operativa.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
20: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
5: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
5: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 3 minutets per arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8 sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, al 636-360609, 636-360609. Ens dieu a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, a les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha algunes aturades puntuals a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, també a Mollet del Vallès en direcció Girona, la C58 a l'altura de Badia i de Montcada a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B23 des d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, la C60 a la Roca del Vallès direcció Mataró i algunes petites aturades a les rondes en sentit Llobregat.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. Des de Madrid s'afirma que s'ha tancat un acord amb mesures per accelerar la repatriació d'aquestes persones. La situació a la ciutat autònoma reactiva els discursos de l'extrema dreta i porta a Itàlia a reclamar l'exclusió d'Espanya de l'espai Schengen. La Casa Blanca ho vincula a polítiques migratòries que atribueix a l'extrema esquerra del govern espanyol, mentre Brussel·les ofereix el suport del dispositiu de control de fronteres Frontex. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional, on s'han cremat 77.000 hectàrees. Avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. El personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat per avui aturades a Renfe. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar

0: Barça, Doko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I el temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2-3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants de cara a la tarda i amb ruixats al Pirineu. Localment poden arribar amb tempesta.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Avui és divendres, 31 de juliol, últim dia d'aquest mes. A aquesta hora us acompanya Àngels López Domènech. Comencem. La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nadant des de les platges marroquines ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera amb Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Al costat del centenar d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta, vestits només amb banyador, hi ha també una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. I a l'altra banda de la frontera, el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants i evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten al damunt roba, diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nadant o amb mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas lleva en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal.
3: ¿Dos horas?
4: Sí.
1: Rashid Shvi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arriben nadant. I el Partit Popular vincula aquesta crisi migratòria amb l'atractiu que representa per als migrants la regularització extraordinària impulsada pel govern espanyol del mes d'abril. Els conservadors, a banda de reclamar aquesta declaració d'emergència nacional que el govern ja ha dit que és impossible, també insisteixen a recuperar el control de la frontera amb el Marroc. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular afirma que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
6: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions dels migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. Aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació amb els governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració irregular i descontrolada, diuen, és un perill per a la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada a X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en vigilància i gestió de fronteres exteriors de la Unió Europea. També des de la Casa Blanca, reaccions atribueixen la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta. Aquesta arribada massiva de migrants coincideix amb la commemoració al Marroc del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per aquesta emissora coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Des del Ministeri d'Afers Estrangers neguen cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc, recordem, està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent, segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Sur Acoge, la monarquia

0: A la UITA utilitza la migració com a eina de pressió.
1: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonàries de fons públics per a la repressió de les migracions.
0: A més de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït també factors com la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Passant 9 minuts de les 8, canviem de qüestió. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. Un acord que s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, de sanejament i de serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, que són Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. Marxem cap al País Valencià, parlem dels incendis que s'han anat produint al llarg d'aquests darrers dies. El de la Vall d'Uixó evoluciona amb bon pronòstic després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar ja el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents. Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecant ja les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
3: Els bombers han treballat des últimes hores per refredar punts calents, tot i que no preveuen grans reproduccions i per contenir el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat. Per avui esperen també presència de fum i això dificulta la feina dels mitjans aeris. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
4: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
5: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor. El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
3: La zona d'Artana, amb molta densitat forestal, al flanc oest, també l'han pogut frenar. Continuen desallotjats més de 5.000 veïns, però ahir van poder tornar a casa prop de 3.000 persones, entre elles la Maria, veïna d'Assuévar, que ja es va veure afectada per un altre incendi fa 3 setmanes i també els van haver d'evacuar.
6: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no tenia per què tenir que anar sense i no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
3: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres. Tot i que s'hagin aixecat les evacuacions en algunes zones, les autoritats recomanen no obstaculitzar els accessos per facilitar les feines d'extinció.
0: A Madrid i a Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, ja amb prop de 77.000 hectàrees cremades. I en el cas de casa nostra, Catalunya, avui es manté l'alerta molt alta per risc d'incendis forestals, malgrat que ha superat el pic del nou episodi de calor. La temperatura màxima d'ahir van ser els 41,3 graus registrats a Lleida. També van superar els 40 graus a ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures avui continuaran sent altes, per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència. Demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
7: molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació o de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil, de fet, han recordat que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació, precisament, d'haver provocat tres incendis forestals a la Noia, l'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per aquest foc, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho ha dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
8: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
9: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Parlem ara de mobilitat. Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols al Prat, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Coincidint amb els dies de més activitat a l'aeroport de Barcelona, el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force, recordem, ha convocat vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost. I l'operació sortida pot ser més complicada també per tren, perquè avui hi ha vaga a Renfe. L'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en el sistema de climatització dels trens i, tot i que les vagues convocades per aquest sindicat tenen molt poc seguiment, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta i del 33% la resta de la jornada. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà el 73% de l'oferta habitual. Doncs precisament anem a veure com funcionen els transports públics, també com tenim les carreteres, és molt d'hora, encara sapiguem com estan les coses. Mariluz García, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs de moment a la resta de transports públics, sense noves incidències segons els diferents operadors, i a les carreteres una única incidència. A l'autovia de Castelldefels, la C31, hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció d'entrada a Barcelona que talla un carril i provoca aproximadament un quilòmetre de cua en aquesta zona. A la resta també retencions són molt puntuals. A l'AP7 veiem lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, o bé per enllaçar amb la C58. La mateixa C58 també amb retencions al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada fins l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'entrada per l'autopista B23, retencions també al tram final a l'entrada per la Diagonal. I pel que fa a les rondes, petites retencions a la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a la ronda litoral, lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
11: Comencem aquest divendres amb alguns petits canvis. Les temperatures continuaran sent molt elevades, la calor molt intensa de plena canícula, però perdrem alguns grauets, és a dir que la majoria de valors entre els 35 a 40 a l'interior del país, i serà més difícil arribar als 40, tot i que no es descarta puntualment alguna xifra que hi arribi, sobretot al Pla de Lleida. Són matisos dintre d'aquest ambient de plena canícula, com dèiem, de calor molt intensa i de xafogor a la costa. De fet, en presència d'alguns núvols baixos, especialment especialment a costa central, costa sud, amb certa variabilitat. Però sobretot pendents de les nuvolades que aniran arribant per Ponent i que aniran creuant l'àrea, sobretot del Pirineu. Hi ha hagut alguns petits ruixats aquesta nit i matinada, en sectors de la Vall d'Aran, de l'Alta Ribagorça, del Pallars, a un litre i mig a Torre de Cabdella, però aquests fenòmens es poden tornar a repetir, igualment amb alguna petita tempesta, i a la tarda fins i tot estendre's també cap a la zona del Ripollès, Pirineu Oriental, o també àrees dels ports, amb una tarda mig ennuvolada arreu del territori amb un ambient enterbolit i carregat, amb aquestes humitats altes. Al llarg del cap de setmana encara podrien haver-hi alguns petits ruixats al Pirineu, poca cosa. En general, serà un cap de setmana estable, de sol, de plena canícula i de temperatures similars a les d'avui.
12: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: I ara parlem de cinema. Spider-Man disputarà a l'Odissea el regnat de la taquilla estiuenca. De fer la pel·lícula de l'Home Aranya apunta a ser la millor estrena de l'any i superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades dels pròxims dies. Marc Garriga.
14: What is happening to me?
15: Did you miss me, Spidey?
14: I'm losing my mind.
16: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo, tot i que ja no és tan jove. Aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, el final d'Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del Más Allá i El Motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En Mar Abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta Atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
17: Una, Saltur Kutz. This is Jerusalem calling.
16: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film, evidentment, de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
18: I hadn't seen her in over 10 years.
16: L'altra joia arriba avui als cinemes, Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
19: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
16: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa, i l'altra també és una òpera prima, A Fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb L'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
0: I un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dedicat a Beethoven inaugura avui una nova edició del Festival de Música de Torroella de Montgrí. Maria Rovira.
20: Amb el lema L'amor també deixa rastre, el Festival de Torroella vol anar més enllà d'una successió de concerts per oferir una experiència artística global i duradora. Una idea que ens destacava la directora del festival, Montse Faura.
21: Més enllà de les emocions i de l'experiència d'anar a un concert, de sota arrel hi ha aquesta idea de les emocions, la memòria de les absències, les ferides, la bellesa, totes aquelles empremtes que hi són i que es contrasten, no? Com la claror i la fissura, la memòria i el desplaçament, l'amor i la ferida, l'ordre i l'aventura, i que tot està d'alguna manera traçat amb tota la programació d'enguany.
20: Una 46a edició que té una arrencada molt simfònica.
21: Tindrem el tret de sortida de l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya amb Josep Colom i Vitali Alessenko, amb un programa dedicat a Beethoven que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort, que serà l'any vinent. Dissabte tenim l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és una producció prèvia al festival, i és aquesta commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dedicada no només a un violoncel·lista universal, sinó també al compositor, l'humanista i el defensor de la llibertat que va ser Casals.
20: La programació proposa noms destacats del panorama internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov de solista, la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la Venice Baroque Orchestra. A més del talent internacional, hi destaquen noms locals com el quartet de corda Diotima, un dels de més renom en la creació contemporània, amb l'estrena d'una obra del compositor Joan Magraner. La música antiga continuarà ocupant un lloc central amb concerts com Cantoria Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marshall i també propostes singulars com la que destacava la directora del festival.
21: Tenim una altra proposta que travessa el barroc, en aquest cas de la mà de Poema Harmònic, que presentarà Carnaval Barroc, una proposta escènica exuberant que combina la música, el teatre, la croàcia, el mim i la comèdia de l'art, no? És com viatge al Carnestoltes Italià del segle XVII.
20: El festival es tancarà el 21 d'agost amb el recital nocturn de Clara Brunet i Bård Zulgen a l'església de Sant Genís amb un viatge sonor inspirat en l'univers de John Dowland.

0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels. La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després que de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. L'organisme europeu s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc.
0: 3CAT Info.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà avui al partit que el Barça jugarà davant el Birmingham. El partit es disputarà al St. Andrews Stadium a 8:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugrana convocat per al partit d'avui, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
2: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
1: En paral·lel, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions al club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, mentre que el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. També ha jugat a l'Espanyol. A tot això, afegir que el Barça femení està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera del Manchester City, Caroline Nicoli, de 26 anys, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros, més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada i una possible nova sortida, la de Giulia Dragoni, que està un pas de signar pel Chelsea per 500.000 d'euros.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ho ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: D'altra banda, Toko Şengelya pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el club blaugrana per signar pel Bayern de Múnich. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva entrenadora, Andrea Fuentes, qui ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba a l'Europeu.
4: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició.

0: 3Cat Info.
1: Dos quarts de nou, repassem els principals titulars. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit i tanca la frontera amb Melilla davant el caos provocat per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre el Marroc actua amb gasos lacrimògens i canons d'aigua contra els qui ho volen intentar, la majoria joves. El president Pedro Sánchez es desplaça avui a la ciutat autònoma nord-africana i la Unió Europea ha ofert a Madrid els efectes de l'agència Frontex per controlar aquestes fronteres. Donald Trump anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza. Ho qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara però desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per aquestes flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i allà hi han cremat 77.000 hectàrees. Des d'ara i fins les 9 anirem a les Terres de l'Ebre per analitzar l'impacte de la calor a la collita de musclo d'aquest any. També us explicarem que el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, reobre al públic aquest estiu després d'anys tancat per seguretat i també passarem per Solsona, on avui s'homenatja la figura de Gaietà Ripoll, és l'última persona executada per la Inquisició espanyola. En esports, el més destacat aquesta hora és que la UEFA ha anunciat que no participarà en les competicions de la FIFA com a mostra de rebutjar la proposta de la FIFA de permetre la inversió privada en la gestió de competicions com la Copa del Món i que Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí les talles del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Repassem també el trànsit i el temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha aturades a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, perquè hi ha un vehicle avariat al carril central. Lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Barcelona-Tarragona. I a les dues rondes de Barcelona, sentit al Llobregat, a ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
1: Tanquem amb el temps. Avui la calor afluixarà, ho farà poc, però tot i que serà més difícil arribar als 40 graus, les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè, amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta. Passen 3 minuts de 9:15. La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta, nadant des de les platges marroquines, ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Al costat dels centenars d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta vestits només amb banyador, hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades i a l'altra banda de la frontera el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants i per evitar incidents derivats del fet que la majoria vagin sense diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nadant o amb mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos
3: horas.
4: Sí.
1: Rashid Shvie, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. Aquesta crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació en alguns països. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya després d'assegurar que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Així ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista de dretes. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra han dit a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arribin a Ceuta. Aquesta arribada massiva ha coincidit al Marroc amb la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per aquesta emissora coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i de Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Des del Ministeri d'Afers Estrangers neguen cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez d'Algèria, un país amb qui el Marroc està, recordem, enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
0: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
1: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent de migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta també hi poden haver influït molts altres factors, com la recent regularització i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen. 3CAT Info. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat també aquest acord. Un acord que s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc per dissenyar precisament el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, de sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que, un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb aquesta junta de pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Un Donald Trump que ha volgut agrair també als països mediadors, que són Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir l'acord. Polònia ha condemnat la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Les autoritats russes no han admès encara l'autoria d'aquest incident. Moscou, Cristina Solias.
6: El Kremlin guarda silenci sobre aquest episodi. En ocasions similars, quan s'ha pronunciat, ha estat per expulsar-se qualsevol mena de responsabilitat i exigir proves exhaustives als països europeus. Sovint, Moscou també ridiculitza la reacció de pànic dels dirigents de l'OTAN. Putin sosté sempre que no té cap intenció d'atacar cap país membre de l'Aliança Atlàntica i que els temors que arriben des de les capitals europees són totalment infundats i que només tenen per objectiu justificar el rearmament dels 27 i l'hostilitat cap a Rússia. A més, els experts russos independents asseguren que el Kremlin no té capacitat per obrir nous fronts, tal com està embrancat en una guerra ucraïna que fa més de 4 anys que s'allarga.
1: Més qüestions. L'empresa Anthropic no es vol quedar enrere i avui ha anunciat que els seus sistemes d'intel·ligència artificial també van accedir de manera no autoritzada a bases de dades d'altres empreses a través d'internet durant unes proves de laboratori en un entorn aïllat. En concret, parla de 3 versions diferents del seu model Claude que haurien pogut entrar als sistemes de 3 organitzacions que ha volgut mantenir l'anonimat. El comunicat es fa públic just una setmana després que OpenAI, una de les principals competidores, revelés un fet idèntic que molts experts ja van situar en un context de guerra comunicativa per publicar la potència dels seus sistemes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià evoluciona amb bon pronòstic després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents. Encara hi ha 5.200 persones però desallotjades, tot i que mica en mica es van aixecant les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa.
7: Els bombers han treballat les últimes hores per refredar punts calents, tot i que no preveuen grans reproduccions i per contenir el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat. Per avui esperen també presència de fum i això dificulta la feina dels mitjans aeris. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
8: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
9: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor. El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
7: La zona d'Artana amb molta densitat forestal, al flanc oest, també l'han pogut frenar. Continuen desallotjats més de 5.000 veïns, però ahir van poder tornar a casa prop de 3.000 persones. Entre elles, la Maria, veïna d'Assuévar, que ja es va veure afectada per un altre incendi fa 3 setmanes i també els van haver d'evacuar.
10: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble. Doncs la gent no entenia per què teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
7: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres. Tot i que s'hagin aixecat les evacuacions en algunes zones, les autoritats recomanen no obstaculitzar els accessos per facilitar les feines d'extinció.
1: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més, un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El govern de la Comunitat de Madrid espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
12: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
11: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
1: I continua la polèmica per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orrols, com a agent de la policia local. Els serveis jurídics de l'Ajuntament van defensar ahir en un comunicat un procés de selecció fet, asseguren, seguint la normativa vigent. En canvi, el grup municipal del PSC a Ripoll hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
13: En un comunicat des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també a i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Oriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos.
1: Més qüestions. El jutge decreta presó sense fiança per a l'home detingut dilluns per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat el passat cap de setmana mentre el jove dormia a la seva habitació. L'acusat nega els fets, però el magistrat considera que hi ha prou indicis per considerar-lo responsable del delicte. I els Mossos investiguen l'atracament a una joieria del centre comercial Mataró Park. Ahir, cap a 6:45 de la tarda, la policia va rebre l'avís que un grup d'homes encaputxats havien trencat els vidres d'aquest establiment i s'havien endut les joies exposades. L'atracament va provocar moments de tensió entre els clients del centre comercial que, en alguns casos, es van refugiar en altres botigues. Ho ha explicat aquest testimoni a 3Cat Info.
14: Bueno, doncs estàvem amb la meva filla i unes amigues a una botiga i, de cop i volta, doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
1: Els lladres van marxar del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos van acordonar la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills i el Ministeri Públic va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. L'home va apunyalar la dona dimarts al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos. La víctima, que estava en procés de separació, tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Hem arribat a 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Es manté en general la tranquil·litat a les carreteres catalanes amb algunes retencions a força localitzades. A l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona, i és que hi ha un vehicle avariat que està ocupant el carril central, per tant, cal circular amb precaució per aquest punt. També hi ha lentitud a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit a sud, direcció Barcelona-Tarragona. Ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autovia a l'altura d'Esparreguera, direcció Barcelona. Aquí s'hi estan fent obres. I pel que fa als accessos a Barcelona, lentitud a l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona també alguns trams de congestió. A la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a l'altura de Roquetes, en sentit Besòs, i a la ronda litoral amb lentitud i aturades entre Poblenou i la Barceloneta, en direcció Llobregat. El transport públic sense noves incidències segons els diferents operadors. Més informació al punt de les 9.
15: El temps.
1: Jofre Genué.
16: Aquesta matinada han tornat els termòmetres a ubicar-se en valors tòrrids a la façana litoral de manera local. És el cas de Barcelona, de Tarragona, Vinebre, i amb moltes temperatures entre els 22 i 24 graus. També han subitejat els valors tropicals a l'interior. 22 graus de mínima a Lleida, també a Girona, també a Manresa 20 o a Cervera. I en el Pirineu les temperatures es mantenen elevades amb aquests valors entre els 16, 17, 18 graus, amb un ambient potser una mica més fresc que no pas ahir. De fet, aquesta nit hi ha hagut algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, amb alguns petits ruixats que han donat un litre i mig cap a la Torre de Cabdella. Això també ha ajudat que el termòmetre hagi baixat un palet en aquesta àrea. I amb ventades de vents de sud-oest que es mantindran al llarg del matí amb avisos a les zones altes del Pirineu. De fet, aquest matí podran continuar arribant nuvolades en aquest sector, Pirineu Occidental, Pirineu de Lleida, el Pirineu, amb risc d'alguna tronada o algun ruixat. A la resta, variabilitat o sol, amb unes temperatures que avui seran similars a les d'ahir, una mica més baixa, similar sobretot a la costa. A l'interior poden baixar 2, 3, 4 graus i, per tant, més o menys frenar-se a prop dels 40, els valors més alts, potser hi ha algun 40 a la zona del Pla de Lleida. Són matisos dintre d'aquest ambient canicular de temperatures tan altes. De fet, a la tarda, les nuvolades mantindran el Pirineu, es poden estendre també a l'extrem oriental amb alguna tronada o a la zona dels ports amb una tarda enterbolida i mitja nuvolada gairebé arreu del territori. Cap de setmana de calor intensa, poques variacions amb els termòmetres i només amb alguna tornada de tarda molt local al Pirineu.
17: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
18: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
19: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
18: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
17: Escolteu-nos i fem pinya.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Continuem, us ho dèiem en el sumari. La calor està provocant la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'aquest any. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i estem que les altes temperatures també afectin a la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. A més, en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir i ara, un mes més tard, s'ha perdut amb les altes temperatures i ha provocat unes pèrdues de més d'1,2 milions d'euros. D'altra banda, temen que la cria tampoc sobrevisqui a la calor. Això suposarà un sobrecost pels productors per tractar la retirada de la cria morta i comprar-ne més. Per això demanen ajuts. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
21: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors a veure aquí com se podrà pagar esta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots ha fet el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni per poder pagar la cria.
1: Seguim amb més qüestions. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
22: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
23: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
22: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
1: I Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola, coincidint amb l'aniversari de la seva mort. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola de Russafa al costat de València i que va ser perseguit i condemnat a mort per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
24: Serà el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Un reconeixement que coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, el va condemnar a mort per les seves idees liberals. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica que aquesta tarda s'inaugurarà una placa en record seu instal·lada al Teatre de la Ciutat. Colell explica així per què s'ha escollit aquest emplaçament.
25: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
24: Reconeix que fa temps que l'Ajuntament volia fer un homenatge a este mestre, però que va ser gràcies a l'interès periodístic, com el treball de recuperació de la figura de Ripoll que va fer esta emissora, que s'ha acabat impulsant el reconeixement avui.
25: Però ja era una cosa que feia temps que hi volíem treballar i que quan va sorgir aquest interès més general dels mitjans de comunicació, inclús de gent de Solsona que va comentar aquest tema, vaig creure doncs, que donava força doncs, a aquesta idea que ja teníem d'homenatjar-lo.
24: Un reconeixement que volen que tingui continuïtat a les escoles.
25: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
24: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. El 1808 va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner a França. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufasa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme es recupera la Inquisició, que el persegueix i l'acaba condemnant a mort i el fa ser l'última persona executada al món per esta institució.
1: Parlem de cultura ara, del grec, concretament, que tanca avui l'edició del seu 50è aniversari i ho fa amb aquestes xifres, 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. El teatre grec de Montjuïc ha ampliat l'oferta i ha tingut 7.000 visitants més que en edicions anteriors i lidera l'ocupació dels espectacles amb un 96% de l'aforament venut. En aquesta última jornada repeteix el muntatge Un judici dirigit i protagonitzat pel brasiler Wagner Moura, popular pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos. La nostra companya Marta Vives va assistir ahir a la primera representació.
26: Inspirada en l'obra de Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble quan confessa que les aigües termals del balneari estan contaminades i se sotmet al veredicte d'11 espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre perquè parla de temes com el medi ambient, el turisme i de si s'hi val tot per salvaguardar els interessos del capitalisme. En aquest cos a cos entre el famós intèrpret i els anònims es desenvolupa el joc escènic a mig camí entre el teatre i el cinema, en una posada en escena brillant. Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
0: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
26: L'obra que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment.
1: Esports. Fins les 9, tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. La UEFA ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta d'aquesta de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. L'organisme europeu s'oposa clarament a aquest pla i diu que significa travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ja ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
4: 3CAT Info.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. I ara la seva sortida ve marcada per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència del porter pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà avui davant el Birmingham de la Championship. El partit es disputarà a St. Andrews Stadium a 3:15 del vespre i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'ahir, Rafinha i Valde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats al partit d'avui, Stensna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
5: I don't think it's the main one. I think,
6: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
5: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
3: Mentrestant, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. També en futbol, el Madrid ha fitxat el davanter del Llevant Carlos Espí a canvi de 25 milions d'euros. El Sabadell juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. També ha jugat a l'Espanyol. I el Barça femení està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera de Manchester City, Caroline Nicolí, de 26 anys, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada, la de Nicolí, i una possible nova sortida, la de Giulia Dragoni, que està un pas a signar pel Chelsea per mig milió d'euros. Per cert, en clau internacional, acabem de saber la mort del mític jugador del Milan dels anys 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel club badaloní.
8: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Ricky Rubio d'aquesta manera complirà 6 temporades a la penya repartides en 2 etapes. D'altra banda, Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich. Norris deixa l'equip després de tan sols una temporada i amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga i 6 a la CB. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'Europeu.
7: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Athletics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat de les carreteres. Equip Viari, Mariluz García.
1: Bon dia, hi ha retencions puntuals a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona, perquè hi ha un autobús avariat al carril central. A l'autovia A2, Esparreguera, direcció Barcelona, a causa d'obres. L'AP7 a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona. I pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta.
0: Augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. La irrupció de milers d'immigrants ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui a Ceuta i el PP li demana que declari l'emergència nacional. I aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. També en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i s'han cremat 77.000 hectàrees. El president Salvador Illa compareix d'aquí a mitja hora al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Una intervenció just acabat d'arribar del viatge que l'ha portat l'última setmana al Vietnam i a Singapur. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Una nova entrega de la saga Spider-Man lidera les estrenes d'aquesta setmana. Aquest agost intentaran lluitar als cinemes contra aquesta Brand New Day els títols Insidious, En mar abierto o Cuenta atrás.

0: la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè amb algunes nuvolades més abundants a la tarda i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 9 del matí, és divendres 31 de juliol del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta. Segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, la irrupció de milers d'immigrants nedant des de les platges marroquines ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Hi ha centenars d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta vestits només amb banyador. A l'altra banda de la frontera, el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants i evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten al damunt roba, diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nedant o amb mitjans precaris con flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
1: Rashid Shvi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. Aquesta crisi migratòria es veu amb preocupació en molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya després d'assegurar que la immigració irregular i descontrolada és un perill per a la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada a X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, que és l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema dreta a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que es respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta. Aquesta arribada massiva de migrants a Ceuta coincideix amb la commemoració al Marroc del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la UE a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Des del Ministeri d'Afers Estrangers neguen cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, que és un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
6: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
1: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït factors com la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen. I en clau internacional encara, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza,

0: i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau. I al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. 3CAT Info. 3CAT Info. Són les 9 i 10. Us expliquem ara que l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, evoluciona amb bon pronòstic després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar el 70% del perímetre. Els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents. Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecant les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees. Des de València, Alba Barbosa.
1: Els bombers han treballat les últimes hores per refredar punts calents, tot i que no preveuen grans reproduccions i per contenir el perímetre. El 70% ja el tenen assegurat. Per avui esperen també presència de fum i això dificulta la feina dels mitjans aeris. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
2: Hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
3: No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor. El incendio está evolucionando muy bien, o sea, las tareas de extinción, pero mientras no podamos asumir la definición propia de un incendio estabilizado, preferimos ser prudentes.
1: La zona d'Artana amb molta densitat forestal al flanc oest també l'han pogut frenar. Continuen desallotjats més de 5.000 veïns, però ahir van poder tornar a casa prop de 3.000 persones. Entre elles la Maria, veïna d'Assuévar, que ja es va veure afectada per un altre incendi fa 3 setmanes i també els van haver d'evacuar.
4: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble. Doncs la gent no entenia per què teníem que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres. Tot i que s'hagin aixecat les evacuacions en algunes zones, les autoritats recomanen no obstaculitzar els accessos per facilitar les feines d'extinció.
0: Catalunya manté l'alerta molt alta per risc d'incendis forestals, malgrat que ha superat el pic del nou episodi de calor. La temperatura màxima d'ahir va ser dels 41,3 graus registrats a Lleida. També van superar els 40 graus a ciutats com a Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuaran avui sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a aquesta emissora.
5: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació o de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia, l'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a l'acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabràs, i de Carme, Marc Sánchez.
6: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
7: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
0: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. I tot seguit us expliquem que ha mort ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. 15 persones han perdut la vida des que va començar la temporada de bany, 9 de les quals en piscines. Des de Tarragona ens ho explica en Manel Sastre.
8: L'accident va passar a quarts de 9 del vespre al carrer Colomers de la Sénia. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar fins a 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Segons Protecció Civil, 15 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny. 9 persones també han mort ofegades en piscines, entre les quals dos menors de 6 anys i 5 en aigües interiors, en rius, llacs o pantans. A més, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegaments en piscines de Catalunya. La majoria eren menors.

0: 31 de juliol, avui comencen vacances moltíssimes persones i precisament avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols al Prat, que és una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Coincidint amb els dies de més activitat a l'aeroport de Barcelona, el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost. I, a més, l'operació sortida pot ser més complicada per tren perquè avui hi ha vaga de Renfe. I ara sí, ampliem tota la informació relativa a l'estat de les carreteres i del transport públic amb el nostre equip viari, Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs a les carreteres, de moment força tranquil·litat i algunes aturades puntuals. A l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat en direcció d'entrada a Barcelona cap a Plaça Cerdà, Plaça Espanya, i és que hi ha un autobús que s'ha avariat al carril central, però la retenció és molt puntual, d'aproximadament mig quilòmetre. També veiem aturades a l'autovia 2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Barcelona a causa d'obres. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona fins al punt d'enllaç amb la C58, i a les rondes de Barcelona una petita retenció a la ronda a dalt entre Horta i Canyelles en sentit amb Besòs, i a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i de la Barceloneta direcció Llobregat i a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. El transport públic sense noves incidències segons informen les diverses empreses operadores. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Crònica d'en Jofre Genué.
3: Comencem aquest divendres amb alguns petits canvis. Les temperatures continuaran sent molt elevades, la calor molt intensa de plena canícula, però perdrem alguns grauets, és a dir que la majoria de valors entre els 35 a 40 a l'interior del país, i serà més difícil arribar als 40, tot i que no es descarta puntualment alguna xifra que hi arribi, sobretot al Pla de Lleida. Són matisos dintre d'aquest ambient de plena canícula, com dèiem, de calor molt intensa i de xafor a la costa, de fet en presència d'alguns núvols baixos, especialment a costa central, costa sud, amb certa variabilitat. Però sobretot pendents de les nuvolades que anien arribant per Ponent i que anien creuant l'àrea, sobretot, del Pirineu. Hi ha hagut alguns petits ruixats aquesta nit i matinada, en sectors de la Vall d'Aran, de l'Alta Ribagorça, del Pallars, a un litre i mig a Torre de Cabdella, però aquests fenòmens es poden tornar a repetir, localment amb alguna petita tempesta, i a la tarda fins i tot estendre's també cap a la zona del Ripollès, Pirineu Oriental, o també àrees dels ports, amb una tarda mitja ennuvolada arreu del territori, amb un ambient enterbolit i carregat, amb aquestes humitats altes. Al llarg del cap de setmana encara podrien haver-hi alguns petits ruixats al Pirineu, poca cosa. En general, serà un cap de setmana estable, de sol, de plena canícula i de temperatures similars a les d'avui.
2: Tresca Info. Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
4: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
4: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
5: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona en relació amb un tiroteig entre dos grups enfrontats que va passar al barri de la mina de Sant Adrià el 12 de maig. En la mateixa operació, els agents han localitzat 7 armes de foc en poder d'aquestes persones. Es tracta d'un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El 14 de juliol es va fer una intervenció policial d'escorcoll simultàniament a Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. En aquesta operació van participar 150 efectius de la policia. I la calor ha provocat la mort de 500.000 de quilos de musclut de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar...
8: Bueno, doncs estàvem...
9: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo...
10: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre.
11: Ja donem per acabada la campanya del musclo de enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny. Aquí en esta bahia ja va començar la mortalitat.
10: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Això suposarà un sobrecost pels productors per retirar la cria morta i per comprar-ne a Grècia i Itàlia. Per això demanen ajuts.
11: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar esta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots ha fet el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni per poder pagar la cria.
10: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: Spider-Man disputarà l'Odissea al regnat de la taquilla estiuenca. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels pròxims dies amb en Marc Arriga.
12: What is happening to me?
13: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
14: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo. Tot i que ja no és tan jove, aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La patrulla canina, la Dino pel·lícula, el final d'Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del más allá, i El motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En mar abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
15: Una, Saltul Quds. This is Jerusalem calling.
14: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film evidentment de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
16: I hadn't seen her in over 10 years.
14: L'altra joia arriba avui al cinema, és Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
17: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
14: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa, i l'altra també és una òpera prima, A fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb l'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
2: Esports.
0: Fins al punt de 9:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
8: Bon dia. La UEFA ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per poder comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple la Copa del Món. L'organisme europeu s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, a Espanya, Portugal i al Marroc. Una proposta que se sotmetrà a votació el proper 19 de setembre i que les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
18: 3CAT Info.
8: El Barça, Marc-André Ter Stegen, abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, el porter no estarà avui al partit que el Barça jugarà davant el Birmingham, un duel que es disputarà al St. Andrews Stadium a 9:45 i que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats avui, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
19: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
8: En paral·lel, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions al club blaugranà amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant Carlos Espí a canvi de 25 milions d'euros. El Sabadell juga aquest vespre un amistós a les 8 contra l'Inter Escaldes Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. El Barça femení, mentrestant, està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera de Manchester City, Caroline Nicoli, de 26 anys, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada i també una possible nova sortida, la de Giulia Dragoni, que està a un pas de signar pel Chelsea per 500.000 d'euros. Per cert, en clau internacional, aquest matí hem sabut la mort del mític jugador del Milan dels anys 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys.
18: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
8: Pel que fa al bàsquet, Toko Şengeli pagarà avui la seva clàusula de rescisió per quedar lliure del Barça i fitxar finalment pel Dubai Basket, un equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixarà el Barça per signar pel Bayern de Múnich. A la penya, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més al Joventut. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
20: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
8: D'aquesta manera, Ricky Rubio complirà 6 temporades a la penya, repartides en 2 etapes. Des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes: Paula Ramírez, Iris Tió, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, també catalana. El campionat comptarà amb la participació, 4 anys després, de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La Federació Internacional de Natació ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que augmenten a 18 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. La irrupció de milers d'immigrants ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui a Ceuta i el PP li demana que declari l'emergència nacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. L'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement després que els bombers van estabilitzar ahir el 70% del perímetre i han refredat el terreny aquesta matinada per evitar que revifin els punts calents. Hi ha més de 5.000 persones encara desallotjades i 9.600 hectàrees devastades per les flames. A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional i s'han cremat 77.000 hectàrees. A aquesta hora estem pendents de la compareixença del president Salvador Illa al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític, una intervenció que farà tot just acabat d'arribar del viatge que l'última setmana l'ha portat al Vietnam i a Singapur. I tot seguit, els últims minuts d'aquesta mitja hora, farem balanç del Festival Grec de Barcelona, que ha tancat l'edició del 50 aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. L'última representació del certamen es fa aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc. L'obra Un Jungalmento, codirigida i interpretada per l'actor brasiler Wagner Moura, protagonitza de la sèrie Narcos. I pel que fa als esports, Ricard Isidro.
1: La UEFA anuncia que no participarà en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de permetre la inversió privada en la gestió de competicions com la Copa del Món. I afegir que Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I pel que fa al temps, avui la calor afluixarà poc, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus. Les temperatures es mantindran a la costa i podran baixar entre 2 i 3 graus a l'interior. S'espera un cel menys serè amb algunes nuvolades, més abundants a la tarda, i amb ruixats al Pirineu, localment amb tempesta. Passen 3 minuts al punt de 9:45 del matí. Mentre esperem que comparegui el president de la Generalitat, Salvador Illa, us expliquem que la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta, nedant des de les platges marroquines, ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Al costat dels centenars d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta vestits només amb banyador, hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. I a l'altra banda de la frontera, el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. I en aquests moments connectem amb el Palau de la Generalitat, on sembla ser que el president de la Generalitat està començant aquesta compareixença per fer balanç del curs polític.
2: Aquest curs polític, vull en primer lloc, en nom del govern de la Generalitat, traslladar el més profund condol i tota la nostra solidaritat a les famílies i a les éssers estimats de les víctimes de dues tragèdies que han colpejat recentment a Catalunya. D'una banda, l'escalf de les nostres institucions estan amb els companys i veïns de Súria per la tràgica pèrdua del miner, d'un miner jove a l'interior de la mina de potassa de Cabanasses. I de l'altra, també vull manifestar la condemna més absoluta a l'assassinat masclista d'una dona aquí a Barcelona aquestes darreres hores. Voldria també començar enviant un missatge de solidaritat i recolzament als ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular al seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya amb el ministre de l'Interior i s'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta. També vull enviar un missatge de solidaritat amb les comunitats autònomes de Madrid, Castella-La Manxa, Castella i Lleó i la comunitat valenciana davant dels incendis forestals que han patit i que segueixen patint. Saben que estan passant aquestes comunitats autònomes i molts dels ciutadans que viuen per moments difícils, com també les hem patit aquí a Catalunya durant aquests darrers mesos. En aquests moments mantenim aquí a Catalunya activa l'alerta del pla Infocat. Ens trobem també davant d'un risc d'incendi forestal molt elevat. Tenim el pla Alfa a nivell 4 a 108 municipis en aquest moment i els accessos a diversos espais naturals continuen restringits. Vull fer una crida a la màxima prudència i responsabilitat de tota la ciutadania i agrair un cop més la feina incansable dels nostres cossos d'emergència, tots, amb ells, bombers, agents rurals, pagesos, agrupacions de defensa forestal, policies locals, Creu Roja, personal de protecció civil i també els alcaldes i regidors dels municipis afectats que han fet una feina excel·lent que vull reconèixer. A tots ells i a totes elles, gràcies. Pel que fa a la lluita contra els incendis, la millor política, com vostès saben, és la de l'anticipació i per això activem aquests propers primers dies d'agost, activarem la convocatòria dels ajuts a franges amb una ambició molt superior a la de l'any passat. No es tracta només d'incrementar una miqueta els recursos, sinó que multipliquem per 10 el pressupost i passem d'1,5 milions d'euros a 15 milions d'euros. El canvi més important, de totes maneres, no és només el salt econòmic, sinó és el canvi de mentalitat, canvi de concepte, no només actuar, sinó que actuar millor. Ampliem l'actuació als accessos, als entorns dels municipis, per fer que la prevenció sigui realment útil i eficaç davant del risc d'incendi. I adaptem la convocatòria també a la realitat dels ens locals, donant més marge per preparar les sol·licituds i la documentació tècnica necessària, ampliant els terminis d'execució per facilitar actuacions de més envergadura i reforçar la seva capacitat financera inicial amb aquesta aportació econòmica multiplicada per 10 que us he comentat. Això permetrà impulsar projectes més complexos, més ambiciosos i sobretot avançar amb més rapidesa en els deures que tenim pendents en matèria de prevenció. Ens preparem per continuar reforçant la protecció del que és més important, les persones, els nuclis habitats i el territori. I en aquest sentit, també permetin-me que recordi que el pressupost recentment aprovat per aquest any 2026 destina a la prevenció, extinció d'incendis i salvaments una xifra, un màxim històric, de 386,9 milions d'euros, 100 milions d'euros més que els pressupostos dels darrers pressupostos aprovats l'any 2023. Canvi climàtic, tensions geopolítiques, que fa només uns anys ens semblaven impensables, nous equilibris comercials que obliguen Europa a repensar-se i un taulell geopolític internacional que es mou més de pressa que mai. Fa dos anys vaig prendre possessió com a president de la Generalitat, convençut que Catalunya no pot ni ha de mirar els esdeveniments i els grans reptes des de la barrera. Per això portem dos anys treballant amb la màxima ambició per construir el futur de Catalunya. Som un país obert, tenim la base industrial i exportadora més potent d'Espanya, un ecosistema científic i biomèdic de primer nivell europeu i una tradició d'obertura i talent que no depèn de cap rebaixa fiscal. El nostre horitzó és construir els pròxims 10 anys una Catalunya més pròspera, més cohesionada, més justa socialment, més innovadora i amb més ambició internacional perquè siguem el millor país d'Europa per viure. Avui estem més a prop que fa dos anys, crec sincerament, de convertir-nos en aquest país. Hem avançat. I tanquem un curs polític que s'ha revelat com un punt d'inflexió per Catalunya. Liderem des de Catalunya amb convicció i avancem des de Catalunya amb determinació. Hem arribat a un acord per assumir el millor model de finançament de la nostra història, amb una previsió d'increment de recursos per Catalunya de 4.700 milions d'euros. Hem iniciat el traspàs i la transformació de Rodavies de Catalunya amb la constitució de l'empresa Rodavies.cat, l'inici del traspàs de la línia R1, desplegament del pla de Rodavies 2020-2030 i un increment pressupostari de 355 milions d'euros per la gestió i millora del servei. Hem constituït el Consorci Porta Diagonal Campus Clínic, un projecte estratègic de salut, recerca i coneixement que ens apropa al nostre objectiu de convertir-nos en un dels països més capdavanters i innovadors d'Europa en matèria de salut. Hem demostrat que tenim la política d'habitatge més ambiciosa d'Espanya i la millor prova és que concentrem el 60% d'habitatge protegit acabat al conjunt d'Espanya durant aquest primer trimestre. Hem desplegat la llei de l'EBA a Catalunya, complint una reivindicació històrica i transformant el sistema català de dependència, reduint el temps d'espera i simplificant la tramitació amb el pla cura que vostès, del que vostès en tenen coneixement. Hem invertit 100 milions d'euros per fer obres de millora a les escoles i posar damunt de la taula la reducció i hem posat damunt de la taula la reducció de les ràtios a les aules, millores a les retribucions i a les condicions laborals dels professors. Hem acollit espais de debat polític internacional com el Global Progressive Mobilization amb la visita d'importants líders mundials. Hem fet fa uns mesos un viatge rellevant a Califòrnia per impulsar la indústria audiovisual catalana amb agenda a Silicon Valley, visita a la Universitat de Stanford, amb visita a empreses rellevants com Nvidia, amb acords amb el Berkeley Artificial Intelligence Research Lab, i amb visita també a empreses rellevants com Pla Campbell. Hem il·luminat el món amb la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un esdeveniment de dimensió universal que ens ha projectat com un país admirat i respectat internacionalment. Hem impulsat 5.000 milions d'euros d'inversions per reforçar la indústria catalana amb la signatura del Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030. Hem, per exemple, ha acollit una inversió important de l'empresa Oxford Quantum Circuits aquí a Barcelona per ubicar-hi un centre de computació quàntica amb una inversió anunciada de 92 milions d'euros i més de 200 llocs de treball previstos. Hem aprovat recentment els pressupostos més ambiciosos de la història de Catalunya amb 49.162 milions d'euros, on 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials per no deixar ningú enrere. Hem presentat a Madrid, juntament amb el govern d'Espanya i empreses privades, la proposta catalana i espanyola per instal·lar la Gigafactoria Europea d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, perquè el futur també es decideixi des de Tarragona. Saben vostès que aquests darrers dies ja s'ha obert la convocatòria per poder presentar formalment aquest projecte. Hem aprovat el decret llei de simplificació dels tràmits burocràtics per a energies renovables per accelerar l'energia neta a Catalunya i la construcció d'habitatge i la indústria. Hem acollit el Gran Depart del Tour de França 2026 amb 3 etapes al país i projecció internacional, esportiva, turística i institucional. I hem viscut també com el talent català ha contribuït a la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol, donant un exemple extraordinari dins i fora del camp, amb la gent celebrant amb respecte i alegria compartida aquesta victòria. I acabem el curs tornant a obrir les portes del món perquè el món inverteixi a Catalunya amb aquest viatge que ha acabat fa unes hores a Vietnam i a Singapur per reforçar les relacions econòmiques i institucionals i acompanyar les nostres empreses en una de les regions amb més potencial de futur, el sud-est asiàtic. Acabem el curs exercint, doncs, el paper que a Catalunya li correspon. El paper d'un país fort, respectat a nivell internacional i determinat a liderar el futur sense complexes i sense demanar permís a ningú. Fa 2 anys, la ciutadania va decidir que Catalunya necessitava un canvi. Si fem memòria i mirem enrere, fa 2 anys Catalunya venia d'una etapa marcada per una certa paràlisi institucional, divisió a la societat i una certa sensació de resignació. Davant d'aquesta situació vam assumir la responsabilitat d'unir i servir el país. I avui, gairebé 2 anys després, crec que podem dir que estem complint amb aquests objectius que ens van fixar. El canvi està arribant a Catalunya i portem 2 anys, de fet, construint el futur per liderar aquesta pròxima dècada. Em vaig comprometre a recuperar l'estabilitat i la normalitat institucional a Catalunya. El primer compromís va ser justament aquest, obrir una nova etapa de normalització i col·laboració i recuperar la confiança en nosaltres mateixos i en la resta de territoris d'Espanya. Érem conscients que només podíem generar prosperitat si garantíem aquest entorn de confiança. I aquesta confiança ha donat els seus primers resultats amb el retorn de bastantes empreses, de moltes empreses, algunes d'elles ben conegudes, Criteria Caixa, Banc de Sabadell o Ciments Movins, com a exemples més destacats. Ara la pregunta ja no és qui va marxar, sinó per què estan tornant? I qui està tornant? I, sens dubte, amb la resposta a aquesta pregunta i té a veure que en un context d'incertesa internacional Catalunya es converteix en una excepció positiva de predictivitat, estabilitat i certesa. Catalunya té un govern amb un pla per proporcionar l'estabilitat que Catalunya necessita. Em vaig comprometre a dotar Catalunya d'un model de país clar, de la prosperitat compartida. Tenim clar quin país volem i posem en marxa i activem tots els recursos per assumir-ho. Saben vostès que moltes vegades he dit que hem de fer en 5 anys el que abans podíem fer en 10 anys. I l'objectiu és sempre ser el millor país per viure. Volem generar prosperitat econòmica, l'estem generant, però sobretot volem que aquesta prosperitat arribi a tothom, a tots els territoris i a totes les persones. Treballem perquè quan una persona escolti que el país té bones dades econòmiques, no les senti llunyanes, sinó que ho vegi reflectit també a la seva economia familiar. Catalunya es consolida com una locomotora econòmica europea davant d'un context internacional incert. El segon trimestre d'aquest any 2026 registrem un creixement econòmic interanual del 3%. Fixin-se vostès, el conflicte a Orient Mitjà, la crisi energètica hi ha hagut, creixement el segon trimestre d'aquest 2026 interanual d'un 3% del producte interior brut, superior a la mitjana espanyola, que ha estat d'un 2,7% de creixement interanual i molt per sobre de la Unió Europea, que ha registrat un creixement de 1,2%. Som també una locomotora amb prosperitat compartida, perquè a banda del creixement del producte interior brut, creixen els recursos de les famílies. La renda disponible va créixer el quart trimestre del 2025 un 5,1% més que un any abans, mentre que la renda disponible per habitant va augmentar un 3,9%. Recursos a les famílies també, per tant, augmenten. També estem demostrant que és possible augmentar la productivitat durant 5 anys consecutius i continuarà millorant els salaris. I ens consolidem com la locomotora laboral d'Espanya. Per primera vegada ens apropem als 4 milions de persones ocupades amb una taxa d'atur per sota del 8%. I per primera vegada, des del 2016, Catalunya es posiciona com a comunitat autònoma amb menor taxa d'atur juvenil, concretament del 16,05% al segon trimestre d'aquest any 2026, gairebé 8 punts per sota de la mitjana espanyola. Són dades que demostren que és possible crear ocupació, crear empreses i integrar persones nouvingudes perquè generin prosperitat compartida també aquí a Catalunya. I aquesta aposta per la prosperitat compartida s'està traduint en polítiques concretes i tangibles per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Volem llocs de treball ben pagats i per això imposem una inversió de 5.000 milions d'euros durant els propers anys per reforçar la indústria catalana. Volem persones grans i dependents ben ateses pel nostre sistema d'atenció social i per això construïm 15 noves residències i 2.740 noves places amb l'objectiu d'arribar a 6.000 places, tal com ens vam comprometre aquest any 2028. Volem que tothom millori el seu benestar o barri, a la ciutat, al poble, a la viu, on viu, i per això hi ha 270.000 persones que s'han beneficiat arreu del país de ser els seus barris objecte de plans concrets del Pla de Barris Vives, que està dotat amb 1.600 milions d'euros, i aquí han fet la primera convocatòria de la que s'han beneficiat, repeteixo, 270.000 persones. Són només alguns exemples d'un llarg llistat de polítiques públiques progressistes que estem desenvolupant des del govern de Catalunya. Estem convençuts que el moment, bon moment que viu Catalunya es deu en part també a la feina al conjunt del país, però també a l'impuls del govern de Catalunya. Em vaig comprometre a recuperar el lideratge de Catalunya. I Catalunya ha tornat, ha recuperat la seva veu i torna amb força al món. Constato en els viatges que faig que la gent no només ens respecta, sinó que ens admira. Sagrada Família, per posar un exemple. Som una locomotora d'innovació i ens preparem per ser un dels països influents a l'àmbit de la Unió Europea. Estem recuperant la presència de Catalunya a Europa i al món amb el desplegament del Pla Brussel·les. Hem exercit la presidència catalana dels quatre motors durant aquest any 25-26, amb vostès que és una associació de quatre regions europees que concentrem conjuntament les quatre juntes un 10% del producte interior brut europeu, i que és una associació dels quatre motors que arrenca de l'any 1986. Hem exercit la presidència aquest any 2025-2026. Estem també desplegant l'estratègia Àsia 2025 i 2030 i hem endegat també la consolidació de la xarxa de delegacions del govern a l'exterior, que són 24 delegacions les que tenim. La nostra agenda internacional, intensa, té un objectiu molt clar: projectar el talent del nostre país, situar-nos al nucli central de les decisions europees i atraure les inversions estratègiques que generen prosperitat i llocs de treball de qualitat aquí a casa nostra, a Catalunya. Cada viatge institucional, cada trobada amb líders internacionals i cada acord que estem tancant fora de les nostres fronteres respon a una única convicció, a una sola convicció. Catalunya no es vol limitar a mirar com els altres construeixen el futur, volem ser actors de la construcció d'aquest futur allà on es prenen les decisions. Estem situant Catalunya entre els territoris més atractius d'Europa per desenvolupar projectes empresarials, científics, tecnològics i de recerca. El trident innovador en matèria de semiconductors, l'estratègia Catalunya Espai 2030, l'impuls del vehicle elèctric a Catalunya amb el primer vehicle 100% elèctric fet, dissenyat i construït íntegrament a Catalunya, fabricat a la fàbrica de Martorell, l'impuls, ja ho he dit abans, de la candidatura de la Gigafactoria Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, l'impuls de l'estratègia Catalunya Intel·ligència Artificial 2030 per ser referents europeus en una intel·ligència artificial que volem al servei del bé comú, per tant regulada i regida per criteris ètics, la presidència catalana de l'European Semiconductor Regions Alliance, l'ESRA, la consolidació de la bioregió de Catalunya com un dels ecosistemes europeus de referència i d'innovació en l'àmbit de la salut i grans infraestructures del coneixement que estem posant al dia, sobre les que estem invertint, com el sincrotró AVA, l'accelerador de partícules de Cerdanyola, la instal·lació a Catalunya d'una delegació de Fraunhofer Catalunya, al Barcelona Supercomputing Center, que ja està treballant pel Mare Nostrum 6, fabricant-se els xips, l'spin-off d'OpenChip aquí a Catalunya, la Ciutadella del Coneixement, el Catalunya Media City o el nou campus de l'Hospital Clínic. Ens estem convertint en una de les regions més innovadores, amb més potencial innovador d'Europa. I la prova del nou d'això són les inversions estrangeres en àmbit d'innovació que estem atraient. Hem captat 1.541 milions d'euros d'inversió estrangera en el primer trimestre del 2026, més del doble que l'any anterior. AstraZeneca és un exemple emblemàtic d'aquesta captació d'inversions estrangeres, la millor inversió estrangera per part d'una empresa privada en matèria d'innovació a casa nostra, amb una generació importantíssima d'ocupació, però també la instal·lació aquí a Barcelona del Centre d'Innovació i Desenvolupament de l'automobilística xinesa Chery, o la vinguda a Catalunya d'Oxford Quantum Circuits amb una inversió de 92 milions d'euros per implantar un centre de computació quàntica el més gran del sud d'Europa, generant 200 llocs de treball. Això no cau del cel, això és fruit d'un ecosistema, d'un país, d'un marc d'estabilitat, d'un marc de previsibilitat en un entorn geopolític complex i intens, i també l'impuls que des del govern intentem donar a totes aquestes àrees, no? I volem més, i per això el pla d'internacionalització de l'economia catalana fixa a horitzó 2030 una captació de 6.000 euros d'inversió estrangera que generin 45.000 llocs de treball nous. Crec que en aquest sentit anem pel bon camí, i sobretot no es tracta, ni ho fem ni ho farem, de demanar permís a ningú. Catalunya lidera amb humilitat, conscient de les seves potencialitats i amb determinació. No demanem permís per liderar. Em vaig comprometre també a fer més que ningú en habitatge, que és la qüestió més rellevant en matèria de compartir la prosperitat que genera casa nostra. I el govern té clar, crec que com el conjunt de la societat catalana, que l'habitatge és un dret, i és un dret que cal garantir-lo. I hem reiterat el missatge en diferents ocasions, i ho torno a fer avui, que qui vulgui especular amb l'habitatge, qui vulgui veure l'habitatge únicament, prioritàriament, com un actiu del que treu una rentabilitat econòmica el més alta possible, s'ha equivocat. No diem que la gent no es pugui guanyar la vida construint habitatge, naturalment que sí, però l'habitatge és prioritàriament un bé essencial que cal garantir als ciutadans i ciutadanes de Catalunya perquè puguin residir-hi, puguin viure-hi, puguin accedir a aquest dret, no? La matèria, la comunitat autònoma que més està fent en matèria d'habitatge és la comunitat, és Catalunya. Tenim la política més ambiciosa d'Espanya i oberts sempre a incorporar noves vinyes de treball. El pla 50.000 de construcció de 50.000 habitatges de protecció abans del 2030 està ja en marxa. Hem activat també sòl, o estem treballant per activar sòl per construir-hi 214.000 habitatges nous. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid. Es tracta de fer habitatges més ràpid del que els estem fent. Hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca del primer pis, sobretot fer front a l'entrada per adquirir una hipoteca. 2.052 joves se n'han beneficiat. Estem demostrant que la publicació de la llei sobre els preus de lloguer, la llei d'habitatge d'Espanya, està funcionant. Allà on es publica, els preus baixen o es moderen. És necessari seguir treballant en aquest sentit i ho seguirem fent. Darrerament els hem donat a vostès compte de les revisions que s'ha fet, com procedeix també per llei al cap de 3 anys de la seva publicació. I, com us deia, la construcció d'habitatge protegit, que és la nostra obsessió, arribant a acords amb tothom, és una missió de país, no només una missió del govern, amb els ajuntaments particularment, també amb la Conferència Episcopal Tarraconens i també amb aquells promotors que vulguin acordar. Amb el govern ens està funcionant 8.400 habitatges de protecció oficial des de 2024 i un màxim anual l'any 2025 amb 3.517 habitatges finalitzats, el volum més alt des de 2012. És suficient? No. Cal fer més? Sí. Farem més? Sí. Com? Aplicant amb més ritme els plans que vostès ja coneixen. Insisteixo, habitatge ha esdevingut una missió de país i estic convençut que entre tots la farem realitat i la guanyarem. Molts altres, ho sé, deixen i prediquen que la resolució del problema de l'habitatge correspon al mercat. No faci res, el mercat, oferta i demanda ho soluciona. Nosaltres estem convençuts que el camí és un altre i és el camí que estem seguint i que seguiré i pel que continuarem, que és regular aquest mercat, intervenir aquest mercat per garantir, insisteixo, que l'habitatge és prioritàriament un dret al servei dels ciutadans. Em vaig comprometre a fer de Catalunya un lloc més segur. Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I no ho diu el govern, ni ho dic jo, ho diuen les dades, si es miren amb objectivitat. Entre gener i juny del 2026 s'ha registrat un descens del 7,6% dels fets delictius respecte al mateix període de l'any passat. És a dir, prop de 22.000 fets delictius menys que el mateix període de l'any passat. Es consolida una tendència positiva per al descens de la criminalitat iniciada l'any passat. El 2025 es van registrar uns 24.000 delictes menys que el 2024. Va haver-hi un descens d'un 4%. Tendència positiva amb la que hem de seguir treballant. A Barcelona, per posar un exemple, la criminalitat ha baixat un 11,2% i tenim un 15,9% de reducció en l'àmbit de la multireincidència, que vostès saben que va ser també un punt d'especial atenció per part del govern, gràcies als plans de xocs que s'han posat en marxa en aquesta qüestió. En els 2 anys de govern estem fent tot el que està al nostre abast perquè Catalunya sigui un país cada dia més segur. No, en l'àmbit de seguretat ciutadana ens sembla que el camí no és la de la confrontació política, ni menys encara la de la manipulació de dades, ni el de jugar a assenyalar bons i dolents. La línia discriminatòria és els ciutadans que compleixen la legislació vigent, que respecta les normes de convivència que ens hem donat tots, i aquells que no les respecten. I els que no les respecten, sigui qui sigui, vingui d'on vingui, parli la llengua que parli, tingui l'estatus i el poder econòmic que tinguin, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant del jutge i aquell li aplica la pena que correspongui, si és que correspon a alguna. Sigui qui sigui, vingui d'on vingui. Aquesta és l'única discriminació que acceptem i que ens mou en matèria de seguretat. No? Saben vostès també que hem consolidat, estem treballant per consolidar aquesta ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins a 25.000 efectius l'any 2030. Vull tenir unes paraules de reconeixement a la tasca que fa la policia de Catalunya i saben vostès també que hem fet una feina intensa en l'àmbit d'ampliar la plantilla de jutges a Catalunya per tal d'assolir la mitjana estatal de 180, per tal d'arribar a la mitjana estatal i en aquest sentit 180 noves places judicials que s'han creat aquests 2 anys, no? I que permetran posar en marxa 200 nous jutjats entre aquest any i l'any vinent. És un increment molt significatiu, portàvem anys de creixement molt reduït. Crec que, parlo de memòria, crec que aquesta salt que fem en aquests 2 anys, al ritme dels darrers anys, haguéssim tardat 14 o 15 anys a fer-ho. Hem reduït una feina que s'ha fet en 14 anys, si haguéssim anat al ritme de 6 o 7 jutjats més cada any, l'hem reduïda a 2 anys. No? I saben vostès que també estem treballant en proporcionar tots els recursos al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, ampliar-lo fins a 4.000 efectius i el cos d'agents rurals fins a 1.300 efectius amb una inversió de 14 milions d'euros per ampliar i millorar els serveis d'emergències també del 112. Per tant, millora de la seguretat, Catalunya cada dia més segura. I em vaig comprometre també a que Catalunya comptaria amb una proposta de nou finançament i amb pressupostos, i amb pressupostos els hem aprovat després d'una negociació intensa, però amb un resultat, des del meu punt de vista, positiu. Els hem assumit fa unes setmanes, i també hem posat damunt de la taula una proposta de finançament de la més ambiciosa que ha tingut mai Catalunya. No? Celebro, en aquest sentit, si m'ho permeten, el suport recent, l'anunci que ha fet el govern de Canàries de donar suport a aquest nou model de finançament que hem proposat des de Catalunya. Demostra aquest suport del govern de Canàries que quan es negocia amb lleialtat i serenor, i sense fer soroll, hi guanyem tots. Hi guanya Catalunya, hi guanya les illes, en aquest cas Canàries, i guanyen totes les comunitats autònomes. Demano al resta de comunitats la mateixa responsabilitat de país amb la que ha actuat el govern de Canàries. 21.000 milions d'euros de l'Administració General de l'Estat es posen a disposició de les comunitats autònomes amb aquest nou model de finançament per millorar, entre altres coses, la sanitat i l'educació, per posar-los, entre altres coses, al servei de la sanitat i l'educació. Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots, diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar, i fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui en aquest Consell de Política Fiscal i Financera i amb la posterior tramitació que s'estingui d'aquest model de finançament al Congrés dels Diputats. També quedarà tothom explícitament definit a casa nostra, a Catalunya. I m'agradaria també demanar responsabilitat a totes les formacions polítiques catalanes i sobretot que es pensi primer que tot en Catalunya i s'anteposin els interessos del país a les altres tipus de consideracions. Ha arribat l'hora de la veritat. Ja no val ni més subterfugis ni més càlculs de curta durada, de curt termini. Catalunya lidera, doncs, amb convicció i avançarà amb determinació. Els pressupostos posen Catalunya en marxa i activen tots els recursos del país al servei de més d'infraestructures, d'innovació, de mobilitat, de millor educació, de millor sanitat. No? Vaig també comparèixer en un moment davant del Poble de Catalunya comprometent-me a una tercera gran transformació del país, i crec que puc dir avui que aquesta tercera gran transformació de Catalunya està en marxa. Vaig demanar a tothom i comprometre'm que jo també ho faria, que féssim un gran salt endavant perquè tinguéssim uns serveis públics i unes infraestructures al servei de la Catalunya, que som avui de 8,2 milions d'habitants. I que ho féssim amb la màxima ambició per recuperar el temps perdut. Per això avui també us vull anunciar que des de l'aprovació dels pressupostos, d'aquí al desembre, des que vam aprovar els pressupostos fins a final d'any, visitarem més de 1.400 milions d'euros en diferents iniciatives d'obra pública per seguir transformant el país. Catalunya en marxa, d'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les Preses d'Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros. Però també hi ha la millora de la seguretat viària entre Manlleu i Torelló, la semaforització i millora de la senyalització de passos de vianants a la C31 a Cunit, o la variant de Seròs, per posar-los-hi alguns

0: el pous a l'hora de prendre decisions, sempre escoltant el conjunt de la ciutadania, però al final fent el que ens correspon fer com a govern, que és prenent decisions. I també us anuncio en aquest sentit, en aquest ànim de projectar el futur, que avui surt també l'estudi a licitació, publicat l'estudi informatiu de la connexió entre la C-32 i Lloret de Mar. És una obra molt reivindicada, una infraestructura molt demanada. Avui també doncs, entrarem a l'estudi informatiu per començar a planificar aquesta infraestructura. Després de l'estudi informatiu vindrà doncs, a càrrec del projecte, del projecte executiu, i iniciem ja el curs, que no és un tràmit d'un any, és un tràmit que té un temps, les coses s'han de pensar ben fetes, però s'han de decidir i s'han de prendre decisions. No? Un exemple de la llista de grans projectes i obres estratègiques de país que posem en marxa i que estem treballant. No? En aquest sentit, torno a recordar, farem en 5 anys el que en condicions normals faríem en 10 anys. No? Vaig acabant. Enmig, crec que en aquesta meitat final de curs i meitat de mandat, es produirà a meitat d'agost, però en fi, podem simbòlicament donar-ho avui com a meitat de mandat, doncs el país que té problemes, naturalment que sí, coses que hem de resoldre, no, ni molt menys està tot fet, queden moltes qüestions a abordar. Quan prens decisions també hi ha qüestions doncs, que apareixen i que has de fer, però crec que el país, Catalunya, està en marxa. Hem estabilitzat el país, ha millorat la convivència, hi ha un entorn de predictibilitat i de cervesa, podem explicar això al món i atraure inversions, podem planificar el que necessitem per aquest segle XXI, podem tenir una aspiració d'excel·lència i d'ambició pel futur de Catalunya i estem posant el país en marxa. Ens hem proposat esdevenir el millor país per viure, per treballar i per invertir i no pararem fins a assolir aquesta fita. Hem iniciat un camí carregat de futur i d'esperança per liderar els importants reptes que tenim per davant. Un futur on les persones siguin al centre de tot i la raó de ser de les nostres polítiques de Catalunya. No? On hi hagi un sistema de salut i d'educació de màxima qualitat i accessible a tothom. On l'habitatge sigui accessible, on la nostra gent pugui viure i participar activament en el país. On visquis, sigui al Pallars o a Barcelona, tinguis accés a serveis públics excel·lents. On siguem una referència internacional en l'àmbit universitari i investigador, on els nostres centres continuïn impulsant solucions per afrontar reptes com el canvi climàtic i protegir el nostre patrimoni natural, on la nostra cultura brilli més encara amb el centre audiovisual més important del sud d'Europa, com és el Catalunya Media City, en el que estem també treballant, on el món admiri la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el nou campus clínic de Diagonal Mar o el campus Trueta també a Girona, on puguem pujar al Trencamp, al Camp de Tarragona, per admirar el llegat romà de Tarragona o treballar al nou polígon de Torreblanca a Lleida, que a més disposarà d'una nova estació de tren intermodal. Aquesta és la Catalunya del futur. Estem orgullosos del nostre passat, naturalment que sí, de la nostra història, però sobretot estem esperançats pel nostre futur. Catalunya ho té tot per ser un país, el país que aspira a ser, el millor país per viure d'Europa. Liderem amb convicció i avancem amb determinació. Tenim projecte, tenim recursos, tenim força, tenim futur i anem pel bon camí. Resto a la seva disposició per totes aquelles preguntes que tinguin a bé formular-me. Gràcies.
1: Doncs començarà el torn de preguntes al president.
2: De premsa i comencem a les cabines de ràdios amb Laia Colomer de RAC1.
3: Hola, bon dia, president. Jo volia preguntar-li per la polèmica dels últims dies aquí a Catalunya, que ha estat el tema de les proves PISA. En els últims dies hem sabut que ja a l'abril del 2025, fa més d'un any, tècnics del Ministeri van alertar el Consell d'Avaluació de Catalunya sobre aquestes possibles irregularitats. M'agradaria preguntar com s'explica el president que en aquell moment no es traslladés aquesta informació als responsables polítics i també aquest error suposat en PISA va coincidir també l'any passat amb altres errors al Departament d'Educació, per exemple el de les adjudicacions de professorat que en parlàvem l'any passat. M'agradaria saber si han detectat o si hi ha algun problema al Departament d'Educació de funcionament perquè s'hagin repetit aquest tipus d'errors i també m'agradaria saber si el president manté la confiança amb la consellera Esther Niubó. Gràcies.
0: Gràcies per la seva pregunta. Havia demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta, havia demanat que arribi al final per veure què ha passat. Naturalment, el que ha passat no hauria d'haver passat, per tant, que arribi al final, saber què ha passat, quan tinguem aquesta informació prendrem les decisions que haguem de prendre i, sobretot, el nostre objectiu no ho perdem de vista, jo no ho perdo de vista, és tornar a posar l'educació

0: de Catalunya a nivells d'excel·lència. Veig també aquests dies que hi ha gent que s'hi abona amb això. No toleraré desprestigis al sistema educatiu català, que té coses a millorar, en té moltes, però també té coses positives. I vull fer un reconeixement als professionals que hi treballen i a totes les persones que hi estan implicades, i tindran el govern al costat per recuperar nivells d'excel·lència arreu del sistema educatiu de Catalunya. En aquesta qüestió en concreta, no, les coses no han anat bé, és veritat, la consellera ja va donar explicacions, estem en una investigació oberta, espero que aviat tinguem el resultat d'aquesta investigació, i quan ho tinguem prendrem les decisions que hem de prendre.
1: És el torn ara de Laura Pons, de la cadena SER.
2: Hola, president. Què tal? Un parell de preguntes aquí darrere. Sobre Ceuta, primer m'agradaria saber què farà el govern davant d'aquesta crisi migratòria i, en tot cas, si creu que Catalunya té capacitat per rebre alguns d'aquests migrants, sobretot els menors. I una segona, sobre els acords d'investidura, aquells pactats amb Esquerra que han de dotar de més sobirania a Catalunya, tenint en compte que l'any que ve se celebraran eleccions a l'Estat, vostè té la garantia de que es podran assolir aquests acords si hi ha un canvi de govern? Gràcies.
0: Respecte a Ceuta, jo que he manifestat i torno a manifestar tot el meu suport als ciutadans i ciutadans de Ceuta, que s'ha de fer restablir la normalitat allà. I el que ha passat no hauria de passar mai. És a dir, hi ha gent que s'aprofita de la vulnerabilitat i de les situacions de pobresa extrema de molts ciutadans de països que no tenen la sort de viure en països amb el nivell de desenvolupament que tenim nosaltres. És execrable, això. S'ha d'actuar amb màxima contundència. Aquest matí hi ha el president del govern d'Espanya, jo tinc tota la confiança en què prendrà les mesures el govern d'Espanya que hagi de prendre, treballant al costat de Ceuta. Crec que també aquí hi ha una crida a la responsabilitat d'Europa a fer, perquè la política migratòria també té una dimensió europea, i nosaltres el que farem serà donar suport i estar al costat dels ciutadans de Ceuta. A partir d'aquí no es planteja en aquest moment res més d'això. Respecte als acords, els acords d'investidura són un compromís que tinc assolit i per tant no tiraré endavant. I el que confio és que abans que ve les coses en l'àmbit electoral, però que vostè també m'hi fa una referència, doncs vagin bé i ja veurem quan arribi el moment què passa, no? Però molta gent dona el partit per jugat i amb el resultat per fet. I jo no.
1: Pregunta ara Ferran Casas, de Nació Digital.
3: Bon dia, president. Ha parlat d'una inversió de 15 milions d'euros en franges de protecció contra incendis. Aquesta és una mesura que vostè va anunciar fa un any en una reunió amb alcaldes a les Terres de l'Ebre, que van dir que invertirien 75 milions d'euros en 5 anys, si no vaig errat. Voldria saber si hi ha algun canvi en la planificació, i allà també va parlar de la necessitat de que els municipis tinguessin plans d'incendis, perquè resulta que la meitat o no en tenien o estaven desfasats, i va dir que la Generalitat, doncs, els donaria suport per dotar-se d'aquests plans. Quina ha estat l'evolució, si té les dades o si n'està satisfet? I després una segona pregunta, si com a president està vostè satisfet de la gestió del Departament d'Educació en aquesta primera meitat del mandat.
0: Sobre la primera qüestió, respondré de seguida a les qüestions concretes que em demana, però deixi'm començar arran de la seva pregunta amb una reflexió inicial. Suposo que hi ha ningú dubte del canvi climàtic. I suposo que tothom veu que ens hem de posar a treballar plegats per fer-hi front. En dos sentits. A millorar-ne la seva progressió, amb allò que puguem fer des d'un punt de vista realista des de Catalunya, 8 milions d'habitants en un món de 8.000, i dos, i sobretot, mitigar-ne els efectes. Jo en aquest sentit també vull expressar el meu suport a la proposta de pacte d'Estat de canvi climàtic, que crec que és no convenient, no positiu, crec que és imprescindible. Dit això, el més important és el canvi de mentalitat que hem de fer. El canvi de mentalitat. A Catalunya hi ha massa bosc. Els meus assessors, quan surtin, diran, no ho diguis així, hi ha massa bosc. Massa bosc. I creix cada any. I s'ha de corregir això. I ho estem fent, desplegant tota una política d'eixos de contenció, 14, que estan dissenyats, 5 d'ells prioritaris, que naturalment aquests mesos hem hagut de millorar els treballs per les condicions donada de calor que feien impossible treballar-hi. Hi ha també responsabilitats molt clares a la legislació. cal fer franges de protecció a les urbanitzacions. És obligació, no és optatiu. Jo no vull traslladar la responsabilitat als ajuntaments. Els ajuntaments de Catalunya ens tenen al seu costat. Jo he vist, no m'ho ha d'explicar ningú, com alcaldes de municipis de 500, de 600 habitants, o alcaldessa de Querol, amb pressupostos molt ajustats, s'arremanguen i fan tot el que poden i una mica més per fer les franges de protecció forestal. Hem de fer entrar a la mentalitat dels ciutadans de Catalunya que si vostè viu en una urbanització o en un municipi que està rodejat de bosc, vostè ha de preocupar-se activament de tenir una franja de protecció. I ha de contribuir econòmicament també a fer-ho, perquè és en bé de la seva seguretat i en bé de la seva protecció. I això és el que marca l'estableix la legislació avui. Què hem fet nosaltres? Augmentar per 10 els recursos. Té raó vostè, que vaig anunciar aquest propòsit i no hem pogut, fins que no hem tingut pressupostos, desplegar-ho. Ara el veurem. Prengo indicativament, però crec que és el 6 d'agost que sortirà això publicat, i hem allargat els terminis perquè si traiem aquests anuncis al gener, entre que els ajuntaments presentàvem la documentació, resolvíem i ja ens trobàvem a l'estiu. Ho fem ara perquè puguin, doncs, tota aquesta segona meitat de l'any treballar amb això i puguem executar això el mes de gener. Però a més, molts ajuntaments necessiten i tindran suport tècnic per poder-ho fer. I estem treballant també en alguna mesura més, que com la tinguem més avançada la resoldrem, per activar tots els recursos per donar suport als alcaldes. Jo no vull deixar els alcaldes i alcaldesses sols amb aquest tema. Vull que sentin el govern de Catalunya al costat, però també vull llançar un missatge clar. S'han de fer. També li proporcionaré llavors les dades o l'equip de comunicació. Hi ha molts ajuntaments que encara no tenen plans, però n'hi ha hagut molts que han fet els deures. I per tant hi ha hagut una millora significativa. I donant llavors les dades, no em vull equivocar, crec que un 20% d'ajuntaments han millorat aquest percentatge. Sobre educació, jo que havia demanat a la consellera és que resolgui les qüestions que hi ha en el departament. Jo, el meu govern, els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Ser conseller o consellera del govern de Catalunya és un altíssim honor. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol. Mira què ha passat, òbviament no ha anat bé, i esbrina què ha passat, pels conductes que s'ha de fer, i prenem una soluciona. Resolvem això, què? Per esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat i actuar en conseqüència, això ho sabrem quan tinguem en forma, i sobretot per evitar que això torni a passar, i per tornar a situar. El nostre objectiu en educació no és que no torni a passar una incidència d'aquest tipus, és tornar a posar l'educació a un nivell màxim d'excel·lència. I això ho podem fer. I jo també ara podria allargar-me molt sobre com ens ho hem trobat. La meva obligació com a president és constatar com estan les coses i empènyer-les per millorar-les, en aquest àmbit i en molts altres àmbits. Per tant, no em trobaran a mi excusant-me en res, no em trobaran en un discurs justificatiu. Explicarem a la ciutadania com estan les coses, que hem fet. Bueno, doncs, igual que en matèria de formació professional hem millorat moltes coses i hem crescut amb 7.500 persones, igual que en matèria de català, el conseller Viva, doncs hi ha 50.000 places més, fins a 150.000 cursos, igual que hem fet això en aquests àmbits, ho farem en altres àmbits. Escoltant a tothom i també prenent decisions. També, jo això també ho he de dir amb claretat. És dir, seria molt més còmode segurament si no hi ha acord, doncs no fer res. No. Les coses les hem de millorar i les hem d'avançar, i l'àmbit de l'educació és un àmbit essencial pel futur del país, per descomptat que sí.
1: És el torn d'Arturo Puente del diario.es.
4: Hola, bon dia, president. En aquest semestre del que avui es fa balanç hi ha hagut dues matèries on el seu govern ha tingut especials dificultats. En l'àmbit de la mobilitat ha tingut problemes en Rodalies, els resultats es coneixien fa poc. En aquest semestre en Rodalies ha caigut els usuaris un 17% comparat amb el semestre passat, tot i que s'han regalat bitllets, eren gratuïts. Tampoc ha estat bon any per l'ensenyament, amb un conflicte laboral persistent, on encara no han pogut solucionar aquest conflicte laboral. Tenim una vaga anunciada a l'inici de curs, amb resultats acadèmics dolents i amb el fiasco final de PISA, que tot i que fa 4 mesos que se'n van assabentar, encara no saben què ha passat. Es pot dir que el país passa per un bon moment, fins i tot que lidera, que està al capdavant, que és el millor país per viure d'Europa, si l'educació i la mobilitat estan passant pel seu pitjor moment?
0: Jo dic que serà el millor país per viure, i sí, es pot dir que el país està passant per un bon moment. o no vi sembla que estigui passant per un moment si tornen empreses que havien marxat fa uns mesos, o no vi sembla que estigui passant per un bon moment quan estem planificant el major campus de salut del sud d'Europa, o no vi sembla que estigui passant per un moment quan l'esposa d'un premi Nobel d'Economia diu que havien salvat la vida del seu marit al sistema sanitari català, concretament a la Tureta, o no vi sembla que estiguin passant per un bon moment quan la meitat dels premis científics que es donen a Espanya, la meitat recaiguin en Catalunya, o no hi sembla que estiguem passant en un bon moment quan som la comunitat autònoma que més està desplegant polítiques d'habitatge i que Lleida doncs, surti d'estar en una zona tensionada, o no hi sembla que estiguem passant en un bon moment quan estem millorant els recursos perquè el català doncs, pugui ser après per les persones que venen a Catalunya. Jo crec que sí que està passant un moment. Ara hi ha problemes, i tant. Els dos que vostè menciona, per descomptat. Jo també hi puc dir, miri, el túnel de Rubí no tornarem a tenir incidències perquè l'hem fet pràcticament nou. I el túnel del Garraf, doncs també. I estem pensant ja què farem, com dissenyem la línia orbital ferroviària per fer la mobilitat del segle XXI. I l'objectiu és el 2040. I també hi podria dir, hem començat, estem desplegant ja Rodavies.cat. I ben aviat tindrem 110 nous convois fabricats a Catalunya, a la factoria d'Àustrom, i es posaran en marxa. I això hi haurà problemes, i tant que sí. I a Montcada hem tingut incidències, sí, per què? Perquè estem soterrant per fer un pas a nivell, per soterrar el servei de Rodavies en una ciutat, Montcada, que ho venia reivindicant des de fa no sé quants anys ja, i això ha provocat una incidència al costat de la cimentera. Sí, i ho hem hagut de resoldre. I ha provocat que hi hagi avantitud, un temps suspensió, avantitud, sí. I també hi puc dir que hi ha, em sembla que són 180 obres en marxa a Rodavies, en veritat. Estem fent això, sense interrompre el servei. Bueno, la meva obligació és dir, hi ha un problema, sí, què està fent vostè? Resoldre-ho. Quan ho resoldrà? El mes que ve? No. Però anirem tinguent millores progressives. Amb què estem fent? Parlant amb els usuaris, que són al final els que ens traslladen com veuen les coses, i millorant molts aspectes que s'han de millorar. D'infraestructura viària, de material rodant i de governança. I amb educació mateix. Amb algunes coses hem millorat, per exemple, en formació professional hem millorat, amb d'altres no. Hi ha un conflicte sindical, sí, amb alguns sindicats, molt rellevants, no els menys tinc, però amb d'altres hem arribat a acords. Busqui vostè els acords que s'han arribat en matèria d'educació els darrers 20 anys a Catalunya i trobin un que millori les condicions de l'oferta que ha fet el govern de Catalunya. No, jo en vull més. Jo he de dir, miri, això és on podem arribar. I comparem amb altres comunitats autònomes les condicions dels docents i comparem amb altres països, i a partir d'aquí, a més parlem del model educatiu que tenim, parlem de l'educació inclusiva, parlem de l'autonomia de centres, parlem del model d'acollida que tenim, parlem del concepte d'autoritat, del docent, del professional de la salut, del representant de l'autoritat democràtica, que és un policia de Catalunya. Això estic disposat a fer-ho, eh? I reconeix efectivament que hi ha problemes, no ho he negat mai, i a dir que el meu govern, miri que em seria fàcil a mi fer comparatives i no hauria d'anar massa enrere, eh? Jo dic, hi ha problemes, explico quins són i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mogueta alguna vegada, i intentem resoldre. I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Tornem a les cabines de ràdio amb Marta Corbalán de Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, president. Ara que s'ha arribat pràcticament a l'equador del mandat, jo voldria saber si confia afrontar aquesta segona part de la legislatura amb els mateixos suports dels socis d'investidura i si confia que podrà aprovar uns nous pressupostos el 2027, i en cas que no fos possible pel context electoral, voldria saber si creu que els pressupostos del 26 aprovats fa poc garantirien la viabilitat de la legislatura fins al 2028. Gràcies.
0: Els acords d'investidura van ser per a la investidura. I jo això ho sé i no m'enganyo. Per tant, jo a partir d'aquí els suports me'ls he de guanyar dia a dia. I és el que intento fer. Ho he fet amb els pressupostos. M'agradaria més tenir-vos garantits i m'agradaria més no necessitar-vos. Si vostè vol, si tingués una majoria de 68, doncs miri, més senzill. És el país que tenim. I també té coses bones. Aquesta configuració que hi ha, perquè t'obliga a seure, a enraonar, a contrastar. Per tant, els suports que tinc me'ls he de guanyar dia a dia, i això seguirem fent. Algunes vegades els obtindrem, algunes vegades doncs no, perquè són projectes polítics diferents, amb visions diferents del país, però que hem fet una cosa que es diu fer política, que és mirar no allò que ens separa, sinó allò que tenim en comú i que ens uneix, i allò que pot fer progressar i avançar el país des de les nostres respectives visions de com ha de ser Catalunya. I això ens permet arribar a acords. Crec que fa una setmana o dues el president del grup parlamentari socialista ha fet un balanç des de la perspectiva del grup parlamentari socialista de com ha anat aquesta període de sessions, i crec que té un idó les coses que hem arribat en àmbit parlamentari. Matèria pressupostària, hem arribat a un acord aquest 2026, amb aquests pressupostos, jo ja ho he dit, podem arribar al 28? Sí. Descartem que puguem? No. Però sí que és un pressupost que ens permet un horitzó d'estabilitat, si no som capaços d'actualitzar-ho amb un altre acord, doncs d'arribar al 28. I per tant, què farem? Doncs seguir treballant, complir allò que va garantir la investidura, i a la resta de coses que estan les coses d'aquí, pues, treballar-les dia a dia i buscar els suports necessaris per seguir fent avançar el país.
1: Pregunta ara a Martí Puig, de l'agència EFE.
6: President, bon dia. Primer un apunt i després una pregunta sobre dos àmbits. Un és, ara que torna d'un viatge internacional, si ens pot dir quins plans té properament per fer el següent destí, quin serà. I després volia preguntar-li per la carpeta de l'IRPF. És la que va fer fracassar el primer projecte pressupostari, i em preguntava en quin estat estan ara les negociacions amb el govern de l'Estat i amb el Ministeri d'Hisenda en aquesta qüestió. És a dir, si a dia d'avui podem dir que s'ha avançat o no respecte a fa 6 mesos en aquesta qüestió. I després, en aquest mateix sentit, si no considera, o si sí considera, que va ser oportú que els acords d'investidura es fonamentessin en qüestions que no tenen a veure només amb el que poden fer els dos socis que els van signar, sinó també amb terceres parts. Parlo en el cas de Junts, del Consorci d'Inversions o del model de finançament, i en l'IRPF també del govern central. I la darrera, que és el segon tema que volia tractar, és si d'aquí a final de legislatura vostè preveu acabar amb els mateixos consellers o no el mandat. Gràcies.
0: Gràcies. La meva intenció és, aquesta segona meitat de l'any, fer 2 o 3 viatges més, fora de internacionals, que ja els anirem concretant. El que sí que hi puc dir, sense especificar més, és que el primer viatge que faré serà a Ucraïna. És un país que, amb el que estem cooperant molt bé des de Catalunya, i crec que convé enviar un missatge de suport a l'enorme esforç dramàtic a vegades que estan fent, i mostrar presencialment la solidaritat del conjunt de catalans i catalanes amb tot el que estan fent. Respecte als acords d'investidura, jo crec que són bons acords, jo no me n'he amagat mai d'aquests acords, són bons. Algunes coses ens hem compromès a fer que passin, a intentar fer que passin on s'han de decidir, és el conjunt d'Espanya, i jo segueixo compromès amb aquests acords. Ara, la prioritat, si vostè em diu, ara vostè quina prioritat té? Finançament. El model de finançament és prioritari en aquest moment perquè és bo per tothom. I perquè a mi m'agradaria que algú m'expliqués per què no hi dono suport. Trobo dos tipus d'arguments. Un, de dir, jo vull més i ho faria més bé. Ho diuen gent que quan ho podia fer no ho ha fet. I per tant, almenys un gran interrogant hem de posar aquí. Diu, bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però quan ho tenia ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no mentrestant fem això? I llavors, com vostè pugui, ja fa més. I jo hi dic, jo hi donaré suport, si és viable el projecte que planteja vostè. I un altre tipus d'argument que diuen és, no, és que la proposta l'han fet des de Catalunya. I què? Facin una vostè des de Madrid? O facin una vostè des de Galícia? O facin una vostè des de Castella i Lleó? O des d'Andalusia? O des de València? I jo me la miraré. O és que nosaltres no podem fer propostes? O és que hem de... A quin telèfon hem de trucar nosaltres per fer propostes? En matèria de finançament, en matèria de seguretat, a quin telèfon hem de trucar? A qui hem de demanar permís exactament? A ningú. I més quan són propostes que van bé per tothom. A mi que em digui algú, qui perd? No, això divideix, què divideix? Si és un model que redueix a una tercera part les diferències de finançament que hi ha en aquest moment entre les comunitats de règim comú, si la que més ben finançada està, que és Cantàbria, té uns, té 1.500 euros per persona ajustada a l'any de més que la que menys, pitjor finançada està, que és Múrcia, i això es rebaixa ara a 500 euros any de diferència. Això no ajunta? Vostè busca privilegis quins, exactament? Si més aviat els redueixo. Els que tenien alguns que estaven més sobrefinançats. Home, jo demano una mica de serietat. Diu, no, i el govern d'Espanya ho fa perquè... Perquè ho fa. Quin govern anterior ha dit 21.000 milions d'euros de recursos que podria destinar a polítiques que convinguessin? Els poso a disposició dels comunitats autònomes. Alguns els haguessin compromès amb això de l'OTAN. I jo he de dir al president d'Espanya que va dir em planto. I cohesió social. I polítiques de cohesió social, això és l'Espanya composta, federal que jo defenso, són responsabilitat dels comunitats autònomes. I la sanitat també. I jo dono recursos. Doncs vostè que almenys tingui serietat i presenti alguna cosa que puguem conèixer i estudiar, com vostè pot estudiar o que hem presentat. Doncs aquest és el nostre, diguem-ne, objectiu prioritari aquesta segona meitat d'any. Diguem-ne, m'agradaria que tothom estigués a l'alçada.
7: Doncs aquestes són les explicacions del president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquesta roda de premsa de balanç del curs polític. Salvador Illa ha dit que en l'equador d'aquest mandat s'han complert els objectius d'estabilitat i normalització que va prometre al començament de la legislatura. També he volgut destacar sobretot les polítiques que s'han engegat en matèria d'habitatge, també les inversions pel que fa al pressupost destinat a ajudes per fer franges de protecció d'incendis, ha parlat que s'han multiplicat per 10, i també ha volgut destacar la licitació d'obres per un valor de 1.400 milions d'euros d'aquí a finals d'any. No n'ha fet referència en la seva intervenció inicial, sí que ha sigut preguntat pels periodistes per aquesta polèmica per les proves PISA, ha insistit de nou que s'arribarà fins al fons de la qüestió. També se li ha preguntat pels problemes de mobilitat que travessa el país. Ha dit que s'estan fent les inversions necessàries per revertir aquesta situació. Són algunes de les qüestions que ha tractat el president. Us les anirem resumint en altres blocs informatius. Ara anem també a altres qüestions destacades del dia.

0: I quan passen un parell de minuts de 11:15, parlem de la situació que s'està vivint a Ceuta en les darreres hores. Augmenten a 19 els migrants morts en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. El govern espanyol ha desplegat l'exèrcit davant la irrupció de milers d'immigrants que es calculen en més de 40.000 a les últimes 24 hores i manté tancada la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el Partit Popular, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme per fluxos migratoris. Hi ha centenars d'homes que s'escampen pels carrers de Ceuta. A l'altra banda de la frontera, al Marroc, han fet servir també gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a l'estat espanyol. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona, que s'han desplegat per la ciutat per controlar aquests migrants, per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten diners ni aliments. Una gran majoria de joves, però també famílies senceres amb nens, han irromput a Ceuta nedant o amb mitjans precaris com ara flotadors. Els centres d'acollida estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen al voltant dels campaments. Doncs bé, ens volem aturar un moment per anar a analitzar amb una mica més de deteniment què és el que està passant a Ceuta, què pot passar sobretot també a partir d'ara amb els migrants que estan creuant aquesta frontera. Per això podem saludar a aquesta hora Ivan Martínez, investigador al grup interdisciplinari d'immigració a la Universitat Pompeu Fabra. També treballa i col·labora amb algunes universitats del Marroc. Molt bon dia, senyor Ivan Martín, molt bon dia.
1: Muy buenos días, encantado.
0: Primera pregunta, per què creu que ara hi ha aquest increment de persones que intenten creuar la frontera del Marroc amb Espanya?
1: Bueno, en primer lugar, todos los años en esta época hay un incremento. De hecho, hace dos años hubo ya disturbios del lado marroquí porque se juntaron más de 4.000 jóvenes un fin de semana tras una llamada a través de las redes sociales. Y bueno, está esta sentencia del Tribunal Supremo diciendo que las personas que pasen a través del mar no pueden ser rechazadas en frontera, es decir, no se puede, las puede devolver en caliente. Y seguramente algunos jóvenes, como cada año, han intentado pasar, no solo a nado, sino también de otros mecanismos. Se han dado cuenta que pasando por el mar no eran interceptados por la policía ni por la Guardia Civil, y han advertido a través de las redes, y esto se ha multiplicado. Es posible que se haya multiplicado de forma espontánea o que haya algún agente que ha amplificado estos mensajes a través de las redes sociales, pero yo creo que esa es la explicación más plausible de por qué ahora y por qué en esta con esta magnitud.
0: Mm-hmm. Alguns experts també apunten que el Marroc estaria fent la vista grossa a la frontera i que estaria permetent aquesta arribada de migrants. Quin motiu podria haver també darrere d'això?
1: Bueno, es cierto que existen precedentes en el pasado en el que Marruecos ha utilizado la migración un poco como medio de presión para, o directamente como mecanismo de venganza de alguna manera. Esto se remonta a 2014, donde, por cierto, con un gobierno del Partido Popular, se interceptó en el estrecho de Gibraltar al rey de Marruecos, y en ese momento y se le identificó, y en ese momento claramente los agentes marroquíes relajaron la vigilancia y hubo una afluencia masiva de pateras en Andalucía. En 2021 todos recordamos lo que pasó, que claramente se debió a una reacción a la acogida española del presidente del Frente Polisario. Y en este caso, algunos analistas han explicado que podría ser la situación ligada al viaje que hizo hace una semana a Argelia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, yo tengo dudas, no descarto que sea posible, pero me resulta difícil creer que tarden una semana, si esa es la razón, en tomar medidas venganza, digamos, o de castigo por esta política, que además es simplemente el restablecimiento de relaciones diplomáticas normales con Argelia, no es nada extraordinario, y sobre todo que lo hagan el día de la fiesta del trono, de la entronización de Mohamed VI, y al día siguiente en el que hace un discurso, en el que hace balance de 20 años de reinado, de 26 años de reinado ya, y en el que explica que el gran activo del Reino de Marruecos es la estabilidad. Evidentemente las imágenes que estamos viendo, no solo en Ceuta, sino en el lado marroquí también, en todo el país, no solo en las estaciones, las grandes estaciones de Marruecos, están tomadas por la policía actualmente, intentando evitar que los jóvenes cojan trenes para ir a Tánger y para seguir hacia Ceuta. Creo que las imágenes de jóvenes diciendo viva España y Marruecos no son la mejor carta de presentación para la imagen de Marruecos, y eso me hace dudar de esa explicación. Tampoco tengo otra, salvo este efecto multiplicador de las redes sociales, que no me parece que haya que descartar tampoco.
0: Després parlarem una miqueta més de quina situació es viu al Marroc, sobretot pel que fa a aquest col·lectiu de gent jove, però primer li volia fer alguna altra qüestió. Creu que l'increment de la policia i l'arribada de l'exèrcit frenarà aquesta entrada de migrants?
1: Hombre, sin duda la frenará, ya la está frenando. Parece que desde anoche el flujo se ha reducido enormemente. Está claro que a corto plazo la presencia policial o del ejército disuade y frena a aquellos que intentan pasar. Lo que pasa es que no es una solución a largo plazo para los flujos migratorios. Es una solución a corto plazo para los jóvenes que quieren atravesar ilegalmente o irregularmente la frontera con Ceuta. O sea que sí, a corto plazo, seguramente era una medida necesaria. Seguramente algunas de las escenas que se vivieron y que hemos visto todos en imágenes, en vídeo, ayer, no se hubieran producido, si hubiera habido más presencia policial. De hecho, por el lado marroquí hay una gran presencia policial ahora y parece que están frenando la llegada de jóvenes, pero, insisto, a largo plazo, que sea en Ceuta, que sea en Melilla, que sea en Andalucía o que sea por otras vías, no resuelve el problema de fondo, que es un problema de diferencia entre niveles de desarrollo y oportunidades en el mercado de trabajo entre Europa y los países del norte de África.
0: I així a curt termini, què pot passar, perdoni, amb les persones que estan entrant a Ceuta de manera irregular ara mateix? Quins protocols o procediments legals se seguiran ara?
1: Bueno, hay dos tipos de personas. El gobierno marroquí y el gobierno español, los dos, cada uno por su lado, han anunciado un acuerdo para que las personas que han atravesado en estos últimos días sean retornadas a Marruecos, y eso, con ese acuerdo se cumplen los requisitos jurídicamente necesarios. Es decir, un migrante que ha atravesado irregularmente la frontera puede ser detenido durante 3 días, y durante esos 3 días tiene derecho a asistencia letrada, tiene que ser filiado, identificado, y puede ser devuelto a un país que lo acepte, en este caso a su país de origen, Marruecos, que ya ha manifestado que los va a aceptar. Si no se consigue hacer en 3 días, porque la situación parece que es un poco caótica en Ceuta, el gobierno tiene 60 días más para eventualmente internar a esos migrantes en un centro de internamiento de extranjeros, y durante esos 60 días puede proceder a la repatriación. Esto es el régimen general y seguramente es lo que afectará a la mayoría de los que han atravesado estos días, y eso explica también este flujo de este reflujo que estamos viendo de algunos migrantes que vuelven a Marruecos por su propio pie. Un caso muy especial y muy diferente es el de los menores no acompañados. Los menores no acompañados legalmente pasan automáticamente a estar bajo la tutela de la correspondiente comunidad autónoma, en este caso del gobierno de Ceuta, y como quedó claro tras la sentencia del Tribunal Supremo precisamente de 2024 en relación con lo que sucedió en 2021, donde se entraron unos 700 menores no acompañados, España, de acuerdo con Marruecos, devolvió a 58, y el Tribunal Supremo dijo que eso violaba la legislación de protección de los menores, el interés superior del menor que debe guiar cualquier decisión a su respecto y condenó incluso a la delegada del gobierno en aquel momento en Ceuta y a algunas autoridades del gobierno ceutí por estas devoluciones. Eso quiere decir que hoy por hoy a los menores no acompañados no se los puede devolver a Marruecos, incluso si hay acuerdo entre los gobiernos o incluso si hay acuerdo de sus familias. Y bueno, pues estos jóvenes ayer a estas horas eran unos 500, entre 500 y 700, no estaba claro los que habían pasado. Hoy seguramente haya algunos miles más, no muchos, pero tal vez 2.000 o 3.000 más que han pasado ayer y pasarán a engrosar el número de menores no acompañados en centros de acogida españoles. En las últimas cifras, si no me equivoco, había casi 14.000, de los cuales unos 10.000, 11.000 eran marroquíes y ahora se van a añadir estos 2.000, 2.500 más.
0: Per tant, ja em feia referència en algunes de les respostes en quin és el perfil dels joves que estan creuant la frontera, que bàsicament són joves, d'aquest tant per cent força elevat de menors, per quin motiu marxen del Marroc? Ja apuntava aquestes diferències socioeconòmiques, d'oportunitats, però aprofundim una mica més. Què és el que estan buscant aquests joves que volen arribar a l'estat espanyol?
1: Bueno, en primer lugar, sobre el perfil creo que es importante porque es llamativo. Efectivamente son jóvenes, digamos, en su inmensa mayoría entre 15 y 25 o 29 años, pero sobre todo varones. Hay algunas mujeres, pero muy pocas, porque esta vía de migración implica un riesgo y culturalmente entre los jóvenes y las jóvenes marroquíes, sus familias no están dispuestas a aceptar ese riesgo para las mujeres jóvenes. Con lo cual, sobre todo jóvenes varones. ¿Y qué están buscando? Pues una vida mejor, tan sencillo como eso. Marruecos tiene un 40% de sus jóvenes que ni trabajan ni están en el sistema educativo. Estos son entre 15 y 35 años, cerca de 4 millones de personas. Y estas personas no tienen ninguna perspectiva en el mercado de trabajo marroquí. Incluso si entran en el mercado de trabajo, van a obtener, en el mejor de los casos, un empleo informal por menos que el salario mínimo, que en Marruecos no supera los 330 euros por mes. Y cualquier trabajo, incluso informal, incluso mal pagado en Europa, incluso en un país de salarios bajos como España, les reporta 4, 5, 6 veces lo que ganarían en Marruecos y por consiguiente la posibilidad, incluso viviendo en condiciones precarias, de enviar algo de dinero a su casa, de ahorrar algo, enviar algo de dinero, con la perspectiva sobre todo de tener una vida mejor y eventualmente integrarse plenamente en el mercado de trabajo español o europeo.
0: I en tot cas, vostè coneix profundament també la societat del Marroc. El que s'està fent a nivell polític precisament per retindre aquests joves, ara feia referència que el govern els intenta retindre, està fent algun moviment en polítiques efectives perquè això sigui així? Perquè, si més no, diguem que aquest missatge no arriba a aquest col·lectiu o no veuen un canvi a curt termini com per quedar-se al seu país.
1: Por supuesto, no se está haciendo suficiente, eso es obvio. Dicho eso, yo creo que no hay que perder de vista que la razón principal de esta presión migratoria es la demografía. Marruecos está en pleno fin de la transición demográfica. Los jóvenes representan prácticamente el 50% de la población, estoy hablando incluso menores de 25 años, y ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha pasado por la transición demográfica sin generar grandes flujos migratorios. No olvidemos que estamos en España, durante los años 60 se produjeron 2 millones de migrantes, en Europa entre 1848 y 1914, que es el momento de la transición demográfica en Europa Central, se produjeron 40 millones de migrantes hacia América, sobre todo tanto del norte como del sur, en un continente que tenía entonces 300 millones, y este es el momento de África del Norte, y no hay políticas que puedan revertir esa presión migratoria en el momento en que la población joven y en edad de trabajar que se está integrando es cada vez mayor. El gobierno marroquí es consciente de estas necesidades, seguramente no está haciendo suficiente en políticas juveniles, seguramente no está haciendo suficiente en promoción de actividades intensas en empleo, que intensivas en empleo, que son las que tienen más impacto sobre el mercado de trabajo, pero también es verdad, y yo creo que es justo reconocerlo, que no es algo sencillo con el panorama, el momento demográfico en el que se encuentra Marruecos. Hace poco han publicado los datos de empleo del año pasado, se han incorporado más de 400.000 nuevos jóvenes al mercado de trabajo en un año. De ellos, aproximadamente 177.000 han obtenido algún empleo, normalmente en el mercado informal y con salarios muy bajos, pero 200,000+ han ido directamente a la inactividad, a no estar en el mercado de trabajo, no estar en el sistema educativo. Esto, evidentemente, es una fuente clara de presión migratoria.
0: Doncs hem intentat analitzar una mica quin és l'escenari que s'està vivint a Ceuta, al Marroc, perquè passi tot el que està passant ara mateix. Parlàvem d'unes causes complexes, també d'unes solucions que segurament també seran complexes. Ho hem analitzat amb Ivan Martínez, investigador al Grup Interdisciplinari d'Immigració a la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies, senyor Martín, per haver-nos atès a 3CAT Info. Que tingui molt bon dia.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts d'11, més tard del que és habitual, connectem amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Veiem dos punts de congestió a l'autopista AP7, o més a la zona del Vallès Oriental, on hi ha una retenció d'uns 2-3 quilòmetres fins a l'altura de Vallgorguina, a la comarca del Vallès Oriental, en sentit nord, en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. També s'alenteix la circulació en un altre tram de l'autopista AP7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit nord, direcció Barcelona a Girona. A l'àrea de Barcelona, aturats a l'autopista B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu, en direcció Barcelona, o bé per enllaçar amb l'autovia A2, i és que hi ha un vehicle avariat al mateix enllaç amb l'autovia A2. A la resta, només petites retencions a la C58, a l'altura de Montcada, en direcció d'entrada a Barcelona, i a la capital catalana, a la Ronda Litoral, entre Vila Olímpica i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. El transport públic, la línia R3 de Rodalies, està fent servei per carretera entre Vila i la Garriga a causa d'una incidència a la infraestructura. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Jofre Genué.
3: Continuen arribant nuvolades des de Ponent, dirigint-se sobretot cap al nord del país, on al llarg de la jornada d'avui s'esperen alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta de manera dispersa, puntual, no gran cosa. A la resta del territori el sol s'imposa i es mantindrà aquesta calor intensa i aquesta també intensa xafogó, sobretot a tota la façana litoral, on variaran poc els termòmetres. Però a l'interior, amb l'arribada d'aquestes nuvolades, el termòmetre pot baixar 2-3 graus i per tant serà avui més difícil arribar als 40, si pot arribar de manera puntual a la Pla de Lleida, però la majoria de valors entre els 35 a 40 graus, cosa que vol dir per tant que persisteix aquesta calor tan intensa. De moment, dels sorruixats que hi ha hagut, destacarem aquests gairebé 2,5 litres a la Torre de Cabdella, 0,5 litre a l'Acredon, també alguns que han afectat zones del Berguedà, fins a 1 litre per metre quadrat a Gisclareny. A la tarda, els núvols seran més abundants arreu del país, amb algun ruixadet també cap a la zona dels Ports Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana, bàsicament, amb l'arribada de l'agost, continua aquest tenedor de calor tan intensa i només amb algunes nuvolades al Pirineu.
4: 3CAT Info.
5: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Fa 21 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
8: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
4: Ripoll.info.
0: 8 minuts i arribarem a les 11. Parlem ara d'economia. L'Euribor torna a pujar al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. L'indicador se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. És el nivell més alt des de la tardor del 2024. Fa un any estava en el 2% i això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca, tipus variable, pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. En política internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat aquest acord. Un acord que s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto al foc per dissenyar el futur de la franja devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i de serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que, de moment, no hi ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb aquesta junta de pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixi de ser la base d'atacs terroristes. Donald Trump ha volgut agrair als països mediadors, que són Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. A casa nostra, quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els Mossos van arrestar tres dels implicats en l'operatiu del 14 de juliol. El quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operatiu es van fer escorcolls simultanis a Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els agents hi van intervenir set armes de foc, concretament quatre pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van comissar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va causar ferits, però s'hi van arribar a disparar una trentena de trets. I encara una darrera qüestió. Ha mort ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. 29 persones han perdut la vida ja a Catalunya des que va començar la temporada de bany, 9 de les quals en piscines. Tarragona, Manel Sastre.
9: L'accident va passar a quarts de 9 del vespre al carrer Colomers de la Sénia. El sistema d'emergències mèdiques es va mobilitzar fins a 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Segons Protecció Civil, 15 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 9 persones també han mort ofegades en piscines, entre les quals 2 menors de 6 anys i 5 en aigües interiors, en rius, llacs o pantans. A més, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegaments en piscines de Catalunya. La majoria eren menors.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
10: Bon dia, Àngels. La UEFA ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar la gestió dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. L'organisme europeu s'oposa a aquest pla i diu que significa travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
4: 3CAT Info.
10: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, ja han quedat definitivament resoltes. La seva sortida també ve marcada per la posició de Hansi Flick, el tècnic blaugrana, que considera que la posició d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, el porter alemany no estarà avui al partit que el Barça jugarà davant el Birmingham de la Champions, la segona divisió anglesa. El partit es disputarà al St. Andrews Stadium a partir de 3:15 del vespre i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. Un altre dels porters blaugranes convocats, això sí, a St. George Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
11: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
10: Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, mentre que el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. El Barça femení, per seva banda, està a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, el de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys, del Manchester City, per a qui el Barça pagaria 1.200.000 euros, més 300.000 en variables per rendiment. Una possible arribada, però també una possible nova sortida, en aquest cas la de Julia Dragoni, que està un pas de signar pel Chelsea per 500.000 euros. Per cert, en clau internacional, hem sabut aquest matí la mort del mític jugador del Milan dels anys 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: Pel que fa al bàsquet, Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula de rescisió per quedar lliure del Barça i fitxar finalment pel Dubai Bàsquet, equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. També marxarà del conjunt blaugrana Miles Norris, que signarà pel Bayern de Múnich després d'una temporada com a blaugrana. També en bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
12: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
10: I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes. Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, també catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb el qual arriba a l'Europeu.
13: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
4: Trescat Info.

0: Almenys 19 migrants han mort en l'intent d'arribar a Ceuta nedant des del Marroc. Es calcula que fins a 40.000 persones han creuat la frontera en aquesta arribada massiva. El govern espanyol i les autoritats marroquines intensifiquen els controls mentre centenars de migrants han enfilat el retorn per l'espigó fronterer. La crisi migratòria a Ceuta es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea, i Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. La Unió Europea ha ofert a Madrid els efectius de l'agència Frontex per controlar les fronteres. El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre, com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Estef Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els veïns evacuats ja poden tornar a casa, excepte els d'Eslida i Artana. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. 4 detinguts relacionats amb el tiroteig entre dos grups a la mina el mes de maig passat. En l'operació, els Mossos d'Esquadra també han intervingut 7 armes de foc. Solsona homenatja avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
1: Esports. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estreig del Barça per marxar cedit a l'Ajax per una temporada. En tot això, el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA com a mostra de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. La CONCACAF s'ha posat del costat de la UEFA. I el Barça de bàsquet, Toko Shengelia, pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure i fitxar per al Dubai Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, es mantindran les nuvolades al nord del país amb risc d'alguns ruixats durant el dia. A la resta, domini del sol amb alguns núvols puntuals fins al migdia. A la tarda, els núvols augmentaran amb un ambient més enterbolit. Calor intensa amb valors pròxims als 40 graus a ponent i notable xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 11 del matí. És divendres 31 de juliol del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escureixas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ja són 19 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. S'estima que en les últimes 24 hores n'hi haurien arribat més de 40.000, però segons algunes fonts, alguns estarien retornant voluntàriament al Marroc caminant per l'espigó fronterer. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP, però Pedro Sánchez,

0: d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. Sobre aquest tema, França ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya arran de la crisi a Ceuta. Així ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL, després de parlar ahir amb el seu homòleg espanyol.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Illa ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya després d'assegurar que la immigració irregular i descontrolada és un perill per a la seguretat nacional. Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
2: 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Ens amplia tota aquesta informació des del Palau de la Generalitat, la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. El president ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. Illa ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
3: Com a prioritat més immediata, Illa s'ha marcat aconseguir el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu i ha demanat que tothom estigui a l'alçada, adreçant-se sobretot a Junts. Davant el rebuig de les comunitats governades pel Partit Popular, el president ha reivindicat que Catalunya pugui fer una proposta que considera bona per a tothom.
4: O és que nosaltres no podem fer propostes? O és que hem de... A quin telèfon hem de trucar nosaltres per fer propostes? En matèria de finançament, en matèria de seguretat, a quin telèfon hem de trucar? A qui hem de demanar permís exactament? Ningú. I més quan són propostes que van bé per tothom.
3: El president també ha volgut posar de relleu les polítiques del seu govern per facilitar l'accés a l'habitatge i l'esforç inversor en obra pública. Avui mateix s'ha licitat un paquet d'obres per valor de 502 milions d'euros, entre les quals destaca la nova variant d'Olot, Les Preses. Pel que fa a la lluita contra els incendis, el president ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per fer franges lliures de vegetació per prevenir els focs. En concret, i destinaran 15 milions d'euros.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I precisament, els bombers treballen en l'extinció d'un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 9 mitjans terrestres i 6 d'aeris. Segons informen els bombers, el flanc dret crema amb intensitat. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. El CECOPI ha autoritzat aquest matí el retorn dels veïns de tots els municipis evacuats, excepte els d'Eslida i Artana, que continuaran desallotjats. La decisió s'ha pres aquest matí després de la reunió del CECOPI. En el vol de reconeixement d'aquest matí s'han detectat 4 o 5 punts calents on continuen treballant els equips d'extinció. Al llarg de la jornada hi intervenen 17 mitjans aeris i les previsions apunten a un augment de la humitat aquesta tarda i la pròxima nit, un fet que podria afavorir les tasques per controlar el foc. Aquesta tarda el CECOPI es tornarà a reunir per avaluar l'evolució de l'incendi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau, creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop

0: completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau. I al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra estan desallotjant un dels assentaments que hi ha a Montjuïc. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la zona amb tendes de campanya és el passeig de Josep Carner, a tocar de la Ronda del Litoral, i el desallotjament es fa pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a l'espai. De moment, no se sap quantes persones s'han desallotjat. L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí i continua en marxa. I quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Els Mossos van arrestar tres dels implicats en l'operatiu del 14 de juliol. El quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operatiu es van fer escorcolls simultanis a Sant Adrià del Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Els agents hi van intervenir 7 armes de foc, 4 pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van comissar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va causar ferits, però s'hi van arribar a disparar una trentena de trets. I ha mort ofegat un home de 82 anys en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. 29 persones han perdut la vida a Catalunya des que va començar la temporada de bany, 9 de les quals en piscines. Ens ho explica des de Tarragona en Manel Sastre.
1: L'accident va passar a quarts de 9 del vespre al carrer Colomers de la Sénia. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar fins a 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no es va poder fer res per salvar la vida de l'home. Segons Protecció Civil, 15 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany, el 15 de juny. 9 persones també han mort ofegades en piscines, entre les quals 2 menors de 6 anys i 5 en aigües interiors, en rius, llacs o pantans. A més, des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. La majoria eren menors.
0: Solsona homenatge avui la figura de Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola, coincidint amb l'aniversari de la seva mort. Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola de Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort per heretge. Des de Lleida ens amplia aquesta informació la Júlia Albacar.
2: Serà el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Un reconeixement que coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, el va condemnar a mort per les seves idees liberals. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica que aquesta tarda s'inaugurarà una placa en record seu instal·lada al Teatre de la Ciutat. Colell explica així per què s'ha escollit aquest emplaçament.
3: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
2: Reconeix que fa temps que l'Ajuntament volia fer un homenatge a este mestre, però que va ser gràcies a l'interès periodístic, com el treball de recuperació de la figura de Ripoll que va fer esta emissora, que s'ha acabat impulsant el reconeixement avui.
3: Però ja era una cosa que feia temps que hi volíem treballar, i que quan va sorgir aquest interès més general dels mitjans de comunicació, inclús de gent de Solsona que va comentar aquest tema, vaig creure doncs, que donava força doncs, a aquesta idea que ja teníem d'homenatjar-lo.
2: Un reconeixement que volen que tingui continuïtat a les escoles.
3: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
2: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. El 1808 va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner a França. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme es recupera la Inquisició, que el persegueix i l'acaba condemnant a mort i el fa ser l'última persona executada al món per esta institució.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, explicar-vos que avui serà el dia de més activitat d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona, amb una xifra rècord de 1.142 operacions i un 5% més de vols que l'estiu de l'any passat en el conjunt de l'operació sortida d'aquest cap de setmana. Us recordem que el personal de terra de l'empresa aeroportuària Ground Force farà una vaga indefinida a partir del dimarts 4 d'agost i un sindicat minoritari ha convocat avui aturades a Renfe. Ara sí, hem arribat al punt d'un quart de 12 del migdia. Comencem, com sempre, amb l'estat de les carreteres i del transport públic. Ens ho explica tot des de l'equip viari, la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
4: Hola, bon dia. Dues vies tallades per incendi forestal al Berguedà, la C26 a Montmajor i la B-4241 a Castellar del Riu, segons informen des de trànsit. Aturades a l'àrea de Barcelona, l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en direcció d'entrada i per enllaçar amb l'autovia A2, i és que hi ha un vehicle avariat al mateix enllaç amb l'autovia. També hi ha lentitud a l'autopista AP7 entre Llinars del Vallès i Vilalba Sasserra en sentit nord en direcció Girona. També una petita retenció a la C65 a l'altura de Llambilles, també direcció Girona. I tornant a l'àrea de Barcelona, lentitud a l'entrada per la C58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i a les rondes, la ronda litoral congestionada entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat i a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. El transport públic, la línia R3 de Rodalies, està fent servei per carretera entre Vic i la Garriga a causa d'una incidència a la infraestructura. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Una crònica d'en Jofre Genuer.
5: Continuen arribant nuvolades des de Ponent, dirigint-se sobretot cap al nord del país, on al llarg de la jornada d'avui s'esperen alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta de manera dispersa, puntual, no gran cosa. A la resta del territori el sol s'imposa i es mantindrà aquesta calor intensa i aquesta també intensa xafogor, sobretot a tota la façana del litoral, on variaran poc els termòmetres, però a l'interior, amb l'arribada d'aquestes nuvolades, el termòmetre pot baixar 2-3 graus i, per tant, serà avui més difícil arribar als 40, si pot arribar de manera puntual a la Pla de Lleida, però la majoria de valors entre els 35 a 40 graus, cosa que vol dir, per tant, que persisteix aquesta calor tan intensa. De moment, dels sorruixats que hi ha hagut, destacarem aquests gairebé 2 litres i mig a la Torre de Cabdella, mig litre a l'Acredon, també alguns que han afectat zones del Berguedà fins a un litre per metre quadrat a Gisclareny. A la tarda, els núvols seran més abundants arreu del país, amb algun ruixadet també cap a la zona dels ports Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana, bàsicament, amb l'arribada de l'agost, continua aquest trenar de calor tan intensa i només amb algunes nuvolades al Pirineu.
6: Tresca Info.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tresca Info.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
12: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El creixement de l'economia catalana s'ha mantingut el segon trimestre. Hi ha hagut un increment del PIB del 0,7% en termes intertrimestrals i del 3% en termes interanuals. En tots dos casos, es tracta d'una dècima més que les dades registrades el primer trimestre, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però fan amb menys força. I l'Euribor torna a pujar al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. L'indicador se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. És el nivell més alt des de la tardor del 2024. Fa un any estava en el 2% i això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca a tipus variable pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada seria d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. I British Petroleum, BP, posa a la venda els seus actius al Mar del Nord. L'operació s'emmarca en un procés de reestructuració amb l'objectiu de reduir el deute i simplificar l'estructura d'aquesta petrolera. Des de fa més de 60 anys, BP opera al Mar del Nord i ara disposa de fins a 5 grans centres de producció a la zona. El govern britànic admet que segueix amb especial atenció una operació que ha fet pujar la cotització de les accions de la petrolera. I al punt de les 11:20 us expliquem que la CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona per cops de calor. El sindicat es queixa de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a altes temperatures. Alerten, per exemple, que a l'interior de 130 vehicles de Parcs i Jardins, d'una flota de 200, s'han registrat temperatures de 42 graus. La CGT ja ha presentat 6 denúncies per diversos incompliments.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'empresa Anthropic no es vol quedar enrere i avui ha anunciat que els seus sistemes d'intel·ligència artificial també van accedir de manera no autoritzada a bases de dades d'altres empreses a través d'internet durant unes proves de laboratori en un entorn aïllat. En concret, parla de tres versions diferents del seu model Claude que haurien pogut entrar als sistemes de tres organitzacions que ha volgut mantenir en l'anonimat. El comunicat es fa públic just una setmana després que OpenAI, una de les principals competidores, va revelar un fet idèntic que molts experts ja van situar en un context de guerra comunicativa per publicitar la potència dels seus sistemes. Obrim plana més cultural. Un productor de cinema demanda Netflix per la desaparició d'una pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. Es tracta d'un film de la Segona Guerra Mundial amb el títol Fortitude, del qual no se n'ha sabut res més des que el projecte es va entregar a la seu de la plataforma Hollywood a mitjans de juny. La demanda l'ha presentat aquesta setmana i exigeix una indemnització de 105 milions de dòlars. Poc després que es fes arribar la pel·lícula a Netflix, la plataforma va enviar un correu electrònic al productor en què l'informava del robatori d'una quantitat important de discos durs de les seves oficines a Los Angeles, entre les quals hi havia la seva pel·lícula. En un comunicat, Netflix es nega a assumir el risc de la pèrdua d'un film que s'ha de distribuir sense les mesures de seguretat estàndards de la indústria.

0: El Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí el Baix Empordà arrenca avui amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, en un programa dedicat a Beethoven. Fins al 21 d'agost oferirà 15 concerts amb noms com el grup Le Poème Harmonique o la soprano Nadine Sierra. Des de Girona, Maria Rovira.
1: Pel festival hi desfilaran grans noms internacionals com la Mahler Chamber Orchestra amb el reconegut pianista Daniil Trifonov, la formació de música renaixentista de Thalys Scholars, la Venice Baroque Orchestra o el quartet de corda Diotim amb l'estrena d'una obra de Joan Magraner. Aquest any, el Festival de Torroella arriba amb el lema L'amor també deixa rastre. Montse Faura n'és la directora.
2: Més enllà de les emocions i de l'experiència d'anar a un concert, de sota arrel hi ha aquesta idea de les emocions, la memòria de les absències, les ferides, la bellesa, totes aquelles empremtes que hi són i que es contrasten.
1: Continua també el protagonisme de la música antiga amb propostes com Cantoria, Le Poème Harmonique i la clausura amb el recital nocturn de Clara Brunet i Bård Zulgen sobre l'univers sonor de John Dowland.
0: Continuem. Les ferides que pateixen les dones a l'adolescència després d'una violació són els temes de Mala Bèstia i Memòria de Chica. Les dues estrenes de l'Atlàntida Film Fest han rebut lloances i Mala Bèstia, en participació de 3CAT, està sent ben posicionada en la secció oficial. Esports. Fins al punt de 11:45, tota la informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estatge de pretemporada al Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no estarà avui al partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Un amistós que, per cert, podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. Un altre dels porters blaugranes convocats a l'estadi St. George Park, Stensne, creu que la Champions no és el principal objectiu.
4: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda...
3: Encara en clau de mercat del Barça, el club farà oficial les pròximes hores del fitxatge de l'extrem del Bruges, Jesse Bisiwu.
5: 3CAT Info.
3: La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per a permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. I a les últimes hores, la CONCACAF, que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib, i la Confederació Asiàtica donen suport a la UEFA. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta es sotmetrà a una votació el proper 19 de setembre. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. Un cop finalitzi aquest duel, l'expedició blanquiblava tornarà cap a casa. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, mentre que el Sabadell també juga avui un amistós. Serà a les 8 contra l'Inter Escaldes Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. I en clau internacional, aquest matí ha mort el mític jugador del Milan dels 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Més coses. Des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba a l'Europeu.
6: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: Els catalans participants són Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Liliu Lluís i Denis González. Aquest campionat europeu comptarà amb la participació, 4 anys després, de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics, la Federació Internacional de Natació, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
5: 3CAT Info.
3: En ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final.
7: Tenim un equip molt fort, totes les peces encaixen. Crec que podrem jugar les nostres cartes, sobretot en les etapes més dures.
3: El Tour femení es disputarà fins al diumenge 9 d'agost. Pel que fa al bàsquet, Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Bàsquet, equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixarà el club blaugrana per signar pel Bayern de Múnich. D'altra banda, el joventut Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel club badaloní.
8: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: Ricky Rubio complirà 6 temporades a la penya repartides en 2 etapes.

0: Són 11:45. Fins a aquesta hora us hem estat explicant que almenys 19 migrants han mort en l'intent d'arribar a Ceuta nedant des del Marroc. Es calcula que fins a 40.000 persones han creuat la frontera en aquesta arribada massiva. Aquest matí, centenars de migrants han enfilat el retorn per l'espigó fronterer. Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre, com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. El president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. I tot seguit us explicarem que Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Les autoritats russes no han admès encara l'autoria de l'incident. L'Ajuntament de Roda de Berà canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Berà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. I pèrdues que superen el 1 milió d'euros al sector del musclo de la zona del Delta de l'Ebre. Com ja s'havia alertat, les altes temperatures han castigat un 20% de la producció d'aquest any i amb 500.000 de quilos de musclos morts i estem l'efecte ara sobre les cries. I pel que fa als esports, Ricard Isidro...
1: Doncs pendents de dos noms i tots dos, el Barça d'una banda Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaix del conjunt blaugrana a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. I aquest migdia es podria anunciar la incorporació de l'extrem belga Jesse Bissiwu.
0: I pel que fa al temps, es mantindran les nuvolades al nord del país amb risc d'alguns ruixats durant tot el dia. A la resta, domini del sol amb alguns núvols puntuals fins al migdia. A la tarda, els núvols augmentaran amb un ambient més enterbolit, calor intensa amb valors pròxims als 40 graus a ponent i notable xafogor a la costa. Passen 3 minuts del punt de 11:45 del matí d'aquest divendres 31 de juliol de 2026. Comencem aquesta segona mitja hora de l'informatiu explicant-vos que ja són 19 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. S'estima que en les últimes 24 hores n'hi haurien arribat més de 40.000, però segons algunes fonts, alguns estarien retornant voluntàriament al Marroc caminant per l'espigó fronterer. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP, però Pedro Sánchez, que avui viatja fins a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Aquest matí la policia ha posat tanques als centres de la ciutat, on Sánchez s'ha de trobar amb el president de Ceuta i ha desallotjat els immigrants que hi havia. L'exèrcit està donant suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria dels immigrants no porten al damunt ni roba, ni diners, ni aliments. Això s'hi afegeix que els centres d'acollida de la ciutat autònoma estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants en campaments improvisats. A l'altra banda de la frontera, el Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya. Sobre aquest tema, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la investigadora sènior del SIDOP, Blanca Garcés, ha donat per fet que aquestes arribades es deuen a un moviment polític del govern marroquí que juga a la carta migratòria per pressionar Espanya, com ja ha fet en altres ocasions.
2: Quan estan insatisfets o quan volen algun canvi, juguen la carta migratòria, deixant que entrin, fent veure que no els veuen, a canvi d'alguna cosa. I aquest a canvi d'alguna cosa, en el cas de Marroc, és difícil de saber perquè mai diuen res, òbviament no ho reconeixen.
0: Una opció seria que el Marroc hagi reaccionat a un viatge recent de Pedro Sánchez a Algèria. Però Ivan Martín, investigador del grup interdisciplinari d'immigració a la Universitat Pompeu Fabra, ho veu poc probable i apunta a un efecte cridar a través de les xarxes socials.
3: Me resulta difícil creer que tarden una setmana, si esa es la razón, en tomar medidas de castigo por esta política y, sobre todo, que lo hagan el día de la fiesta de la entronización de Mohamed VI y al día siguiente en el que hace un discurso en el que explica que el gran activo del Reino de Marruecos es la estabilidad. Y eso me hace dudar de esa explicación. Tampoco tengo otra, salvo este efecto multiplicador de las redes sociales.
0: Martín ha parlat en una entrevista a aquesta emissora on també ha explicat quins procediments legals s'aplicaran a partir d'ara als migrants que han entrat les últimes hores a Ceuta. La llei diu que Espanya té 3 dies per expulsar-los, però hi ha tanta gent que veu poc factible fer-ho en aquest termini.
3: Si no se consigue hacer en 3 días, el gobierno tiene 60 días más para eventualmente internar a esos migrantes y durante esos 60 días puede proceder a la repatriación. Esto es el régimen general y seguramente es lo que afectará a la mayoría de los que han atravesado estos días y eso explica también este reflujo que estamos viendo de algunos migrantes que vuelven a Marruecos por su propio pie.
4: 3CAT Info.
5: 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Des del Palau de la Generalitat ens amplia tota aquesta informació la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia. El president Salvador Illa ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament amb el recent fiasco de les proves PISA. Illa ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
7: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
6: Com a prioritat més immediata, Illa s'ha marcat aconseguir el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu i ha demanat que tothom sigui responsable en referència sobretot a Junts per Catalunya i a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposen.
7: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots, diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar i, fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
6: En aquest balanç del curs polític, que coincideix amb l'equador del mandat, el president també ha volgut posar de relleu les polítiques del seu govern per facilitar l'accés a l'habitatge i l'esforç inversor en obra pública. Avui mateix s'ha licitat un nou paquet d'obres per valor de 502 milions d'euros, entre les quals destaca la nova variant d'Olot, Les Preses. En plena onada d'incendis, el president també ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per fer franges lliures de vegetació per prevenir ni els focs. En concret, s'hi destinaran 15 milions d'euros.
0: Gràcies, Marta. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau, creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau. I al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord. I Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no veu motius per pensar que el país fos l'objectiu de Moscou. Les autoritats russes no han admès encara l'autoria de l'incident. Moscou, Cristina Solies.
5: El Kremlin guarda silenci sobre aquest episodi. En ocasions similars, quan s'ha pronunciat, ha estat per expulsar-se qualsevol mena de responsabilitat i exigir proves exhaustives als països europeus. Sovint, Moscou també ridiculitza la reacció de pànic dels dirigents de l'OTAN. Putin sosté sempre que no té cap intenció d'atacar cap país membre de l'Aliança Atlàntica i que els temors que arriben des de les capitals europees són totalment infundats i que només tenen per objectiu justificar el rearmament dels 27 i l'hostilitat cap a Rússia. A més, els experts russos independents asseguren que el Kremlin no té capacitat per obrir nous fronts, tal com està embrancat en una guerra ucraïna que fa més de 4 anys que s'allarga.
0: Catalunya manté l'alerta molt alta per risc d'incendis forestals, malgrat que ha superat el pic del nou episodi de calor. La temperatura màxima d'ahir van ser els 41,3 graus registrats a Lleida. També van superar els 40 graus a ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuaran avui sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
0: I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, que continuen desallotjats. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
9: L'incendi ja gairebé no té flama, excepte en alguns punts calents, però el foc no creix. L'objectiu dels bombers és poder-lo donar avui per estabilitzat. Ha actualitzat la situació Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, que també ha explicat on se centren avui els treballs.
10: Són puntos calientes que de vez en cuando dan llama, però no són frentes que vayan avanzando. Són rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunes zones i justo en el perímetro en otra, que és lo que estamos trabajando.
9: Poden tornar a casa els veïns de tots els municipis, excepte de dos, els d'Artana i Eslida, que són poblacions a l'epicentre del foc i que continuen evacuades. Prop de 3.000 veïns continuen desallotjats. La investigació sobre l'origen del foc es manté oberta. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha confirmat que s'han identificat dos focus a prop entre si i del casc urbà de la Vall d'Uixó.
11: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
9: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals del Parc Natural de la Serra d'Espadà. En conjunt, però, aquest foc només hauria cremat el 12% del total del paratge natural.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Berà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
12: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els està afectant greument i els carrers que toquen el nucli del Francàs, del Vendrell, s'estan retirant els contenidors més pròxims fins a altres localitzacions. Aquest cap de setmana també canviaran la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
13: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda amb vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
12: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho ha explicat així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
14: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Masos de Coma-ruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
12: L'alcalde de Roda no entén com municipis amb zones turístiques i de segona residència implantin una recollida porta a porta que fa impossible gestionar els residus per als qui no hi tenen la residència permanent. A Calafell també han notat un augment preocupant i han iniciat una campanya informativa amb banderoles amb el lema "El teu residu, el teu municipi".
0: Amb aquesta informació ens plantem al punt de 3:15. I com sempre a aquesta hora obrim l'àrea de servei i inaugurem com sempre connectant amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Es mantenen tallades per incendi forestal dues vies del Berguedà, la C26 a Montmajor i la B-4241, segons informen des de Trànsit. També continuen les aturades a l'autopista B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu en direcció Barcelona per enllaçar amb l'autovia A2 i és que hi ha un vehicle avariat a l'enllaç amb la mateixa autovia. També en veiem lentitud a diversos trams de l'autopista AP7, d'entre la Granada i Subirats en sentit nord perquè hi ha un vehicle aturat al voral i també hi ha lentitud a l'altura de Llinars del Vallès fins a Vilalba Sasserra, també en direcció Girona. També algunes aturades a la C65 a l'altura de Llambilles en direcció Girona, l'N340 al Vendrell en sentit sud o la C31 a l'altura de Calafell en totes dues direccions. Per obres, aturats a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. El transport públic es manté al servei per carretera a la línia R3 de Rodalies entre Vic i la Garriga a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF. Més informació d'aquí a mitja.
4: El temps.
0: Una informació d'en Jofre Genover.
16: Continua la calor intensa arreu del territori. Avui les temperatures tornaran a acostar-se als 40 graus. Serà més difícil arribar-hi o superar-ho. Per tant, esperem que en tot cas la majoria de valors entre aquests 35 a 40 i potser el Pla de Lleida doncs hi hagi alguna xifra puntual de 40. Els termòmetres, de fet, baixen 2 o 3 graus a l'interior del país, amb la presència d'un temps una mica més insegur, d'algunes nuvolades que hi han donat alguns petits ruixats, com són gairebé aquests 3 litres per metre quadrat a Torre de Cabdella, o 1 litre per metre quadrat també al nord del Berguedà, a Gisclareny. De fet, malgrat que al nord del país sovintegen aquestes nuvolades amb alguns petits ruixats, a la resta hi ha sol, amb núvols poc importants, però a partir de migdia i a la tarda el cel quedarà mig ennuvolat, sempre enterbolit, per la presència de pols agrària en suspensió, i el sol li costarà de lluir. De fet, esperem l'arribada també d'alguns ruixats cap a la zona dels ports i, evidentment, també algunes tronades que poden haver-hi en el Pirineu, sobretot oriental. Bé, sembla que la calor intensa continuarà amb l'arribada de l'agost, per tant, pocs canvis en aquest sentit, amb xafó notable a la costa i sempre amb la pujada d'alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
17: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
18: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclo de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
20: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny. Aquí en esta bahia ja va començar la mortalitat.
19: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures, s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Això suposarà un sobrecost pels productors per retirar la cria morta i per comprar-ne a Grècia i Itàlia. Per això demanen ajuts.
20: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors a veure com se podrà pagar esta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots ha fet el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni va poder pagar la cria.
19: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: Continua la polèmica per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Els serveis jurídics de l'Ajuntament van defensar ahir en un comunicat un procés de selecció fet, asseguren, seguint la normativa vigent. En canvi, el grup municipal del PSC a Ripoll hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
1: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos.
0: Barcelona es vol convertir en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en els sectors, el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. Marc Ruiz.
21: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs per promoure la llengua.
22: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
21: Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atreure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions.
0: Una última hora abans de la informació cultural, agents del Cos Nacional de la Policia Espanyola han detingut a Portbou, al pas fronterer amb França, un reclús que es va escapar del centre penitenciari de Quatre Camins a la Roca del Vallès el 22 de juliol, aprofitant una sortida programada. El pres complia una condemna de 10 anys de presó per un homicidi i ha ingressat ja al centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres, a l'Alt Empordà. I ara sí, Spider-Man disputarà a l'Odissea el regnat de la taquilla estadounidense. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels pròxims dies amb en Marc Garriga.
23: What is happening to me?
24: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
25: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo. Tot i que ja no és tan jove, aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La patrulla canina, la Dino pel·lícula, el final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del más allá i El motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En mar abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
26: Una sol curcuts. This is Jerusalem calling.
25: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film evidentment de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
27: I haven't seen her in over 10 years.
25: L'altra joia arriba avui als cinemes, Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
2: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
25: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa, i l'altra també és una òpera prima, A fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb l'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
4: Esports.
0: Fins al punt de les 12 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Anna. Dos noms entren ara mateix l'activitat al Barça i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges. Per començar, la sortida. Marc-André Ter Stegen abandonarà a les pròximes hores l'estatge de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà avui el partit que el Barça jugarà davant el Birmingham a 8:45 del vespre, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. Un altre dels porters blaugranes convocats a St. George Park, Stensne, valora el fet de ser el jugador més veterà de l'equip.
5: Soc el més veterà després de la marxa de Lewandowski, el jugador amb més experiència. Intentaré ajudar els meus companys dins i fora del camp, usar la meva experiència per ser útil a l'equip.
3: L'altre nom correspon a un jugador que pot arribar a les pròximes hores, l'extrem del Bruges, Jesse Bisiwu.
4: 3CAT Info.
3: La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. A les últimes hores, la CONCACAF, la que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib, i la Confederació Asiàtica donen suport a la UEFA. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, a Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta s'admetrà a una votació el 19 de setembre. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. Un cop finalitzi el partit, l'expedició blanquiblava tornarà a casa. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros, i el Sabadell juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes a Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que la temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió.
4: 3CAT Info.
6: I a aquesta hora hem de marxar en directe cap al barri del Putxet de Barcelona. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, molt bon dia, explica'ns.
7: Bon dia, està parlant Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.
8: Dels habitatges i dels edificis i dels veïns i veïnes, en aquest cas Sant Gervasi de Cassoles i Rubinstein. Saben perfectament que van retornar els veïns del número 56 i del número 58, que també al llarg d'aquesta setmana han pogut retornar els veïns de Rubinstein 6 i que a partir de la setmana vinent, com tenien previst, podran començar a retornar els veïns i veïnes de Sant Gervasi de Cassoles 54. Pel que fa també a l'acompanyament al veïnat i als comerciants, als titulars de les activitats econòmiques, en principi, ho hem de confirmar, però en principi, al llarg d'avui, es podran produir les transferències de les bestretes demanades. Són 48, en aquest moment 48 veïns i veïnes han demanat un avançament econòmic per poder fer front a les despeses extraordinàries. Si al llarg d'avui es fan aquestes transferències, vol dir que aquests veïns i veïnes el tindran al seu compte corrent, o bé avui o bé dilluns. Pel que fa a la suspensió de pagament de lloguers, també s'han acollit aproximadament, no arriba, però aproximadament una trentena de llogaters, i em refereixo evidentment al lloguer del mes d'agost. I pel que fa també al suport a l'activitat econòmica, tenint en compte que s'han tancat negocis, que no poden facturar, però que sí han de fer front a diferents despeses, les lògiques i ordinàries, com és el lloguer, el pagament de retribucions i altres, i el venciment de rebuts. S'està treballant amb l'ICF i en principi també tenim un nombre molt important dels 16 comerciants que ja s'han donat d'alta i han demanat aquesta línia de crèdit de l'Institut Català de Finances, i el que desitgem és que, doncs, entre avui, encara no tenim exactament la data i el calendari, però que entre avui i la setmana vinent puguin tenir aquesta disponibilitat de diners per fer front a aquestes despeses ordinàries que aniran, doncs, contra les futures indemnitzacions a què tindran dret. Aquesta, doncs, és l'explicació, continuant amb les informacions que els havien donat les setmanes passades, i ara, per entrar en temes més tècnics, passo la paraula al director general.
9: Molt bé.
7: És Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
9: Bon dia. Bon dia, soc Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat. Avui és el quart divendres que venim informant de l'evolució dels treballs. Fins ara, tota l'evolució que s'anava produint ha estat sempre positiva. Avui hem d'anunciar un petit canvi de tendència. En primer lloc, vull aclarir una actuació que es va fer inicial, que era acotar la zona més propera on es va produir la cavitat i garantir quins edificis són els que quedaven fora d'aquest àmbit. Com ha dit la delegada, parlem dels veïns de Sant Gervasi de Cassoles i del número 6 de Rubinstein. En canvi, van deixar sota control i vigilància el número 2, 4 i Teodora Lamadrid 3 i 5, sense retorn de veïns. Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat, molt més petita que l'inicial, però una petita cavitat, absolutament compatible amb tot el perímetre de seguretat i de descompressió que teníem del terreny, i és on estem treballant. I en aquest moment, en coordinació amb bombers, s'han pres algunes mesures de control d'accés. Fins ara, els veïns, fins i tot estar als edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació. I ara li dono la paraula, per després ja fan les preguntes que vulguin, al director de bombers perquè doni més detalls sobre l'estat de l'edifici.
7: Serà Sebastià Massaguer, director dels bombers de Barcelona.
10: Bon dia, Sebastià Massaguer, cap de bombers de Barcelona. Com ha informat el director general, els treballs que s'estaven fent a la zona d'afectació de la cavitat, aquesta tendència positiva que tenia, s'ha revertit des d'ahir a la nit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural, i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca, i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat que s'ha comentat i els treballs necessaris per solidificar aquestes esquerdes que en aquest moment hem vist i s'han localitzat en el soterrani de l'edifici de Rubinstein número 2.
11: Que altres divendres heu parlat de previsió de tornada d'alguna altra finca. Entenem que la setmana que ve és el 54, però no teniu de moment cap finca en previsió per l'altra setmana?
8: No. En principi, la resta serien el mes de setembre.
11: Quantes finques?
8: 4 que han retornat, que representa el 62% dels veïns i veïnes que van ser evacuats el dia 7 de juliol, i queden, doncs, aquest 38% d'habitatges. Són 4 de 8, 4 finques de 8, però és el 38% d'habitatges que en aquest moment s'han de fer aquests treballs de consolidació. I a partir d'aquestes noves informacions, doncs, són uns treballs que es dilataran una mica més en el temps, i per tant no seria durant el mes d'agost, en principi.
12: Una pregunta. L'edifici 54 de Sant Gervasi de Cassoles és la setmana vinent, tenim dia concret?
13: No, perquè també depèn de vegades dels mateixos veïns en el moment que tinguem els tres certificats que garanteixen la tornada i que validen aquesta tornada en funció també de la disponibilitat dels veïns, perquè la tornada, primer, no és imperativa i, segon, es fa amb una persona tècnica per revisar absolutament l'estat de l'edifici, per trobar la petita esquerda, encara que sigui estètica, però és aquella esquerda que no tenia, el veí o veïna, o aquella porta que no acaba de tancar. Per tant, és important que sigui sempre parlat i pactat amb el veí i veïna per poder fer una inspecció interior de l'habitatge. L'habitatge ha de quedar tal com estava abans de l'incident.
7: A mi m'agradaria preguntar-los, Montsemir, en directe a 3CAT Info, sobre aquest, no sé si dir desperfecte, aquesta cavitat que han trobat al carrer Rubinstein número 2. És només una cessió del terreny, de la terra, o afecta també subministres com podria ser el gas? Perquè ens comentaven que aquesta setmana hi havia olor de gas al barri.
9: No, l'afectació, sí, és veritat que

0: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. És a dir, els edificis que formen la resta de la U de Rubinstein 2, Rubinstein 4, Teodora Lamadrid 3 i Teodora Lamadrid 5, sabíem que és la zona més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny. Clar, és un terreny heterogeni i hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. L'hem identificat gràcies als sistemes d'auscultació i inspecció diària que fem dels edificis, i el que hem fet és hem intensificat els treballs perquè aquests desperfectes que ha descrit el cap de bombers siguin reparats el més aviat possible. Però un cop resolt aquest punt, les feines ja previstes de comprovació del terreny i consolidació de tota l'àrea a l'entorn del lloc on es va produir la cavitat continuaran amb tota normalitat. Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats, a finals d'agost podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
1: Acaba ara la compareixença. Les preguntes les faran ara en castellà. Com dèiem, ha estat una compareixença que han fet Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, i també Sebastià Massaguer, cap dels Bombers de Barcelona, que han anunciat aquest petit pas enrere, aquesta nova troballa d'una cavitat en un dels edificis en els quals ja no podien entrar els veïns, però que hi han trobat aquests desperfectes.
2: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora al voltant d'aquest esvoranc. Recordem, trobat al Putxet fa 3 setmanes llargues, per tant, aquest anunci d'aquest 38% de veïns que no podran tornar a casa seva fins al mes de setembre. Ho ha seguit la Montse Mir. Montse, gràcies. Fins ara.
1: Adeu.
3: 3cat info.
2: Passant gairebé 8 minuts de les 12, anem cap a altres qüestions destacades d'avui. Situem-nos ara a Ceuta. El president del govern espanyol i el ministre de l'Interior ja són a la ciutat autònoma, on es reuniran amb el president d'aquesta ciutat i també amb els responsables de l'operatiu que està gestionant la crisi migratòria, que s'ha cobrat de moment les vides de 19 persones. Quan ha aterrat a la ciutat, els esperava un grup d'una quarantena de manifestants que els han insultat amb càntics homòfobs i altres desqualificacions. Es calcula que en només 24 hores han entrat nedant a Ceuta unes 40.000 persones, però des d'aquest matí alguns, com aquesta persona que escoltarem, tornen voluntàriament al Marroc.
4: Esto lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, o sea, está aquí la gente muriendo. Os ruego, por favor, que aún no ha venido, que no venga, que no lo haga.
2: Ivan Martín, investigador al grup interdisciplinari d'immigració a la Universitat Pompeu Fabra, ho atribueix al fet que estan prenent consciència que l'operació no servirà per quedar-se a Espanya.
5: El gobierno tiene 60 días más para eventualmente internar a esos migrantes y durante esos 60 días puede proceder a la repatriación. Seguramente es lo que afectará a la mayoría de los que han atravesado estos días y eso explica también este reflujo que estamos viendo de algunos migrantes que vuelven a Marruecos por su propio pie.
2: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la investigadora sènior del CIDOB, Blanca Garcés, ha donat per fet que aquestes arribades es deuen a un moviment polític del govern marroquí que juga la carta migratòria per pressionar Espanya, com ja ha fet en altres ocasions.
6: Quan estan insatisfets o quan volen algun canvi, juguen la carta migratòria, deixant que entrin, fent veure que no els veuen, a canvi d'alguna cosa. I aquest a canvi d'alguna cosa, en el cas de Marroc, és difícil de saber perquè mai diuen res, òbviament no ho reconeixen.
2: Garcés apunta que es podria tractar d'una reacció del Marroc al viatge que va fer la setmana passada Pedro Sánchez a Algèria. I França ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya arran d'aquesta crisi a Ceuta, així ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL després de parlar amb el seu homòleg espanyol.
7: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
2: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya després d'assegurar que la migració irregular i descontrolada és un perill, diuen, per la seguretat nacional. Israel ha carregat contra política migratòria també del govern espanyol, aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump. El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents com la mobilitat i l'educació. El president de la Generalitat demana a la consellera Esther Niubó que

0: arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis al govern. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Anem cap al Palau de la Generalitat. Marta Corbalán.
1: El president Salvador Illa ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament amb el recent fiasco de les proves PISA. Illa ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resolvo.
1: Com a prioritat més immediata, Illa s'ha marcat aconseguir el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu i ha demanat que tothom sigui responsable, en referència sobretot a Junts per Catalunya i a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposen.
2: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots, diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar i, fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
1: En aquest balanç del curs polític que coincideix amb l'equador del mandat, el president també ha volgut posar de relleu les polítiques del seu govern per facilitar l'accés a l'habitatge i l'esforç inversor en obra pública. Avui mateix s'ha licitat un nou paquet d'obres per valor de 502 milions d'euros, entre les quals destaca la nova variant d'Olot, les Preses. En plena onada d'incendis, el president també ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per fer franges lliures de vegetació per prevenir els focs. En concret, s'hi destinaran 15 milions d'euros.
0: I des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Illa el triomfalisme. Sentim el portaveu parlamentari, Salvador Vergés.
3: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, doncs, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim al davant.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quatre dotacions terrestres dels bombers i una d'aèria treballen en l'extinció d'un incendi al Berguedà entre els municipis de Vilar de Borredà i la Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i els efectius s'han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers intenten l'extinció d'un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 9 mitjans terrestres i 6 d'aeris. Segons informen els bombers, el flanc dret crema amb intensitat. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. Tot això, recordar que Catalunya manté l'alerta molt alta per risc d'incendis forestals, malgrat que ha superat el pic del nou episodi de calor. La temperatura màxima d'ahir va ser de 41,3 graus registrats a Lleida. També van superar els 40 graus a ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures avui continuaran sent altes, per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut ja tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, la Plana Baixa, que continuen desallotjats. Anem cap a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa.
5: Bon dia. L'incendi no creix, gairebé no té flama i els bombers treballen per poder-lo donar avui per estabilitzat. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
6: Són puntos calientes que de vez en cuando dan llama, però no són frentes que vayan avanzando. Són rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
5: Només es mantenen evacuats els gairebé 3.000 veïns de dos municipis, Eslida i Artana. La resta ja poden tornar avui a casa. Un 40% de les 9.600 hectàrees cremades són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, La Vall d'Uixó.
0: Hem arribat a un quart d'una, connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Diverses incidències es mantenen tallades per l'incendi forestal al Berguedà, la C26 a Montmajor i la B-4241 a Castellar del Riu, segons informen des de Trànsit. A causa d'un vehicle avariat, aturats a l'autopista AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a sud, perquè aquest vehicle avariat ocupa un carril de circulació. La mateixa AP7 també congestionada entre Castellví de Rosanes i Subirats a l'Alt Penedès en direcció Tarragona. Es mantenen les aturades a l'autopista B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona per enllaçar amb l'autovia A2 i és que hi ha un vehicle avariat a l'enllaç amb l'autovia. També cues a la C-17 a l'altura de Ceba, a Osona, en direcció Vic, o la C-65 a l'altura de Llambilles en direcció Girona. També aturant-se per obres a l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. Pel que fa a la situació del transport públic, ens recordem que els trens de la línia R3 de Rodalies fan servei per carretera entre Vic i la Garriga per una incidència a la infraestructura. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: Avui dia de sol i calor en general, però també algunes nuvolades. De fet, matinada, matí, hi ha hagut algun ruixadet, especialment al Pirineu, han deixat fins a 5 litres a la Cerdanya, a Bolvir, 4 al refugi de Malniu, 3 litres per metre quadrat a la Vall Fosca, a la Torre de Cabdella, 2 al Santuari de Caral, una Berga, una Núria, una Puigcerdà. D'aquests llocs es nota una lleugera refrescada. La resta, sol, calor i xafogó, ja tenim valors de 30, 33 a l'interior, al voltant de 30, molta xafogó a la costa, i aquesta tarda hi ha una petita línia de temperatura baixa en altura, fins a 10, 11 sota 0 a 5.600 metres aproximadament, i això, doncs, conjuminat amb la calor, pot afavorir aquestes tempestes, aquests ruixats, que es poden repetir a la tarda al Pirineu, Prepirineu. No ho descartem, en punts aïllats de la Catalunya central, del nord de la Catalunya central, de forma local en punts de ponent, i també són probables al voltant dels ports, Matarranya, la Terra Alta, les muntanyes interiors de Castelló cap al Maestrat, els ports. La temperatura en general serà molt alta, de 35 a 40 a l'interior, però, evidentment, a qui li caiguin aquests ruixats, que no seran generalitzats, notaran una bona refrescada, localment amb tempesta i calamarsa al Ripollès i a la Cerdanya, aquí doncs, es notaria aquesta refrescada a la tarda d'uns 5 graus de davallada. Cap de setmana de sol i molta calor, algun ruixat de tarda al Pirineu, es manté la temperatura entre 35, 40, 41 a ponent, 30, 34 a la costa, i sembla que dilluns i dimarts baixaria una mica la temperatura.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
9: Aguanta'm bé, per la feina ja.
10: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
11: Arriba la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la previsió de veure-hi el primer castell de Déu de la temporada. La Diada Castellera de les Neus començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la vila de la capital del Garraf. La colla local, els Bordegassos de Vilanova, actuaran acompanyats dels castellers de Vilafranca, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell.
12: Dissabte hi ha més diades de nivell, com la de Màrtirs Street de Vilafranca del Penedès. A la Vall del Castell, a quarts de vuit, hi actuen els Xicots de Vilafranca, acompanyats de la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Barcelona.
11: A la plaça de l'Església Vella de Vilaseca, a les 7, hi actuen els Xiquets locals al costat de la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a la plaça Major de la Fatarella, a les 5, hi actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
12: I dissabte també hi ha castells a la urbanització de la Mora de Tarragona. A 6:45 hi podreu veure els nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. I Andorra la Vella, a les 5, a la plaça Príncep Batllong, hi actuen els castellers d'Andorra, els Xiquets del Serrallo i els Bous de la Bisbal.
11: Diumenge, 6:45, a la plaça dels Arbres de Vilarrodona, diada de Festa Major, amb la colla vella dels Xiquets de Valls.
12: Diumenge, 6:45, al carrer Nou dels Pallaresos, hi actuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, acompanyats dels nois de la Torre i els Xiquets de Cambrils. A 12:15 del migdia, a Sort, hi haurà els castellers del Pallars i els Margeners de Guissona, que actuaran al Riuet. I finalment, a Vacarisses, diada de Festa Major, a les 7 de la tarda, a la plaça Major, amb la colla castellera local i els Xicuelos i Xicueles del Delta.
11: La informació castellera del cap de setmana la podreu seguir diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: A 3Cat Info.
14: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
13: Insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
13: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
13: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 9 minuts i arribarem a 12:15. Continuem amb més notícies. Ara parlem d'economia. L'Euríbor torna a pujar al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. L'indicador se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. És el nivell més alt des de la tardor del 2024. Fa un any estava en el 2%. I això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca a tipus variable pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. I el creixement de l'economia catalana s'ha mantingut al segon trimestre i hi ha hagut un increment del PIB del 0,7% en termes intratrimestrals i del 3% en termes interanuals. En tots dos casos es tracta d'una dècima més que les dades registrades al primer trimestre, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i sobretot l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. Situem-nos de nou a Barcelona. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament que hi ha a Montjuïc a tocar de la Ronda del Litoral. L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí. Maria Guixà.
18: La fotografia aquí al passeig de Josep Carné és la d'efectius de la Brigada Municipal de Neteja, doncs netejant la part no asfaltada d'aquest tram de gairebé 200 metres on avui s'ha fet aquest desallotjament d'aquest assentament de persones sense llar que malvivien amb tendes a tocar de l'accés 21 de la Ronda Litoral. Segons fonts policials, el dispositiu ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat una trentena de persones, totes majors d'edat. La zona ara mateix és acordonada i, com destaquem, la fotografia són aquests efectius de neteja municipal, doncs retirant brutícia, retirant ampolles i restes de menjar.
19: Hem trobat matalassos, hem trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
18: Segons fonts del desallotjament, on han participat Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, s'ha fet per recuperar l'espai públic, al·legant possibles raons de seguretat, salubritat i convivència.
0: I l'Ajuntament de Roda de Barà, el tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
20: En el cas de Roda de Barà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els està afectant greument i els carrers que toquen el nucli del en cas del Vendrell, s'estan retirant els contenidors més pròxims fins a altres localitzacions. Aquest cap de setmana també canviaran la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
21: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda amb vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
20: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho ha explicat així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
22: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
20: L'alcalde de Roda no entén com municipis amb zones turístiques i de segona residència implantin una recollida porta a porta que fa impossible gestionar els residus per als qui no hi tenen la residència permanent. A Calafell també han notat un augment preocupant i han iniciat una campanya informativa amb banderoles amb el lema "El teu residu, el teu municipi".
0: El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sala Pallars Sobirà reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sala, Pau Rovira.
23: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
24: Estem
1: molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
23: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
0: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels. Dos noms centren ara mateix l'actualitat del Barça de futbol, i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges. Per començar, la sortida, la de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà les pròximes hores l'estatge de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit per un any a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, el tècnic del Barça, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 8:45, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. Un altre dels porters blaugrana convocats avui a St. George Park, Stensne, valora el fet de ser el jugador més veterà de l'equip.
3: The big uncle. No, I am the oldest player because Robert...
6: Soc el més veterà després de la marxa de Lewandowski, el jugador amb més experiència. Intentaré ajudar els meus companys dins i fora del camp, usar la meva experiència per ser útil a l'equip.
3: I try to use my experience to be useful for the team.
2: I l'altre nom correspon a un jugador que pot arribar a les pròximes hores, l'extrem del Bruges, Jesse Bisibu.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. Un cop finalitzi aquest partit, l'expedició blanquiblava tornarà cap a casa. Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espí, a canvi de 25 milions d'euros. El Sabadell juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. A tot això, la UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple la Copa del Món. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la FIFA. A les últimes hores, la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib, més la Confederació Asiàtica, han donat suport a la UEFA. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, que organitzaran a tres bandes, Espanya, Portugal i el Marroc. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, en clau internacional, la mort de Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90 als 66 anys. L'exdefensa central italià no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Des d'avui divendres i fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes: Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández Carla, Lorenzo Txell Ferrer, Lillu Lluís i Denis González, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba l'Europeu i també se centra en la figura d'Iris Tió.
24: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer, i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
2: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició. La World Aquatics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení, amb la presència del ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà.
25: For me, it's my first
26: time, meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un tour, per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.

0: forçar els controls de la frontera amb Espanya arran de la crisi. Així ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL, després de parlar ahir amb el seu homòleg espanyol.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps les últimes hores. 4 dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. Es tracta d'una zona amb molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora, els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. En aquests 3 últims focs provocats per llamps s'hi han enviat de moment menys dotacions de bombers. I un últim apunt sobre els focs. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. Una nova incidència a la zona de l'Esboranc del Putxet de Barcelona ajorna encara més la tornada a casa d'alguns dels veïns que hauran de passar tot l'agost fora. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Barcelona, Montse Mir.
3: Aquesta esquerda ajornarà com a mínim un mes la tornada a casa dels veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 més al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el director dels Bombers de Barcelona.
4: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
3: De fet, els veïns de Rubinstein 2, de moment, no podran entrar a casa seva ni acompanyats amb bombers de Barcelona, tal com havien pogut fer fins ara per recollir algunes coses. Aquesta nova esquerda la van trobar dimecres durant les tasques de comprovació de tota la zona del voltant del lloc on el dia 7 d'aquest mes hi va haver l'esvorany causat per les feines de construcció de la línia 9 del metro. Les ajudes i compensacions econòmiques pels veïns i comerciants de la zona afectats s'han agilitat, segons ha explicat també Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Algunes ja es tramitaran a partir d'aquesta tarda, d'altres la setmana que ve.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, un últim apunt. Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols al Prat, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons Aena, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Ara sí, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre, connectant primer amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Dues vies que es mantenen tallades per l'incendi forestal del Berguedà, la C26 a Montmajor, la BB-4241 a Castellar del Riu. Pel que fa a retencions, ja hi ha trams de lentitud i aturades a l'AP7 entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona. També vehicles aturats a l'altura de Rubí, també en sentit sud per alguna possible incidència. També aturats encara a l'autopista B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat Llobregat, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2 a causa d'un vehicle avariat a l'enllaç amb l'autovia. De tota manera, ja la retenció és molt puntual. És possible que ja l'hagin retirat de la calçada. Cues també a l'altre extrem de Barcelona, a la B20 de Pota Nord, entre Santa Coloma i l'entrada pel Nus de la Trinitat. I també aturats a la C55 a Abrera, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2, i a la C17 de la Garriga a l'Ametlla del Vallès en sentit a sud. Per obres, aturats a l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida. I el transport públic, recordem que fa estona que la línia R3 de Rodalies està fent servei per carretera entre Vic i la Garriga perquè hi ha una incidència a la infraestructura. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Una crònica del Dani Ramírez.
6: Avui dia de sol i calor en general, però també algunes nuvolades. De fet, matinada, matí hi ha hagut algun ruixadet, especialment al Pirineu, han deixat fins a 5 litres a la Cerdanya, a Bolvir, 4 al refugi de Malniu, 3 litres per metre quadrat a la Vall Fosca, a la Torre de Capdella, 2 al Santuari de Caral, una Berga, una Núria, una Puigcerdà. D'aquests llocs es nota una lleugera refrescada. La resta, sol, calor i xafogor, ja tenim valors de 30-33 a l'interior, al voltant de 30, molta xafogor a la costa, i aquesta tarda hi ha una petita línia de temperatura baixa en altura, fins a 10-11 sota 0 a 5.600 metres aproximadament, i això, doncs, conjuminat amb la calor, pot afavorir aquestes tempestes, aquests ruixats, que es poden repetir a la tarda al Pirineu, Prepirineu. No ho descartem, en punts aïllats de la Catalunya central, del nord de la Catalunya central, de forma local en punts de ponent, i també són probables al voltant dels ports, Matarranya, la Terra Alta, les muntanyes interiors de Castelló cap al Maestrat, els ports. La temperatura en general serà molt alta, de 35 a 40 a l'interior, però, evidentment, a qui li caiguin aquests ruixats, que no seran generalitzats, notaran una bona refrescada localment amb tempesta i calamarsa al Ripollès i a la Cerdanya. Aquí doncs es notaria aquesta refrescada a la tarda d'uns 5 graus de davallada. Cap de setmana de sol i molta calor, algun ruixat de tarda al Pirineu, es manté la temperatura entre 35, 40, 41 a ponent, 30, 34 a la costa, i sembla que dilluns i dimarts baixaria una mica la temperatura.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament que hi ha a Montjuïc, a Totcà, de la Ronda Litoral. L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí. Barcelona, Maria Guixà.
7: La fotografia aquí al passeig de Josep Carner és la d'efectius de la Brigada Municipal de Neteja, doncs netejant la part no asfaltada d'aquest tram de gairebé 200 metres on avui s'ha fet aquest desallotjament d'aquest assentament de persones sense llar que malvivien amb tendes a tocar de l'accés 21 de la Ronda Litoral. Segons fonts policials, el dispositiu ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat una trentena de persones, totes majors d'edat. La zona ara mateix és acordonada i, com destaquem, la fotografia són aquests efectius de neteja municipal, doncs retirant brutícia, retirant ampolles i restes de menjar.
8: Hem trobat matalassos, hem trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar.
7: Segons fonts del desallotjament, on han participat Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, s'ha fet per recuperar l'espai públic, al·legant possibles raons de seguretat, salubritat i convivència.
0: El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents com la mobilitat i l'educació. El president de la Generalitat demana a la consellera Esther Niubó que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. Li manté la confiança i diu que no té en ment fer canvis de govern. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Des del Palau de la Generalitat ens amplia aquesta informació la Marta Corbalan.
9: El president Salvador Illa ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament amb el recent fiasco de les proves PISA. Ell ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
10: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resolvo.
9: Com a prioritat més immediata, Illa s'ha marcat aconseguir el nou model de finançament autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés després de l'estiu i ha demanat que tothom sigui responsable, en referència sobretot a Junts per Catalunya i a les comunitats governades pel Partit Popular que s'hi oposen.
10: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots diguem-ne, ho facin, aprofitin aquestes setmanes per negociar i, fixin-se, ja estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
9: En aquest balanç del curs polític, que coincideix amb l'equador del mandat, el president també ha volgut posar de relleu les polítiques del seu govern per facilitar l'accés a l'habitatge i l'esforç inversor en obra pública. Avui mateix s'ha licitat un nou paquet d'obres per valor de 502 milions d'euros, entre les quals destaca la nova variant d'Olot, Les Preses. En plena onada d'incendis, el president també ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per fer franges lliures de vegetació per prevenir els focs. En concret, s'hi destinaran 15 milions d'euros.
0: I després del discurs del president Illa, des de l'oposició, Junts per Catalunya li retreu triomfalisme. Sentim el portaveu parlamentari, Salvador Vergés.
11: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, doncs, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim al davant.
0: Mentre que Esquerra demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament. Sentim Esther Capella.
12: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord que vam tancar el novembre passat, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat, en una realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar. Nosaltres continuarem doncs apretant els uns i els altres.
0: I la portaveu del PP, Lorena Roldán, acusa Illa de fer propaganda en comptes de donar explicacions pel cas de les proves PISA.
13: 2 años construyendo el futuro. Ese era el lema que rezaba tras el atril. No sabemos a qué futuro se refiere porque el panorama es desolador. Su lema de hoy debería haber sido más bien 2 años hundiendo el presente y destruyendo el futuro.
0: I un dels socis del govern, els comuns, comencen a elevar el to del discurs. Jéssica Albiach demana al govern que es posi les piles.
14: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines, ara el govern té recursos, ara el govern té diners i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura. Ja els dic que amb el discurs d'avui no ho ha estat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una última informació abans de començar el bloc dels esports. Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions, que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
15: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
16: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
15: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
17: Bon dia, Anna. Dos noms centren ara mateix l'actualitat del Barça de futbol, i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges, els de Marc-André Ter Stegen i Jesse Bisiwu. Per començar, la sortida de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà a primera hora de la tarda l'estaig de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà Mitchell Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà avui el partit que el Barça jugarà davant el Birmingham a partir de 8:45 del vespre. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. L'altre nom destacat d'avui és el de Jesse Bissiwu. L'encara extrem del Bruges viatjaria amb el secretari tècnic blaugrana Deco a l'estatge anglès i seria anunciat demà oficialment. El Barça, d'altra banda, té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit.
2: 3CAT Info.
17: L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough de la segona divisió anglesa en el segon amistós de l'estada. Un cop finalitzi aquest enfrontament, l'expedició blanquiblava tornarà cap a casa. Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant Carlos Espí a canvi de 25 milions d'euros i el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre laquinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife i amb el qual va pujar a la segona divisió. La UEFA, per la seva banda, manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. A les últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la FIFA. Gianni Infantino, el president de l'ENS Internacional, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit oposant-se a aquesta privatització, deixant clar que ell no té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Sigui com sigui, aquesta proposta se sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, encara en clau internacional, la mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central italià no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
17: Des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes. Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip en què arriba el combinat espanyol a l'Europeu i se centra en la figura d'Iris Tió.
18: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
17: En ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà.
19: For me, it's my first
20: time, meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour, per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
17: Com diem, el Tour femení es disputarà des de demà fins al diumenge 9 d'agost.

0: Són 2:15. Fins ara us hem explicat que Sánchez titlla de violació de la integritat territorial d'Espanya l'arribada massiva de migrants a Ceuta des del Marroc. El president del govern espanyol manté que faran servir tots els recursos al seu abast per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat a l'autònoma. Arriben a 24 els cadàvers recuperats del mar a Ceuta arran de l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació. Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya. Un afecta una zona de difícil accés al Berguedà, entre Vilada, Borredà i Quart. També hi ha un altre incendi que afecta el terme municipal de Navès, al Solsonès. I a partir d'ara, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord per al desarmament total de Hamas i la retirada israeliana de Gaza, que qualifica de pas històric cap a la pau i la seguretat. Fonts de Hamas han confirmat l'acord, que preveu la constitució d'un nou govern a la franja i la implantació d'una força internacional d'estabilització. El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cartipàs després de la marxa de Junts de l'equip del govern gràcies a l'abstenció del PSC. I l'Ajuntament de Roda de Berà activa mesures com canviar el sentit del trànsit d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per frenar el conegut com a turisme de la brossa. El fenomen fa que persones de municipis veïns on tenen sistemes de recollida més estrictes optin per llançar les escombraries als contenidors de localitats com Roda de Berà o Calafell. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest matí l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Tot i això, el dia que el conjunt blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre. Aquest migdia també es podria anunciar la incorporació de l'extrem belga Jesse Bissiwu.
0: I pel que fa al temps variable i alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, els ports, la Terra Alta i a punts locals de les comarques de Ponent. Alguna tronada pot ser localment forta al Pallars Sobirà, la Cerdanya i al Ripollès. Calor intensa, entre 35 i 40 graus a l'interior, si bé refrescarà on descarreguin els xàfecs. Passen 3 minuts del punt de 2:15 del migdia d'aquest divendres 31 de juliol del 2026. Us expliquem ara que el president del govern espanyol qualifica la crisi migratòria a Ceuta d'atac a la integritat territorial espanyola i es compromet a repatriar tan ràpid com sigui possible els milers de persones que han entrat nedant a la ciutat. Es calcula que en 24 hores hi podrien haver arribat per aquesta via prop de 30.000 persones, un fet que Sánchez ha atribuït a un ús interessat per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: Sánchez ha desvinculat el que passa a Ceuta de qualsevol inacció del govern del Marroc i ha assegurat que Rabat està col·laborant en la resolució de la crisi. De moment, per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei.
2: ¿Cómo gestionamos? No solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers n'hi queden milers en una situació que Rashid Sibi, portaveu del Sindicat Unificat de la Guàrdia Civil, descrivia així.
3: La situació és incontrolable. Hay marees humanas por toda la barriada de la ciudad, por todas las casas, perdón, por todas las calles, plazas, jardines. No podemos dar cifras, pero haciendo una comparativa con la crisis de mayo del año 21, donde se calcula que entraron entre 10.000 y 15.000 personas, la situación ahora mismo duplican o triplican en aquestes quantitats.
0: L'últim balanç de morts per aquesta crisi migratòria és de 24 persones. Sobre aquest tema, Finlàndia s'ha sumat avui a la petició d'Itàlia d'excloure a Espanya de l'espai Schengen per la situació migratòria a Ceuta. La ministra de l'Interior finlandesa, membre d'un partit d'ultradreta, ha acusat les autoritats espanyoles de ser incapaces de protegir la frontera exterior europea. És un argument similar a l'utilitzat ahir per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. França, per altra banda, ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya arran d'aquesta crisi. Així ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL, després de parlar ahir amb el seu homòleg espanyol.
4: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
5: 3Cat Info.
0: Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps en les últimes hores a Catalunya. Quatre dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i la Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius, de moment de menys intensitat, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça, i a Llimiana, també al Pallars Jussà. En aquests tres últims focs provocats per llamps s'hi han enviat de moment menys dotacions de bombers. Una nova incidència a la zona de l'Esvoranc del Putxet de Barcelona ajorna encara més la tornada a casa d'alguns dels veïns que hauran de passar tot l'agost fora. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Barcelona, Montse Mir.
6: Aquesta esquerda ajornarà com a mínim un mes la tornada a casa dels veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 més al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el director dels bombers de Barcelona.
7: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a lo que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
6: De fet, els veïns de Rubinstein 2, de moment, no podran entrar a casa seva ni acompanyats amb bombers de Barcelona, tal com havien pogut fer fins ara per recollir algunes coses. Aquesta nova esquerda la van trobar dimecres durant les tasques de comprovació de tota la zona del voltant del lloc on el dia 7 d'aquest mes hi va haver l'esvoranc causat per les feines de construcció de la línia 9 del metro. Les ajudes i compensacions econòmiques pels veïns i comerciants de la zona afectats s'han agilitat, segons ha explicat també Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Algunes ja es tramitaran a partir d'aquesta tarda, d'altres la setmana que ve.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord per al desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord. L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau, creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, devastada per la guerra i mancada d'aliments, sanejament i serveis sanitaris. Trump l'ha qualificat de pas de gegant cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El comunicat fet públic de matinada explica, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Trump ha agraït als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia, els seus esforços per assolir aquest acord.
5: 3CAT Info.
0: El creixement de l'economia catalana s'ha mantingut el segon trimestre i hi ha hagut un increment del PIB del 0,7% en termes intertrimestrals i del 3% en termes interanuals. En tots dos casos es tracta d'una dècima més que les dades registrades al primer trimestre, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i sobretot l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. I el ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cartipàs després de la marxa de Junts de l'equip de govern gràcies a l'abstenció del PSC. Des de Girona ens ho explica la Clara Jordan.
8: La líder de Junts i fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha retret a Salelles justament aquest acord amb el PSC i la negativa de l'alcalde a acceptar les seves demandes per avalar el nou cartipàs. Demandes que per Salelles eren ideològiques.
9: Se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi. No és Junts qui ha canviat de posició.
10: És que qui ha trencat la unitat d'aquest govern independentista no ha sigut ni Guanyem Girona ni Esquerra Republicana de Catalunya. Hi havia dues possibilitats, senyora Geis, que vostès plantegessin una negociació en base a temes que havíem anat generant consensos i havíem treballat conjuntament o fer propostes clarament ideològiques per marcar perfil de cara a les eleccions. I vostè van escollir la segona.
8: La nova organització del govern de Girona, amb regidors de Guanyem i Esquerra Republicana, té menys vicealcaldies i tres noves regidories. Es posarà en marxa dilluns.
0: L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
11: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els està afectant greument i els carrers que toquen el nucli del Francàs, del Vendrell, s'estan retirant els contenidors més pròxims fins a altres localitzacions. Aquest cap de setmana també canviaran la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
12: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
11: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho ha explicat així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
11: L'alcalde de Roda no entén com municipis amb zones turístiques i de segona residència implantin una recollida porta a porta que fa impossible gestionar els residus per als qui no hi tenen la residència permanent. A Calafell també han notat un augment preocupant i han iniciat una campanya informativa amb banderoles amb el lema «El teu residu, el teu municipi».
0: Avui engega una nova edició del Sambi Fest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i oferta gastronòmica que es fa a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Marta Vallès.
14: El Sambi Fest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
15: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar un espai meravellós i idíl·lic, unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és molt Sambi, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
14: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sambi Fest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
16: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música, trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escènics, escèniques que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival davant del mar.
14: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
16: Una nit de rumba catalana amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Tonia Ricci, té un projecte d'R&B i soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba, és un grup de salsa de noies que viuen a Barcelona, i tancarem el festival el dia 3 amb el Clarence Baker, fa versions del soul internacional dels 80, 90, 70.
14: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a sanvifest.cat.

0: És divendres, és 31 de juliol. Avui l'operació sortida segurament serà força interessant. Ens ho explica des de l'equip viari la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha complicacions a diversos punts pel que fa a incidències. Tallada a la C13 a Salàs de Pallars a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. Per l'incendi forestal al Berguedà, tallades la C26 a Montmajor i la BV-4241 a Castellar del Riu. Pel que fa a altres incidències, la B20, la Pota Nord, amb retencions de Santa Coloma de Gramenet a l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un accident que talla un carril. I pel que fa a volum de trànsit, hi ha hagut estones en què hi ha hagut força complicacions a l'autopista AP7. Ara el que veiem és algun tram de lentitud a la mateixa AP7 entre Martorell i Castellví de Rosanes, també molta intensitat a l'altura de Gelida. Això pels que van en sentit sud, també hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Rubí, i en sentit nord entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona, mentre que la resta, la zona del Vallès Oriental, on aquest matí hi ha hagut algun moment de força intensitat, ara la circulació és més còmoda. Sí que hi ha cua a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, però aquí sembla que hi ha alguna incidència, i també aturats a la C58, l'autopista del Vallès, i la C33 entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, a la C55 a l'altura d'Abrera, direcció Barcelona, per enllaçar amb l'autovia A2, la mateixa A2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, causa d'obres, i a Barcelona a les rondes. També s'intensifica la circulació. Trobem congestió a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, també a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat, i Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també de Sant Adrià al Bon Pastor i a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i també a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat. La retenció a la Ronda Litoral afecta també la C31 Nord, l'autopista del Maresme, amb retencions de Badalona a Sant Adrià direcció Barcelona per enllaçar amb la Ronda Litoral. I pel que fa al transport públic, recordem que la línia R3 de Rodalies registra una incidència a l'infraestructura de DIF entre Vic i la Garriga, i per això s'està fent servei alternatiu per carretera en aquest tram. Més informació al punt de les dues.
2: El temps.
0: Una crònica del Dani Ramírez.
3: Venim d'una matinada suau o càlida, amb xafogó a la costa, mínima de 26 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Lleida, llocs de la Noguera, on han baixat de 24 en tota la matinada, també ha passat en punts del Priorat, de la Ribera d'Ebre, mínimes que han estat entre tòrrides i tropicals, de 20 a 25 de mínima, i de dia tornarà a fer molta calor, però amb petites excepcions. Es preveuen màximes de 35 a 40 a l'interior, al voltant de 35 al prelitoral, i a la costa entre 30 i 33 aproximadament, aquí amb més humitat i xafogó. Tarda en general mitja ennuvolada a molts sectors, potser estones de sol una mica més abundants a la Costa Brava i a la Costa Daurada, i els núvols més gruixuts, amb ruixats i tronades, preveiem alguna tempesta, això es donaria al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats de la Catalunya Central, nord, especialment sector nord de la Catalunya Central, de forma localitzada a les comarques de Ponent, a la Franja de Ponent, i també cap als ports, al Matarranya, la Terra Alta, la zona del Maestrat, cap a Castelló, hi pot haver doncs alguna tamborinada, algun xàfec de 5, 10, com a molt 15 litres per metre quadrat. Ja aquest matí, matinada, hi ha hagut xàfecs poc previstos que han deixat 5 litres per metre quadrat a Bolvir, a la Cerdanya, 4 al refugi de Malniu, 3 a la Torre de Capdella, 2 al Santuari de Caral, 1 litre a Núria, Puigcerdà, o també 1 litre per metre quadrat a Bèrrega. Bé, el cap de setmana, amb sol i calor, no canvia la temperatura, pot baixar un grau o dos en alguns sectors, en altres torna a pujar. De fet, diumenge baixa una mica l'Ebre, però puja el Pirineu, i per tant cada dia estarem entre 35 i 40 a l'interior, i que no siguin 41. Diumenge pot fer més calor, i algun ruixadet de tarda, poca cosa, potser més probable diumenge.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I abans d'obrir la plana més cultural, us expliquem que un professor de ball de 25 anys ha ingressat a presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. internet. I heu de saber que el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Spider-Man disputarà a l'Odissea el regnat de la taquilla estiuenca. De fet, la pel·lícula de l'Home Aranya apunta a ser la millor estrena de l'any i superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels pròxims dies amb en Marc Garriga.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
6: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut el superheroi més jove a salvar-lo, tot i que ja no és tan jove. Aquest és el film més madur de Spider-Man, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi. Emotiva, emocionant i divertida, amb escenes trepidants i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra així que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, el final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, Insidious, Fuera del Más Allá i El Motín. Fins i tot dos entretinguts thrillers que s'estrenen a mitjans d'agost i que són les pel·lícules estiuenques per excel·lència. En Mar Abierto, sobre una catàstrofe aèria en una zona infestada de taurons, i Cuenta Atrás, on conflueixen un robatori de diamants i la troballa d'una suposada bomba de la Segona Guerra Mundial. Dues cintes previsibles, però igualment emocionants. En canvi, el marsupilami del dibuixant belga Franquin cobrarà vida aquest estiu, però en una adaptació al cinema que no li fa justícia i que desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt més joc.
7: Una, Salatul Quds. This is Jerusalem calling.
6: D'entre totes les novetats d'aquests dies, hi ha tres títols molt recomanables. El primer és Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional que serveix per conèixer una mica millor l'origen del conflicte, un film, evidentment, de part, però que per això no perd valor històric ni cinematogràfic. És una sòlida història d'identitat nacional i de resistència que 90 anys després continua ben present.
8: I hadn't seen her in over 10 years.
6: L'altra joia arriba avui als cinemes, Mother Mary, una cinta pretensiosa, de digestió complexa, però absolutament brillant. Una nova obra personal i singular del cineasta David Lowery sobre la combustió física que suposa la creació artística. La moda i el pop són protagonistes amb una Anne Hathaway més versàtil que mai, un clàssic de culte instantani. I la tercera és El amor que permanece, que s'estrena la setmana vinent. Una nova pel·lícula enlluernadora de l'islandès Linur Palmason, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni amb fills, dolorós i melancòlic, però alhora esperançador.
9: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
6: A tot això s'estrenen dues produccions catalanes. Aquesta setmana, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, que se submergeix en un relat fantàstic i sensual sobre la fi de la infantesa, i l'altra també és una òpera prima, A fuego, d'Estel Díaz, un drama adolescent que combina l'amor pel ball amb el desig de llibertat propi de l'edat dels seus protagonistes, amb l'ombra del suïcidi de fons i Les tres xemeneies, de Sant Adrià de Besòs, com a marc geogràfic. Dos debuts molt prometedors.
0: I tot just abans de la informació esportiva us expliquem que un productor de cinema ha demandat Netflix per la desaparició d'una pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. Es tracta d'un film de la Segona Guerra Mundial amb el títol Fortitude, del qual no se n'ha sabut res més des que el projecte es va entregar a la seu de la plataforma a Hollywood a mitjans de juny. La demanda l'ha presentat aquesta setmana i exigeix una indemnització de 105 milions de dòlars. Poc després que es fes arribar la pel·lícula a Netflix, la plataforma va enviar un correu electrònic al productor en què l'informava del robatori d'una quantitat important de discos durs de les seves oficines a Los Angeles, entre els quals hi havia la seva pel·lícula. En un comunicat, Netflix es nega a assumir el risc de la pèrdua d'un film que s'ha distribuït sense les mesures de seguretat estàndards de la indústria.
2: Esports.
0: Fins al punt de les dues amb Enric Arisidu. Ricard, bon dia.
10: Bon dia, Anna. Dos noms centren ara mateix l'actualitat del Barça de futbol i tots dos pel que fa al mercat de fitxatges. Els de Marc-André Ter Stegen i Jesse Bisiwu. Per començar, la sortida. Marc-André Ter Stegen abandonarà a primera hora de la tarda l'estatge de pretemporada a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:15, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. L'altre nom destacat d'avui és el de Jesse Bisiwu, l'encara extrem del Bruges, viatjaria a Anglaterra amb el secretari tècnic blaugrana, Deco, i seria anunciat demà oficialment. El Barça, d'altra banda, té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit.
2: 3CAT Info.
10: L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough el segon amistós d'aquesta estada. Un cop finalitzi l'enfrontament, l'expedició blanquiblava tornarà cap a casa. També en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter del Llevant, Carlos Espi, a canvi de 25 milions d'euros, i el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinet, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. Afegir que la UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial que permeti l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. A les últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gian Infantino, el president de la FIFA, a les últimes hores ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit oposant-se a aquesta privatització, deixant clar que ell no té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Una proposta que, sigui com sigui, es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, encara en clau internacional, l'amor Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central italià no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: Des d'avui i fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes: Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip i se centra en la figura d'Iris Tió.
11: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer, i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
10: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència del ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà.
12: For me, it's my first
13: time, meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour, per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
10: El Tour femení es disputarà fins al diumenge 9 d'agost.
14: Espanya repatriarà els migrants que han entrat nedant a Ceuta. 25.000 ja han tornat cap al Marroc. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
14: Pedro Sánchez ha estat aquest matí a la ciutat autònoma i des d'allà ha parlat d'atac de les màfies que s'afavoreixen de la migració i que han aprofitat una sentència del Tribunal Suprem que no permet devolucions en calent dels qui entren per mar. Mireia Sala.
16: Sánchez, d'acord amb el Marroc, s'ha compromès a agilitzar la repatriació i, de fet, aquest matí milers de joves ja han tornat voluntàriament al Marroc. Fins ara s'han recuperat 24 cadàvers del mar.
17: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y, por tanto, lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
14: De seguida anirem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial, però és que al País Valencià finalment sembla que els bombers podran estabilitzar el foc que ha cremat durant 6 dies a la Vall d'Uixó i als municipis veïns de la Plana Baixa. Avui molts d'aquests veïns evacuats podran tornar cap a casa. Només quedaran ja dos municipis.
16: Els serveis d'emergència encara no permeten el retorn a Eslida i Artana, més a l'interior, cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
14: La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
18: Gairebé la meitat dels evacuats que quedaven ja poden tornar avui a casa. Són 2.500 veïns de tres municipis, però continuen desallotjades gairebé 3.000 persones. El foc no creix, gairebé no queda flama, i els bombers confien poder-lo estabilitzar avui. Ha afectat 9.600 hectàrees, gairebé la meitat són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
14: I al barri del Putxet de Barcelona han trobat una nova cavitat suposadament ocasionada per les obres de la línia 9 del metro. I això fa que els veïns desallotjats des de fa 3 setmanes no puguin tornar a casa fins al setembre.
16: Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
19: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2, s'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
14: I en aquest informatiu passarem per Solsona perquè avui es ret homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsonenc Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. Lleida, Estela Bussoms.
20: Era de Solsona, però va exercir en una escola a Russafa, al costat de València. El reconeixement de la seva ciutat natal coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seves idees liberals. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal de Solsona.
14: I a la cultura arriba a la cartellera Spider-Man i ho fa arrasant.
16: El superheroi de Marvel torna a la gran pantalla amb una reflexió sobre l'addicció a la feina i la necessitat vital de l'amistat.
14: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià. Bon dia, Ernest.
21: Com estem? Bon dia.
14: Perquè el Barça juga avui el segon partit de la pretemporada contra el Birmingham.
21: Exacte, i en aquest partit veurem debutar Adeyemi, el nou fitxatge, veurem els joves del planter, que n'hi ha 17, i aquí segur que no veurem més a Ter Stegen, que aquesta mateixa tarda el porter marxa cedit a l'Ajax.
14: I ara ens interessem per les carreteres. Mariluz García.
22: Bon dia. Doncs hi ha complicacions per accidents a la C-60 Argentona en direcció Mataró i a la B-20 la Pota Nord de Badalona a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la P-7 aturats a diversos trams de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà a Sant Cugat i a Martorell direcció Tarragona i també de Bellaterra a Barberà en direcció Girona. I per l'incendi forestal al Berguedà tallades dues vies, la C-26 a Montmajor i la B-4241 a Castellà del Riu.
14: I encara ens queda el temps.
23: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Amb el Dani Ramírez. Dani, bon dia.
3: Bon dia. A patir calor, encara això no s'acaba, tot i que avui potser en punts del nord baixa de 2 a 4 graus de temperatura, especialment un cop descarreguen els ruixats previstos. Ja n'hi ha hagut aquest matí i migdia, fins i tot, que no estaven gaire previstos i que han deixat d'1 a 5 litres per metre quadrat. En el cas del refugi de Malnius han acostat els 6 litres, Puigcerdà 2 litres per metre quadrat, el santuari de Caral a Berguedà 1 litre mig, Berga s'ha acostat a 1 litre, a Bolvir, a Cerdanya, 5 litres per metre quadrat. Aquesta tarda, a Aquests ruixats podran deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat, localment amb una mica d'intensitat, i especialment demà. Demà dissabte a la tarda, una mica més de tempestes podran ser fortes al Pirineu i Prepirineu Oriental. Cerdanya, Ripollès, potser a nord d'Osona, Garrotxa, Berguedà... Hi ha un avís activat del Meteocat d'aquests xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Aquesta tarda, avís de calor, comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, aquí la temperatura aquests dies està molt elevada, alta muntanya també, arribant a 27 graus a 2.000 metres, i avui algun xàfec, com dèiem, al nord, no descartem alguna gotella de Ponent, algun ruixadet cap als ports. Diumenge, poca pluja, gairebé cap, i la temperatura segueix pujant al Pirineu, baixa una mica a les Terres de l'Ebre.
14: Doncs gràcies, Dani. Bon dia.
3: Que vagi bé, bon dia.
23: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Les 2:06. ...25.000 migrants dels prop de 40.000... que en les últimes hores han entrat nedant a Ceuta... ja han tornat cap al Marroc... segons les xifres del Ministeri de l'Interior... que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma...

0: por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
1: I per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els qui ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament cap al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners i sense menjar. Enviades especial a Ceuta. Cèlia Sarnadas, bon dia.
2: Bon dia, Natàlia. Doncs mira, estem fent aquesta connexió des d'un punt clau de Ceuta, que és el pont que uneix el port, on he arribat fa aproximadament una hora, amb el centre de la ciutat. És un punt neuràlgic perquè davant hi ha el mar i si continua recte per la carretera s'arriba al Tarajal, a l'espigó del Tarajal, que és la frontera entre Espanya i el Marroc, per on els últims dies han entrat milers i milers de migrants nedant i també tranquil·lament a peu. A les cantonades d'aquesta plaça hi ha vehicles militars, policia amunt i avall amb sirenes contínuament, helicòpters que sobrevolen la ciutat i, sobretot, desenes, desenes i desenes de migrants, de joves marroquins, que vagaregen sense rumb fix amunt i avall buscant una sortida a una situació que sembla totalment parada, perquè no tenen on anar, no saben què fer. Veu una periodista com jo, se m'han acostat molts de cop, m'han dit volem llet, volem pa, dona'ns menjar, tinc gana, amb les mans, perquè la comunicació és molt difícil, parlen àrab, jo no en parlo. Porten a les butxaques, porten bitllets arrugats, me'ls treuen, sisplau, canviem els per euros, sisplau, compra'm tu tabac o llet, però jo tampoc puc, perquè les botigues estan tancades. Les botigues de les gasolineres també, tant per marroquins com per espanyols. Per tant, no es pot comprar menjar i això és un factor que s'anirà complicant segurament en les pròximes hores perquè els nois aquests tenen gana i no tenen on anar. Això és aquesta és la realitat. N'hi ha moltíssims encara, malgrat que en aquest punt on soc, efectivament, n'hi ha molts que s'acosten als soldats que estan aquí al costat dels vehicles militars i els hi pregunten literalment on és la frontera. Volen dir on és la frontera al Marroc, perquè se'n tornen cap a casa. Els he preguntat reiteradament, com dic, amb una comunicació difícil, com és que heu vingut ara, per què no fa dos mesos, per què d'aquí dos mesos, per exemple, no, al setembre, per què ara? I molts ens han reconegut que ho havien vist en xarxes socials, que les xarxes socials els dibuixaven un panorama idíl·lic i que la realitat ha estat molt diferent. També havia circulat, ens expliquen per les xarxes, que les fronteres directament d'Espanya estaven obertes, cosa que, efectivament, doncs, no és cert. Per tant, una situació encara complicada. Hem parlat també amb alguns locals. Tenen por, estan molt enfadats i, sobretot, molt indignats perquè consideren que Ceuta reiteradament pateix situacions com aquestes. Ara on sóc jo, per exemple, tinc un grup de migrants aquí sota una ombra d'una palmera perquè fa una calor molt forta i molts, com dic, caminant, enfilant cap a la carretera que porta el Tarajal i de nou cap al Marroc. El que dic, per exemple, la comunicació és difícil, com he dit, però amb signes, els signes són universals, però aquest noi, per exemple, explicava per què es volia tornar cap al seu poble.
3: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me voy. Ja, què passa, lo que dius, Pierre?
2: Per tant, la realitat ha estat molt diferent de la que molts s'esperaven. Ara falta saber què passarà amb els que encara estan aquí dintre, que, com dic, encara són moltíssims. En les pròximes hores anirem explicant el que anem trobant pels carrers de Ceuta i també al punt fronterer del Tarajal, on es veuen gent que entra i gent que surt. És a dir, una imatge una mica extraordinària de la fenomen migratori aquí a Ceuta.
1: Cèlia, doncs està clar que bona part d'aquests nois han entrat producte de notícies falses que corren també per les xarxes. Gràcies, Cèlia. Exacte. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs a tota aquesta crisi, Brussel·les demana devolucions ràpides dels migrants com a resposta a la situació que s'ha vist a imatges arreu del món de la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per la ultradreta van encara una mica més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres, Laia Framis.
4: Sí, la Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraules de la mateixa von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional, mentrestant

0: Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i avui, la ministra d'Afers Estrangers finlandesa, han demanat que s'expulsi a Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França, de la seva banda, ha intensificat els controls a les seves fronteres, ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel, de la seva banda, ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana a través de Donald Trump.
2: I ara ens mirem al Pròxim Orient perquè Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la Franja de Gaza. El pacte l'ha anunciat primer Donald Trump i és part de la seva treva fràgil que oficialment entra en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel, de moment, guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha continuat bombardejant Gaza. Tel Aviv, Jordi Brasco, bon dia.
3: Bon dia. No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel l'accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense abat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
2: Un quart de 3. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bon dia.
4: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
5: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetre en algunas zonas y justo en el perímetre en otras, que es lo que estamos trabajando.
4: Només queden 2 municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
6: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
4: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb 2 focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
7: Hay identificados 2 focos, 2 focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
4: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: I aquí a Catalunya els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. El cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora. En aquesta ocasió, però, són d'origen natural. Toni Fortesa.
8: Quatre dotacions ara mateix terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilar de Borredà i el Quart. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès. Al Solsonès hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. També hi ha incendis actius provocats per llamps de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars, Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja al Pirineu d'aquest cap de setmana, això sí, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
9: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
8: De moment es mantindrà el tancament dels 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
2: I ara venim cap a Barcelona perquè hi ha una nova esquerda al barri del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Els bombers l'han localitzat al soterrani d'un dels edificis desallotjats i això allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns. Barcelona, Montsemir, bon dia.
10: Hola, bon dia. Els afectats són els veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 al Teodora a la Madrid. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
11: Aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
10: Com cada divendres, des que hi va haver l'esvoranc, el 7 d'aquest mes, els veïns del Putxet s'han reunit amb tècnics i representants institucionals. Avui els han informat d'aquesta nova situació i la sensació general és de molta preocupació. La Sara és de les que no pot tornar a casa, la Feli sí que ho ha pogut fer.
12: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
13: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
10: Les ajudes econòmiques, segons la Generalitat, s'han agilitat i a partir d'avui mateix ja se'n tramitaran algunes.
2: I ara anirem al Palau de la Generalitat perquè el president Illa ha fet balanç del curs polític. I ha defensat que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Ell ha fet aquest balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament amb el recent fiasco a les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
14: Hola, bon dia. Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
15: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és escolta, resol.
14: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
15: I li dic, amb convicció, que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
14: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
15: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
14: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
2: Doncs justament aquests 502 milions d'euros en obres, els que ha anunciat aquest matí el president Illa i que de fet ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes per aquest any. El govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que no pas l'any passat i prop del doble que els anys anteriors, Jordi Canal.
16: Sí, en el paquet presentat avui destaca la variant de les preses i Olot, a la Garrotxa, l'obra que preveu diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Serós, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, per millorar el pas de la carretera C31 per Cunit o per dotar de doble carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera de l'any que ve. Durant el que queda de 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros més. Han de sortir concurs, més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia Media de Mataró.
2: Ni els socis ni l'oposició no han quedat satisfets amb el discurs del president Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. Montse García.
17: La republicana Esther Capella demana a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
18: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament. Un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
19: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
17: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de no fer autocrítica.
20: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
21: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
22: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
2: I es continua fent grossa la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part d'Isabel Díaz Ayuso. González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys, una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal per a Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'Estat. Madrid, Àngels Lafuente.
23: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
24: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
23: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'Àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
2: Són 4:05, fem una pausa i tornem de seguida. Catalunya migdia.
0: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
25: Catalunya migdia.
2: A Solsona, aquesta tarda, s'homenatjarà la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona executada per la Inquisició espanyola i que va néixer en aquesta ciutat. Ripoll va ser un mestre laic que va acabar condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacari, és el primer cop que Solsona li farà un reconeixement.
26: Sí, serà amb una placa que s'instal·larà al Teatre de la Ciutat. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica per què s'ha escollit aquest emplaçament.
27: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
26: I destacar que el reconeixement tindrà continuïtat a les escoles.
27: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
26: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona, va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII es recupera la Inquisició que el persegueix i l'acaba condemnant a mort, l'última persona executada del món per esta institució.
2: Senyals horaris de 2:45. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen les vacances. I a l'aeroport de Barcelona es viu avui una jornada de màxima activitat, amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions de tota l'operació sortida. Per als qui marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. Mireia Sala.
28: Tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any a l'aeroport, no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'ENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
29: Sí, avui marxem a la Xina uns 15 dies.
30: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
31: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
28: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid, passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. L'operació sortida coincideix amb una vaga Renfe convocada per un sindicat minoritari per protestar pels problemes de climatització als trens. Però les seves últimes vagues, el juliol, han tingut un seguiment del 2%.
2: I l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retornar el crèdit es pot encarir uns 800 euros anuals, Jordi.
4: L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra al febrer, ha anat pujant amb més força anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació. I ara, l'Euríbor ja està al nivell més alt des de la tardor del 2024. Supera també en 8 dècimes el de fa un any. I això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
2: I aquest matí s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc a Barcelona, tocada la ronda del litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos, ha desallotjat una trentena de persones que s'estaven amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, Barcelona. Maria Guixà.
7: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
8: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc que esbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
7: A la zona també s'hi ha detectat consumal de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipals s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
9: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar.
7: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X, al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
2: Tot això a Barcelona, però és que a Roda de Barà, al Tarragonès, l'Ajuntament canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar el que s'anomena turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
10: En el cas de Roda de Barà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
11: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
10: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
12: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
10: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
2: I la calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos del Delta de l'Ebre. És el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros. Tarragona, Clara Chavarría.
13: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Monet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
14: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
13: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
14: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
13: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
2: 2:45 de 3. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I marxem cap al cine perquè Spider-Man arriba arrasant la taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i fins i tot ha superat Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels propers dies. Ho fem amb el Marc Garriga.
0: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons i cuenta atrás al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
2: I l'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que posa la cirereta al Festival Grec en la seva clausura. I l'han de veure la Marta Vives.
15: Inspirada en l'obra de Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble quan confessa que les aigües termals del balneari estan contaminades, i se sotmet al veredicte d'11 espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre, perquè parla de temes com el medi ambient, el turisme i de si s'hi val tot per salvaguardar els interessos del capitalisme. En aquest cos a cos entre el famós intèrpret i els anònims es desenvolupa el joc escènic a mig camí entre el teatre i el cinema, en una posada en escena brillant. Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
16: És maravilloso porque la gente que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
15: L'obra, que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees, es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment. Àngels del Serení,
2: han brodat coixins d'estrès. I a Valdomar, un petit poble de la Noguera, s'acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
17: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons
1: cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
3: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un teva meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
1: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdemar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
5: Catalunya migdia.
2: I quan falten 19 minuts per les 3, obrim la pàgina esportiva amb l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
17: Bon dia.
2: Perquè el Barça juga avui el primer partit de l'estatge de pretemporada a Anglaterra.
17: Doncs sí, contra el Birmingham. Dia, més a més, en què en aquest partit veurem el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça i alguns dels nous jugadors del planter.

0: Catalunya Ràdio transmet avui el primer partit del Barça a Anglaterra. El rival serà un equip de mitja taula de la segona categoria del futbol anglès i serà, això sí, una primera presa de contacte del nou fitxatge Karim Adeyemi amb els nous companys i també, com dèiem, una gran oportunitat per anar veient algunes cares noves. El que no és una cara nova és el Ramon Salmurri, el nostre enviat especial a Birmingham. Ramon, bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, com estem?
0: Doncs nosaltres molt bé i expectants, perquè avui comencen les transmits del Barça i amb aquest partit de pretemporada contra el Birmingham es començaran a veure algunes coses interessants.
1: Sí, sobretot, com dius, segurament el més destacable és aquest debut de Karim Adeyemi, aquest futbolista alemany que ha vingut expressament després de la petició directa de Hansi Flick, exfutbolista del Dortmund, 24 anys, amb molt potencial, però que els últims anys no ha acabat de treure tot el talent que se li pressuposava. És la cara més novedosa d'una estrena en pretemporada del Barça, on veurem també, per exemple, Ronald Araujo i Andreas Christensen, dos futbolistes que per les lesions no van poder tenir excessiva continuïtat la temporada passada, i on ja no hi veurem a Marc-André Ter Stegen. El capità del Barça abandona d'aquí a una estona la concentració del Barça a l'hotel de Birmingham per marxar cap a Amsterdam. Marxa cedit a l'Ajax, l'equip de Mitchell i de Jordi Cruyff, i agafa un vol aquesta mateixa tarda directe des de Birmingham fins a Amsterdam després que s'hagi resolt definitivament la seva sortida en forma de cessió, això sí, on el Barça assumirà el 90% del salari del jugador.
0: Ter Stegen s'esperava ja per ahir la tarda, eh? S'ha anat endarrerint força hores, us han portat pràcticament d'aquí cap allà, no? Des d'ahir que estàveu fent guàrdia a la porta de l'hotel.
1: Sí, ja saps que en el Barça la burocràcia sempre és especialment lenta i feixuga, i amb Ter Stegen les coses no han estat mai fàcils. En un principi s'especulava amb que ahir la nit fos el dia en què pogués viatjar directament a Amsterdam, però finalment ha estat avui, aquesta mateixa tarda, després que el futbolista ho hagi decidit també així i ja posar el punt i final a la seva temporada com a blaugrana.
0: Per cert, que aquest migdia hem vist que Joan Laporta feia matí un comunicat perquè ha sortit de l'hospital de Barcelona, recuperat de l'arrítmia, ja ha estat prop d'una setmana, més o menys, no?
1: Sí, ha estat una setmana, divendres, eh? De divendres, hospitalitzat, sí, ja té l'alta mèdica i ja pot marxar cap a casa. Evidentment, s'haurà de prendre el dia a dia del club amb certa calma i, a més, haurà d'anar fent periòdicament certs controls, certes revisions per controlar que tot estigui en ordre, però, en fi, que Joan Laporta ja ha rebut l'alta mèdica.
0: Molt bé, et sentirem avui al Barça Birmingham, eh?
1: Sí, no jugarà Jesse Bisibu, que és el nou fitxatge del Barça. És un futbolista que arriba procedent del Bruges. El Barça l'ha signat a canvi de 8 milions i mig d'euros, tot i que el Bruges conserva el 20% d'un futur traspàs. Té 18 anys, és un jugador amb molt de talent i molta capacitat física. És un extrem que arriba per jugar al primer equip, una mica en la línia Roni Bardaggi aquesta temporada, tot i que tindrà fitxa al filial.
0: En teoria està venint, no? Bisibu amb Deco.
1: Bé, la previsió del Barça és que tant Bisibu com Deco, el director esportiu blaugrana, puguin arribar avui mateix, incorporar-se avui mateix a l'expedició. Si no és avui, serà demà.
0: Gràcies, Ramon.
1: Vagi bé.
0: L'Espanyol tanca demà el seu estatge també a Anglaterra, com el Barça. El Barça ho farà una miqueta més tard, el dilluns. Demà l'Espanyol ho farà jugant a les 4 de la tarda, Sergi Andreu, contra el Middlesbrough, en directe també per, en aquest cas, Esport 3.
2: Sí, serà el segon amistós jugat en terres angleses després de l'empat a 2 de dimecres contra el Burnley. Tots dos equips de la Championship, per cert. Un cop acabi l'amistós de demà, l'equip blanc i blau tornarà cap a Barcelona amb els deures molt clars de cara als propers dies. S'ha de millorar defensivament, com ha explicat Jofre Carreras en declaracions a 3CAT.
3: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també, al final el futbol és un esport col·lectiu, és l'equip que defensa bé, si es porten jugadors o no, no és la meva feina, al final ja hi ha gent que treballa per això, nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp, llavors, bueno, crec que òbviament tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac, estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
2: Diumenge els jugadors tindran jornada de descans i la setmana que ve, ja a Barcelona, prepararan el proper partit. Serà contra el Coventry anglès dissabte vinent.
0: El Madrid ha fet oficial, va fer oficial ahir, fa unes hores, el fitxatge del davanter Carlos Espí. És un davanter centre que ho ha fet molt bé aquest any al Llevant. Arriba procedent doncs d'un equip on ha pogut brillar, on ha pogut fer gols i s'ha demostrat com un jugador de presència en tots els sentits. Josep Gaia, és la cinquena incorporació d'aquest Madrid.
4: Sí, quan tot apuntava que el següent pas del Madrid era anunciar el fitxatge de Yann Diomandé, finalment ahir la nit es va fer oficial la incorporació del davanter del Llevant, Carlos Espí, i es converteix en el cinquè fitxatge blanc. Espí signa amb el Real Madrid per les properes 5 temporades i ho fa després que els blancs hagin pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros. El jugador arriba al club madrileny com a relleu de Gonzalo García, ja que aquest té tancada la seva sortida al Fulham per 40 milions d'euros a falta de l'anunci oficial. Carlos Espí ha sigut nomenat millor jugador sub-23 de la Lliga amb 11 gols en el seu debut a primera divisió. Destaca per la seva envergadura i potència física, té un rol de davanter rematador tal com havia exigit Mourinho. El jugador ja s'ha incorporat a la pretemporada del Madrid.
0: Molt bé, això pel que fa a la part esportiva. Entre avui i demà el Madrid viatja a Àustria per jugar un altre amistós.
4: Exacte, demà el Real Madrid s'enfrontarà a la Fiorentina a les 6 de la tarda en un nou partit amistós i serà el tercer d'aquesta pretemporada. Els madrilenys viatjaran a Àustria amb les baixes de 6 jugadors: Mastantuono, Hausen, Rüdiger, Asensio, Gonzalo i Pitarc, però sí que podran comptar amb Endrick, Dumfries i el recent incorporat Carlos Espí. A 22 dies del debut a la Lliga, queden 9 jugadors per incorporar-se a la disciplina del club blanc. Els que tornen, que són Vinícius, Bernardo Silva, Courtois i Ibrahim la setmana que ve, i els 5 que van jugar l'última fase del Mundial: Bellingham, Mbappé, Konaté, Tchouaméni i Cucurella.
0: Vinga, obrim previsió del cap de setmana, perquè demà juga el Girona contra, segurament, un dels millors equips d'Europa. Això segur, diuen el seu palmarès la temporada passada, eh?
5: Sí, contra l'Arsenal, que és l'actual campió de la Premier League, subcampió d'Europa, va perdre la final de la Champions contra el PSG. Rival dels gironins per la 49a edició del trofeu Costa Brava. El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre en directe per Esport 3. Un Girona que ve d'empat a 3 contra el Castelló, un partit que es va disputar dimecres a la Ciutat Esportiva. Els de Quique Álvarez van perdre 0-1 contra l'Alavés, rival de primera divisió, i van guanyar 1-3 a l'Olot. El màxim golejador del Girona aquesta pretemporada, recordem, és el davanter ucraïnès Vladislav Vanat, gràcies als dos gols que va marcar contra el Castelló.
0: Queden 10 minuts per arribar a les 3. Infantino continua perdent suports per aprovar allò que ell considera doncs que és una cosa bona pel futbol, que és la creació d'una societat filial de la FIFA per vendre els drets comercials, sobretot el Mundial, a inversors externs. Ahir, per exemple, la UEFA va dir que faria boicot a les competicions de la FIFA, i avui un dels principals assessors d'Infantino ha dimitit.
5: Carlos Cordeiro, com deies, és el principal assessor del president Infantino, ha dimitit després d'oposar-se a aquesta proposta. A més, ha deixat clar que ell no hi té res a veure i que es tracta d'hipotecar el futur del futbol sense una justificació convincent. També avui el primer ministre britànic, Andy Barnum, ha dit que Infantino és la persona equivocada per dirigir la FIFA. D'altra banda, la UEFA, com deies, va anunciar ahir que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA. Marc Menchen, conseller delegat del portal d'informació econòmica esportiva To Playbook, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio sobre les conseqüències d'aquest possible boicot de la UEFA.
6: Si no van les europees, se't desmunta bastant el negoci, tant per la rellevància mediàtica de les accions que hi van com pel negoci de drets de televisió que suposa Europa avui dins del negoci de la FIFA. Jo crec que pot passar més l'amenaça de boicot que no tant la votació, que podria sortir endavant perquè hi ha federacions d'Àfrica i d'Àsia que el seu pressupost anual és de 500 milions d'euros, que si tu els dius escolta, no, que és que et dono 20, doncs escolta, on haig de signar?
5: Per cert, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que agrupa Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, ja s'han posicionat també a favor de la UEFA. Aquests suports serien suficients per tombar la proposta d'Infantino. La FIFA, que ha donat fins al 19 de setembre a les 211 federacions membres per donar suport a aquesta iniciativa a canvi de subvencions de fins a 40 milions d'euros.
0: Bé, veurem com acaba això, però sembla que a mesura que passen les hores el pla d'Infantino doncs va trobant més obstacles que, francament, tal com s'hi ha posat la UEFA, jo crec que aquí sí que sembla que serà infranquejable, però s'anirà veient perquè no és una institució del tot transparent. El Sabadell juga avui el quart partit amistós de preparació a les 8 del vespre vespre juga contra l'Inter, però compte, no l'Inter de Milà, eh? L'Inter Escaldes, de la Lliga Andorrana.
5: Sí, els de Ferran Costa, que van guanyar dimecres per 2-1 al Manresa, ara s'enfronten a l'Inter Escaldes, que de fet s'està preparant per a l'eliminatòria de classificació a la Conference League contra el Tallinn Flora d'Estònia. El Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de la pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol.
0: I el mercat de fitxatges segueix obert, i segueix obert sobretot a Anglaterra. Allà hi ha molts moviments.
5: Sí, el Chelsea ha fitxat el central francès del Crystal Palace, Maxence Lacroix, per 60 milions d'euros. D'altra banda, Bruno Guimaraes, migcampista del Newcastle i titular amb la selecció brasilera, ha demanat endarrerir la incorporació amb l'equip després de les vacances, segons informa la premsa anglesa, per tancar el seu fitxatge amb l'Arsenal. Acabem amb informació de Miguel Gutiérrez, exjugador del Girona, que està tancant el seu fitxatge pel Bayer Leverkusen. Deixaria el Nàpols després de jugar-hi només una temporada.

0: I un dels noms més llegendaris del futbol mundial, Franco Baresi, capità del Milà de la selecció italiana dels 80 i dels 90, ha mort avui. Ha mort amb 66 anys. L'any passat li van detectar un nòdul pulmonar i doncs li van extirpar, però no s'ha pogut recuperar.
1: Ho ha anunciat el Milan, el club de la seva vida, i va arribar a les categories inferiors, va debutar amb 17 anys al 78 i des d'allà mai va marxar. Va guanyar 3 Copes d'Europa, 6 Lligues, va jugar més de 500 partits i va ser el capità del mític Milan d'Arrigo Sacchi de finals dels 80 i principis dels 90. Amb la selecció italiana, Baresi va ser campió del món el 82 al Mundial d'Espanya, tot i que no va jugar cap partit. El 94 va ser el capità, però va perdre la final contra el Brasil als penals.
0: Molt bé, per situar una miqueta la figura de Baresi en clau catalana, en clau Barça, podem recordar alguns moments memorables, alguns de no massa bons pels aficionats al Barça, però tampoc pels del Madrid.
1: Sí, Baresi va aixecar la Copa d'Europa d'Atenes el 94, aquesta derrota tan recordada del Barça per 4-0, però també va eliminar el Madrid 2 vegades consecutives a la Copa d'Europa, el 89 amb un 5-0 i també l'any 1990. Baresi, recordem, es va retirar del futbol l'any 97, el seu número 6, de fet, mai s'ha tornat a utilitzar el Milan en el seu honor, i des del 2020 era president honorífic del club rossonero. Les llegendes del futbol italià han reaccionat a aquesta pèrdua. Maldini, Paolo, l'acomiada agraint-li el que ha fet per ell, afirmant que és el millor jugador amb qui ha jugat. El porter llegendari, també Dino Zoff, el recorda com una persona extraordinària. I Gianluigi Buffon diu que Baresi representava el futbol amb classe, lideratge i respecte.
0: 5 minuts i les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Recorda una mica els últims Jocs Olímpics, però ara mateix a Saint-Denis, a París, s'estan fent, perquè han començat aquest matí, els campionats, el Campionat Europeu de Natació Artística, en aquest cas. Avui és un dia important i aquests propers dies ho anirem seguint, perquè a Catalunya tenim molt bons nedadors de natació artística. Des d'avui, doncs, fins al dia 5 d'agost, és a dir, fins a la setmana que ve, Josep.
9: Sí, un campionat que destaca per la presència de 7 catalans i catalanes a la selecció espanyola. Aquest matí, a 9:45, s'ha disputat el preliminar del duo lliure, en el que han participat Lilú Lluís i la catalana Iris Tió. Les espanyoles han aconseguit la primera posició per davant de Grècia, que ha quedat segona, i Rússia tercera. L'equip espanyol ha brillat amb la coreografia L'essència de la feminitat i el ritme d'escalate de Zarbé, amb la qual van aconseguir l'or mundialista l'any passat. L'actuació de les espanyoles ha estat marcada per l'atenció, ja que el panell de jutges ha decidit revisar els primers elements que han fet. Finalment, no han estat penalitzades amb una base marc i, a més, han aconseguit la millor nota entre totes les participants. Demà a les 5 de la tarda es farà la final del duo lliure. Avui, la selecció espanyola ja podrà optar a aconseguir una medalla amb la final del duo tècnic a les 6 de la tarda, en la que també hi participen Lilú Lluís i Iris Tió. A les 8 del vespre es disputa el solo tècnic masculí, en el que hi participa el català Denis González.
0: Molt bé. Estarem pendents, doncs, de l'Iris Tió, del Denis, de tot l'equip català, vaja, espanyol, que estarà en aquests campionats d'Europa amb opcions reals de medalles en una competició que, com molt bé has dit, torna a Rússia i ho dificulta una miqueta. I també estarem pendents del Tour de França, Fitó, un Tour de França femení que comença, doncs, ja aquest cap de setmana, i aquí sí que tenim opcions a podi també catalans, que en ciclisme no és fàcil de veure.
10: Sí, dues catalanes en aquest Tour de França, Mireia Benito i Paula Blasi. Benito afronta el seu segon Tour, ve de ser campiona d'Espanya 4 vegades consecutives i arriba amb moltes ganes.
11: Vinc aquí amb moltíssimes, moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
10: Campiona d'Espanya 4 vegades en contrarrellotge, l'altra catalana és Paula Blasi, que té opcions a guanyar alguna etapa, fins i tot està lluitant per la victòria final. 9 etapes, destaca la de divendres vinent en final al Mont Ventoux, una arribada que no s'ha fet mai, per tant, veurem Paula Blasi i Mireia Benito en aquesta edició del Tour de França.
0: Molt bé, Joan, us escoltem al Tot Costa aquesta tarda.
10: Fins ara.
0: I nosaltres acabem el programa dient que el Barça anunciarà en bàsquet dilluns el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu, però potser abans tenim la informació de Juan Carlos Navarro, que deixarà de ser el general manager, ocuparà un altre càrrec dins del club sense renunciar al que encara li queda de contracte. L'oficialitat serà aquestes properes hores. Doncs ho deixem aquí, el Catalunya Migdia acaba aquí. Durant la tarda anireu seguint tota l'actualitat esportiva amb el Sergi Andreu. Aquest vespre, recordeu, segon partit amistós de pretemporada del Barça, el primer de la gira anglesa, transmissió de Ramon Salmurri aquí a Catalunya Ràdio amb tot l'equip. I recordeu doncs també que aquest cap de setmana tindrem més informació esportiva amb els serveis informatius, com sempre, aquí. Acabem el Catalunya a migdia i tornem dilluns a les 2. Que vagi bé.
2: Trescat Info.
1: Les 3, bona tarda.

0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que a les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants, fent un ús interessat de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a Itàlia perquè exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Hamas ha acceptat desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte anunciat per Trump és part de la treva fràgil en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. El govern israelià guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, continuarà bombardejant Gaza. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, malgrat les previsions de pluja del cap de setmana. I els bombers treballen amb l'objectiu de deixar estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Avui mateix, la majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar als seus domicilis, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Prop d'un 40% dels veïns afectats per l'esbranc al Putxet no podran tornar a casa fins al mes de setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació. Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat que els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA per al pròxim curs. El president de la Generalitat prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. I Spider-Man arriba arrasant a la taquilla dels cinemes amb Brand New Day, la nova entrega de la saga que apunta a convertir-se en la millor estrena de l'any. Aquest agost, títols com Insidious o En Mar Abierto o Cuenta Atrás intentaran fer-li la competència als cinemes.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat nou contracte com a jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Bisibu s'ha d'incorporar avui mateix a l'estatge a Anglaterra i demà es farà oficial la seva incorporació. També en clau mercat, avui Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax, tot plegat el dia que el Barça juga el seu amistós contra el Birmingham a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
0: Tarda de sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i al cap dels ports a la Terra Alta, amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria, que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones, d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els qui ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Ens ho explica la nostra enviada especial a Ceuta, la Cèlnia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre. Sisplau, Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ja, què passa, el que dius, Ger?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això. Ho havia vist

0: defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha permès i promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir ja va ser la primera en fer-ho i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè augmenten i argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir les seves fronteres. França ha intensificat els controls de les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump.
2: 3CAT Info.
0: Parlàvem d'Israel. Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la Franja de Gaza. El pacte anunciat pel primer per Trump és part de la treva fràgil oficialment en vigor des de fa 9 mesos i està encara envoltat de moltes incògnites. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha seguit bombardejant Gaza. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta, de moment el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense abat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
0: Ara són les 3 i 10.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. A Catalunya, el cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora, en aquesta ocasió d'origen natural. En aquests moments, 4 dotacions terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà, entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora, els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès, i a 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris. La zona afectada és la de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius provocats per llamps, de moment de menys intensitat, a Vella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja del Pirineu aquest cap de setmana, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
4: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica a mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: De moment es mantindrà el tancament de 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. De l'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
6: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
5: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge

0: que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
1: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat, i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
0: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
2: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
0: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
3: Els veïns de quatre edificis del Putxet afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa fins com a mínim al setembre. Els bombers han trobat una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que es van desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
4: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
3: Són els veïns de dos blocs del carrer Rubinstein i dos de Teodora a la Madrid i suposen gairebé un 40% dels afectats. La nova incidència els ha generat més preocupació. La Sara està patint, que no pot tornar a casa aquest agost, i la Feli, que sí que ho ha pogut fer, no les té totes.
5: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
6: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
3: A partir d'avui, els afectats començaran a rebre avançaments econòmics per afrontar les despeses extres, i és que l'aspecte econòmic també genera incertesa. La Wilma treballa a la pizzeria on hi va haver l'esvoranc.
7: I ara, vamos a ayudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
3: L'esvoranc principal va ser el 7 d'aquest mes. En punt, un quart de 4 de la tarda, àrea de serveis. La primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Per començar, direm que hi ha diferents punts de retencions a la P7. A la P7, al Perelló, en sentit sud, cap al País Valencià, però també a Martorell, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona. Mentre que també hi ha a Sarrià de Ter, Montornès del Vallès, Mollet i Cerdanyola, en sentit nord, cap a Girona. Retencions també a la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, a la C32, a Montgat, en sentit nord, a la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, i a l'altra part de la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. A la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Barcelona, de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, mentre que la Ronda Litoral, del Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Afegim que hi ha dues carreteres tallades per l'incendi forestal del Berguedà. La C26 a Montmajor, i també la BB-4241 a Castellà del Riu. I acabarem amb una informació referida als trens, i és que a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps. Dani Ramírez.
9: La calor es manté intensa respecte i un, dos o tres graus menys a la mateixa hora, però vaja, estem arribant als 37 graus a Montesquiu, a la comarca d'Osona, també Sant Salvador Guardiola. Vic arriba als 36. Al llarg de la tarda, llocs de Ponent, on ara estan a 34, 35, podrien aproximar-se als 38 o 40. En principi, també hi ha hagut algun ruixat al Pirineu i aquí ha baixat una mica la temperatura aquest migdia. Han caigut 7 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 5 a Bolvir, 1 litre a Núria, 1,5 litres a Caral, gairebé 1 litre a Berga. Al llarg de la tarda es pot reproduir algun xàfec o tempesta al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats del nord de la Catalunya central i també cap als ports, la Terra Alta, comarques de muntanya interiors de Castelló. Dia de sol i calor, a la costa màximes de 30-33, a l'interior, com dèiem, properes als 38 o 40. Pel que fa a demà, dia de sol i calor al matí, alguns núvols baixos a la costa, aixafogó, la temperatura gairebé no canvia. A la tarda també molta calor, prop dels 40 a ponent, però a la tarda alguna tempesta més que no pas avui, a la tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot el Ripollès, la Cerdanya, Berguedà, nord d'Osona, nord del Lluçanès, Garrotxa, hi ha un avís de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquest sector. Si diumenge faria sol, nuvolades de tarda al Pirineu sense pluja, la temperatura puja al Pirineu, però baixaria 3 o 4 graus a les Terres de l'Ebre.
3: Ara són les 3 i 18 minuts, ens explicava la Carmina Malagarriga la situació de les carreteres avui. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen vacances. L'aeroport de Barcelona viu avui una jornada de màxima activitat, amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions, de fet, d'aquesta operació sortida. Per als que marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. I tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any, a l'aeroport no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni gaires vols amb retard. Segons dades d'ENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
10: Sí, avui marxem a la Xina durant 15 dies.
11: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
12: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
3: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. Pels que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona, una mobilitat típica de qualsevol cap de setmana d'estiu.
13: 3CAT Info.
3: Plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i unes mobilitats excel·lents molt aviat. Illa ha fet avui balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i que les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán.
14: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
15: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
14: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
15: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
14: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
15: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
14: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
3: Aquests 502 milions d'euros en obres anunciats per Illa i que, de fet, ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes. Enguany, el govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que els anys anteriors. En el paquet licitat avui destaca la variant de les Preses i Olot a la Garrotxa. L'obra, que preveu diversos viaductes i túnels, un gaire de gairebé de 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Serós, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret per millorar el pas de carretera de la C31 per Cunit o per dotar del doble de carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera que ve. Durant el que queda del 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros. Han de sortir a concurs més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró. Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb el discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts i el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jessica Albiach demana canvis de cara al setembre.
16: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
17: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
3: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de fer autocrítica, de no fer autocrítica.
18: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
19: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
20: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
3: I ara el que fem és repassar les estrenes de la setmana amb Spider-Man, amb en Marc Garriga.
21: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
3: Esports. Fins a 3:45 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
22: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça, un futbolista belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que Bisibu s'incorpori avui mateix a l'estaig d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, l'altre nom del dia també és el de Marc-André Ter Stegen, que cap a les 4 de la tarda ha d'abandonar l'estatge de pretemporada a Anglaterra del Club Laurana per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós d'aquest curs del Barça. El partit que els blaugranes jugaran aquest vespre davant el Birmingham a 9:45. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I l'altre nom destacat del dia d'avui en clau blaugrana és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal, sanitari.
23: 3CAT Info.
22: Més actualitat futbolística, hem de comentar més coses del Barça, perquè el primer equip té previst jugar una partida amistosa el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, ha de ser el partit contra un equip local i suposarà un ingrés d'uns 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria aquests dies i les tensions diplomàtiques que suposen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix entrenant-se i exercitant-se a Anglaterra i demà jugarà contra els Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. I el Sabadell, de la seva banda, juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA ja ha anunciat que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gianni Infantino, el president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que suposa aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta sotmetrà una votació el 19 de setembre. Per cert, que en clau internacional també hem de destacar la mort de Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90 als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I per tancar el bloc futbolístic, remarquem que el Barça femení és a punt de tancar el fitxatge més car de la seva història, la davantera brasilera del Manchester City, Caroline, de 26 anys, perquè el Barça pagaria 1.200.000 euros fixos més 300.000 en variables per rendiment. Seria el quart fitxatge del mercat d'estiu després de les arribades de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández.
23: Trescat Info.
22: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. La selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes: Iris Tió, Paula Ramírez, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Denis González, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'Europeu i se centra en la figura d'Iris Tió. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer, i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
22: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia.

0: 2:15 PM.
1: 3CAT Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres, 31 de juliol. 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que a les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat al Marroc. Tot i això, a la ciutat n'hi queden milers, sobretot nois joves sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva d'immigrants fent un ús interessat de la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels que arribin per mar a Ceuta i Melilla. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquests migrants com a resposta a aquesta situació. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta, com Itàlia o Finlàndia, s'han sumat a la petició que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. Fins les 4, però, ho ampliarem, però parlarem d'altres qüestions. Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. Tot plegat ha coincidit en el moment en què González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys. Avui s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc. Ha tocat a la ronda del litoral. S'ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar. I parlarem de benzina, ara que molts comencen vacances. Omplir el dipòsit de cotxe, atenció, és 7,5 € més car ara que l'estiu passat en el cas dels dièsel i 7 € més en els de gasolina 95.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 4. Marc, amb quins temes?
2: Doncs hem de parlar del fitxatge, l'últim fitxatge del Barça, perquè Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador blaugrana. Arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que el belga s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge, tot plegat mentre avui, a 8:45 del vespre, contra el Birmingham, el Barça jugarà el seu segon amistós en directe a Catalunya Ràdio i a TV3. Tot això sense ja Marc-André Ter Stegen.
0: I el temps, sol i calor amb alguns núvols escampats pel nord, l'oest i el sud del país, nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap dels ports a la Terra Alta amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes d'entre 35 i 40 graus a les comarques interiors i de 30 a 33 graus al litoral. Ara passen 2:30 PM de 3:15 PM. Un total de 43 persones han perdut la vida intentant arribar a la costa de Ceuta, una xifra que s'ha elevat en els últims minuts. 43 persones mortes. D'altra banda, 25.000 immigrants dels prop de 40.000 que en les últimes hores ja han entrat nedant, ja han tornat al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem, que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per evitar que repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada, tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc. Als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners ni menjar. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre. Sisplau, volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats de l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ja, què passa, lo que dius, Ger?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, M'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això, ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol madurar contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraula de von der Leyen, que defensa les regles que permeten els retorns ràpids de migrants i que han promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional i a Europa la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai Schengen de lliure circulació perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França ha intensificat els controls a les seves fronteres, com defensava el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola. Estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la crisi migratòria del govern espanyol i la seva política, aprofitant la crisi humanitària, com també ha fet l'administració de Donald Trump. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires del Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
7: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots de PP, Vox i Podem, fronts de Junts, però asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes.
1: 3Cat Info.
0: Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. González Amador, parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal de Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'estat, Madrid. Àngels Lafuente.
8: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
9: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
8: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: Més qüestions, l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retorna el crèdit, es pot encarir uns 800 euros anuals. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra, el febrer ha anat pujant amb més força, anticipant les pujades del tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pugui provocar el conflicte. I ara l'Euríbor ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. Superen 8 dècimes el de fa un any i això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui s'ha desallotjat un dels assentaments a Montjuïc a tocar de la Ronda del Litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar. Barcelona, Maria Guixà.
10: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
11: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc esbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
10: A la zona també s'ha detectat consum alt de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipal s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
12: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
10: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X, al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
0: Intent de fuga a la presó de Ponent d'un pres armat amb punxons que va estar durant mitja hora a la teulada del centre. Va amenaçar els funcionaris i es va haver d'activar la màxima alerta durant 50 minuts. Llei d'Estela Bosoms.
13: Uns fets que ha difós el sindicat SICAP FEPOL i que ha confirmat el Departament de Justícia. Segons sembla, tot plegat va començar ahir al migdia, quan l'home va agredir un altre pres al pati. Quan els funcionaris van intervenir, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals que s'hauria fabricat amb un pal d'escombra manipulat i va amenaçar de mort qui s'hi acostés. Les mateixes fonts expliquen que es va activar el codi 3 de màxima alerta, però que l'intern va aconseguir accedir a la coberta interior de la presó amb l'ajuda de dos presos més, fins que 50 minuts després va entregar les dues armes i va baixar de la teulada pel seu propi peu. Pels sindicats són uns fets molt greus que requereixen una investigació exhaustiva de com va poder fabricar els punxons i que revisin les mesures de seguretat del centre.
0: I quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Els Mossos van arrestar tres dels implicats durant l'operatiu del 14 de juliol. El quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals hi havia 4 pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van trobar munició, un armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va provocar cap ferit, tot i que, segons la investigació, es van arribar a disparar una trentena de trets.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions, que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
14: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
15: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
14: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: I de seguida actualitzem la situació del trànsit a aquesta hora, però atenció, perquè omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat per als cotxes dièsel, i s'enfia a 7 euros més en el cas de la gasolina 95, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà 1 d'agost es retiri una part dels ajuts del preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte, que durant el juliol ha estat de 15 cèntims per litre, serà de 10 cèntims durant tot el mes d'agost. Al setembre baixarà 5 cèntims i a l'octubre directament desapareixerà aquesta rebaixa. El preu mitjà de la gasolina 95 d'avui és de 1,64 per litre i de gasoil de 1,75 a Catalunya. Si ho comparem amb el dia en què va començar la guerra a l'Orient Mitjà, ara fa 6 mesos, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que està 30 cèntims per sobre del preu del febrer. La gasolina 95 també registra una pujada de gairebé 20 cèntims per litre. Ara sí, són 3:15 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
16: Bona tarda, Marc. I si et sembla, començarem pel servei ferroviari, perquè Renfe informa que avui el sindicat ferroviari SF Intersindical ha convocat vaga. Els serveis mínims establerts per aquesta tarda són d'un 66% a les hores punta, i això vol dir aquesta tarda entre les 5:15, i d'un 33% la resta de la jornada. I a banda d'això, a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. I ara sí, anem a les carreteres, perquè hi ha diferents punts de retencions a la P7. Hi ha a l'Ampolla, en sentit sud, cap al País Valencià, també de Castellbisbal a Martorell, a Sant Cugat del Vallès i a Barberà del Vallès, tot això en sentit sud, mentre que en sentit nord hi ha retencions a Montornès del Vallès, Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. També a la C12, Flix, en tots dos sentits per un accident, si dona pas alternatiu. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar i també a Montgat, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt de les Roquetes a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, per un accident, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. I afegirem que s'han reobert les dues carreteres que estaven tallades per l'incendi forestal del Berguedà. S'han reobert, doncs, i ja funciona amb normalitat, la C26 a Montmajor i la BV-4241. Dit això, doncs, ens tornem a trobar d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
16: Fins ara.
0: El temps. Dani Ramírez.
17: Previsió de pocs canvis de cara a les properes hores, una certa variabilitat en el temps pel que fa al Pirineu, Prepirineu, extrem nord de la Catalunya central i també cap a l'àrea dels ports, o la Terra Alta, Matarranya, comarques de muntanya de Castelló. Aquí pot descarregar alguna tronada, algun xàfec aquesta tarda, 5, 10, 15 litres per metre quadrat. Aquesta matinada i matí ja hi ha hagut algun xàfec que ha deixat a Cerdanya 5 litres a Bolvir, 7 al refugi de Malneu, ha caigut 1,5 litres al santuari de Caral, gairebé 1 litre a Berga, 1 litre a Núria. A la tarda en poden caure de 1 a 10 litres, en general puntualment 15, no creiem que més, i demà més possibilitat de tempestes a la tarda al Pirineu Oriental i Prepirineu. Hi ha un avís de pluja intensa al Ripollès, a la Cerdanya, també cap a la Garrotxa, Nord d'Osona, Lluçanès, Berguedà, poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquestes comarques nord-orientals. La temperatura demà pràcticament no canvia, per tant, com avui, màximes de 35 a 40 a l'interior, a la costa entre 30 i 33 amb xafogó, i diumenge la temperatura podria pujar uns 4 graus al Pirineu, on baixaria 3 o 4 a les Terres de l'Ebre, amb un dia de sol, alguns núvols aïllats, i a la tarda, en principi diumenge, sense ruixats.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La calor, ara en parlava el Dani Ramírez, provoca la mort de 500.000 de quilos de musclo al Delta de l'Ebre, és el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros. Els productors temen que les altes temperatures també afectin la cria. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Monet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
20: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
19: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures, s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
20: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
19: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: I ens quedem a Tarragona perquè l'Ajuntament de Roda de Barà al Tarragonès canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa. Des de que s'ha implantat la recollida selectiva porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
14: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
2: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
14: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
21: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
14: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
18: 3CAT Info.
22: Pensals del Saraní.
0: Valdomà acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Català. Valdomà, Pau Rovira.
23: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Can Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
24: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
23: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
0: I avui engeguen una nova edició del Sant Bifest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i ofertes gastronòmiques. Aquest vespre, Arrels de Gràcia omplirà de rumba catalana el Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Marta Vallès.
25: El Sant Bifest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
26: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar en un espai meravellós i idíl·lic unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és anar al Sandy, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
25: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
27: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música, trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escèniques, que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival davant del mar.
25: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
27: Una nit de rumba catalana amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Toni Arricci, té un projecte d'R&B i soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba, és un grup de salsa, de noies que viuen a Barcelona, i tancarem el festival del dia 3 amb el Clarence Baker. Fa versions del soul internacional dels 80, 90, 70...
25: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a sambifest.cat.
0: I de la música, als esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a les 4 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
3: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i demà mateix es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen abandonarà avui cap a les 4 de la tarda l'estatge de pretemporada d'Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona aquesta passada temporada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós del curs blaugrana, el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia, per cert, és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
1: 3CAT Info.
3: Més actualitat futbolística, seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que existeixen, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada, i el Sabadell, a segona, juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat al davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. La temporada passada va jugar al Tenerife, amb el qual va pujar a la segona divisió. I demà jugarà al Girona, el 49è trofeu Costa Brava. Serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat del partit el nou tècnic, Quique Álvarez.
4: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal. I per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
3: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, la que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. La UEFA, a més, ja va anunciar que les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició que organitzi la Federació Internacional. Gianni Infantino, president de la FIFA, a més, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que s'oposa a aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta, per cert, es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. I en clau internacional fem dos apunts de futbol també. El primer és que ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I també destaquem que a Anglaterra la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatge sense poder inscriure. Una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich.
1: 3CAT Info.
3: Des d'avui fins dimecres vinent es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. Avui a les 6 de la tarda, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i, una mica més tard, Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, una seleccionadora que parlava ahir al Tot Costa.
5: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
3: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: I acabarem recordant que demà comença el Tour de França femení, que durarà fins al diumenge 9 d'agost.
6: Trescat Info.
7: Bona tarda a les 4.

0: El nombre de persones mortes per la crisi migratòria a Ceuta puja a 43. 25.000 migrants dels 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc, segons dades del Ministeri de l'Interior. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva. Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquestes persones migrants com a resposta a la situació que es viu a Ceuta. Això ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre que països governats per la ultradreta van més enllà. Finlàndia, per exemple, se suma a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui a Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, reforça les seves fronteres. Hamas accepta desarmar-se a la franja de Gaza, un pacte anunciat per Donald Trump, que forma part de la fràgil treva en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Els bombers treballen simultàniament en diversos incendis provocats per llamps a Catalunya, amb un dels focus més importants al Berguedà. Els agents rurals insisteixen que el risc d'incendi continua sent molt elevat, tot i les previsions de pluja que tenim de cara a aquest cap de setmana. Bombers que també treballen i molt amb l'objectiu de deixar estabilitzat el foc que crema encara a la vall d'Uixó. Avui mateix volen intentar que sigui així. La majoria dels veïns que havien estat evacuats ja han pogut tornar a casa seva, mentre que els residents d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, continuen desallotjats. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani que vinculen a una petita cavitat, i això allargarà els treballs de consolidació. L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar l'anomenat turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, els municipis que fan frontera noten augments notables d'escombraries als seus contenidors. Valdomar, a la Noguera, acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre els artistes. La proposta s'estrena amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans, el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari per construir un relat compartit.
1: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estatge d'Anglaterra. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ha d'abandonar avui aquest mateix estatge per reposar rumb a l'Àjax. Això el mateix dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 9:15 i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà la final masculina de solo tècnic.
0: Sol i calor encara, amb alguns núvols escampats pel nord, a l'oest i al sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap als ports o la Terra Alta amb alguns xàfecs i tempestes. Màximes avui entre 35 i 40 graus a les comarques interiors, de 30 a 33 al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 4 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Un total de 43 persones han perdut la vida intentant arribar a la costa de Ceuta. D'altra banda, 25.000 immigrants, dels gairebé 40.000 que les últimes hores ja han entrat nedant, ja tornen a ser al Marroc, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez qualifica aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula, però, de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús, per part de les màfies, diu, de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: per evitar que repeteixin entrades massives per mar i per poder retornar en calent aquells que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant de les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei. De moment, però, a la ciutat la situació continua sent-hi molt complicada. Avui al matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, però als carrers encara n'hi ha milers, alguns encara només amb el banyador, sense diners ni menjar. Ho està veient l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
4: Dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sincerament, jo no sé què era, sé per què he venit. Ara ja me vol. Ja, què passa, que dius que...
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes.

0: intentant creuar la frontera per entrar a Espanya, que considera inacceptables, en paraules de von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda a l'agència europea Frontex. El Partit Popular vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi a Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França intensifica els controls a les seves fronteres, com ha defensat el ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: De la seva banda, Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana. En declaracions a la cadena Fox News, Donald Trump ha advertit que el que ha passat a Espanya també podria passar a Amèrica, textualment ha dit, si el bàndol equivocat arriba al poder, en referència a una victòria dels demòcrates a les pròximes eleccions. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb el que està passant aquests dies a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
2: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar a les pròximes setmanes. Quatre minuts i mig i serà un quart de cinc de la tarda. Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la franja de Gaza, un pacte anunciat primer per Donald Trump, que forma part de la fràgil treva oficialment en vigor des de fa 9 mesos i que encara està envoltat de moltes incògnites. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel de moment guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, continua bombardejant Gaza. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
3: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta, de moment el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense abat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto al foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
0: A aquesta hora, els bombers continuen treballant en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. A Catalunya, el cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora, en aquesta ocasió d'origen natural. 4 dotacions terrestres i una d'aèria continuen treballant en les tasques d'extinció d'un foc que crema al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. És una zona de molt difícil accés. Bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. Els bombers també han aconseguit estabilitzar un foc provocat per un llamp, en aquest cas a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris que hi treballen. La zona afectada és la de la Vall d'Ora i també hi ha incendis actius provocats per llamps, de moment de menys intensitat, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Senet, que és a l'Alta Ribagorça, i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar, a priori, grans incendis. Tot i aquesta previsió de pluja, però, al Pirineu, per aquest cap de setmana, el subinspector del cos d'agents rurals,

0: Josep Vilalta, ha assegurat que el risc d'incendis continua sent molt alt en bona part del territori i que, per tant, no es pot abaixar la guàrdia.
1: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: De moment es mantindrà el tancament dels 7 espais naturals que ja tenien restringits els accessos. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor els últims 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I focus també al País Valencià, perquè l'incendi del Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els bombers treballen amb la previsió de poder-lo estabilitzar avui. Bona part dels vins evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte però dels habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
2: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
3: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
2: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
4: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
2: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
5: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
2: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
6: 3CAT Info.
0: És un quart de cinc. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume. Doncs començarem parlant de l'AP7, on hi ha diferents punts de retencions. A Sant Cugat del Vallès, de Castellbisbal a Martorell i a Sant Sadurní d'Anoia, tot això en sentit Tarragona, i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit Girona. I a banda d'això, hi ha retencions també a la C12, a Flix, en tots dos sentits, a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, a la C32 a Cabrera de Mar i també a Montgat, en sentit nord, a la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró, per enllaçar amb la C32, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels, a la C58 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de les Roquetes a Montbau, en sentit Llobregat i de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca al Poble Sec en sentit Besòs. A tot això afegim que a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. I també, sobretot, recordem que avui el sindicat ferroviari, SF Intersindical, ha convocat vaga. Els serveis mínims establerts per aquesta tarda són d'un 66% a les hores punta, i això vol dir entre les 5 i 8:45 del vespre, i d'un 33% la resta de la jornada. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
7: Bona tarda.
6: El temps.
0: La previsió és del Dani Ramírez.
8: La calor es manté intensa respecte i un, dos o tres graus menys a la mateixa hora, però vaja, estem arribant als 37 graus a Montesquiu, a la comarca d'Osona, també Sant Salvador Guardiola. Vic arriba als 36. Al llarg de la tarda, llocs de Ponent, on ara estan a 34-35, podrien aproximar-se als 38 o 40. En principi, també hi ha hagut algun ruixat al Pirineu i aquí ha baixat una mica la temperatura aquest migdia. Han caigut 7 litres per metre quadrat al refugi de Malneu, 5 a Bolvir, 1 litre a Núria, 1,5 litres a Caral, gairebé un litre a Berga. Al llarg de la tarda es pot reproduir algun xàfec o tempesta al Pirineu, Prepirineu, punts aïllats del nord de la Catalunya central i també cap als ports, la Terra Alta, comarques de muntanya interiors de Castelló. Dia de sol i calor, a la costa màximes de 30-33, a l'interior, com dèiem, properes als 38 o 40. Pel que fa a demà, dia de sol i calor al matí, alguns núvols baixos a la costa, aixafogó, la temperatura gairebé no canvia. A la tarda també molta calor, prop dels 40 a ponent, però a la tarda alguna tempesta més, més que no pas avui, a la tarda, al Pirineu i Prepirineu, sobretot el Ripollès, la Cerdanya, Berguedà, nord d'Osona, nord del Lluçanès, Garrotxa, hi ha un avís de pluja intensa, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquests sectors. Si diumenge faria sol, nuvolades de tarda al Pirineu sense pluja, la temperatura puja al Pirineu, però baixaria 3 o 4 graus a les Terres de l'Ebre.
9: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Els veïns de quatre edificis del Putxet a Barcelona, afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a les seves cases com a mínim fins al setembre. Els bombers han trobat ara una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que es va haver de desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
11: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: Són els veïns de dos blocs d'aquest carrer Rubinstein i dos del Teodora La Madrid. Suposen gairebé el 40% dels afectats. La nova incidència els genera més preocupació i neguit. La Sara, per exemple, està patint també que no pot tornar a casa seva aquest agost, i la Feli, que sí que ho ha pogut fer, no les acaba de tenir totes.
12: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
13: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: A partir d'avui, totes aquestes persones afectades començaran a rebre avançaments econòmics per fer front a les despeses extres que estan tenint. I és que l'aspecte econòmic també genera molta incertesa. La Wilma treballa a la pizzeria on hi va haver l'esvoranc.
14: I ara, tu vam ajudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
0: L'esvoranc principal va ser el dia 7 d'aquest mes de juliol que estem a punt de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment, diu, i es mostra confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Avui Illa ha fet balanç optimista del curs polític i dels dos anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o a l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrenca al setembre, el president es fixa com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Tot això ho ha explicat al Palau de la Generalitat. Ho hem seguit amb la Marta Corbalan.
15: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
16: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
15: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
16: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
15: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
16: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure la responsabilitat.
15: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb aquest discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella demana a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns, Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre. Podem escoltar tots dos posicionaments.
17: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
18: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: I tant Salvador Vergés, de Junts, com Lorena Roldán, del PP, o Pilar Castillejo, de la CUP, acusen Illa de no fer autocrítica.
19: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
20: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
21: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
6: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 4:45.
6: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
22: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ha d'abandonar avui, o ha abandonat avui, l'estatge de pretemporada d'Anglaterra per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida també ve marcada per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós del curs blaugrana, el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom d'avui és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
6: 3CAT Info.
22: Més actualitat futbolística, seguim un moment amb el Barça perquè el primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. De la seva banda, també a primera divisió, l'Espanyol segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. I a segona divisió, el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà. Podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat, el davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles. Demà jugarà el Girona al 49è trofeu Costa Brava. Serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat el nou tècnic Quique Álvarez.
23: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal. I per nosaltres també, no? I bueno, esperem fer un bon partit.
22: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. Gianni Infantino, a més, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que suposa aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. aquesta proposta es sotmetrà a una votació el 19 de setembre. Per cert, que en clau internacional ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. I un últim apunt de futbol internacional, perquè la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatges sense poder inscriure. Una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich.
1: Trescat Info.
22: Des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6 de la tarda, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard ho farà Denis González a la prova de solo tècnic la masculina. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que ahir, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, es centrava en la figura d'Iris Tió.
3: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil, perquè tenia molts compromisos a fer, i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors, gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
22: El campionat, per cert, comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició.
1: L'actualitat esportiva a fons.
22: I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà. Blasi no serà l'única catalana en aquest Tour femení, ja que també hi competirà Mireia Benito, un Tour femení que començarà demà dissabte 1 d'agost i durarà fins al diumenge 9.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 4:45. El nombre de persones mortes per la crisi migratòria que es viu a Ceuta aquests dies puja ja a 43. D'altra banda, el Ministeri del Govern espanyol afirma que 25.000 migrants d'aquests 40.000 que les últimes hores han entrat nedant a la ciutat autònoma ja han tornat al Marroc. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones i d'incentivar aquestes entrades massives. Brussel·les demana devolucions ràpides de persones migrants com a resposta a aquesta situació. Així ho reclama la presidenta de la Comissió Europea, mentre que països governats per la ultradreta van més enllà. Per exemple, Finlàndia se suma a la petició d'Itàlia perquè s'exclosi a Espanya de l'espai Schengen. França reforça fronteres. Des d'ara fins a arribar a les 5, entre diverses qüestions, explicarem que Solsona homenatjarà avui al vespre el mestre Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola avui fa 200 anys. Va fundar una escola laica als afores de València i va ser condemnat per heretge per les seves idees liberals. I els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet actuaran junts avui a la nit per primera vegada al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. Serà una actuació que han batejat com el so d'una generació. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Parlem de Jesse Bisibu, que ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça i arribarà procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que Bisibu s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra, mentre Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest estaix per marxar cedit a l'Ajax. Això, tot això el mateix dia que el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 8:45 del vespre i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3.
1: Sol i calor avui a la tarda, amb només alguns núvols al nord, l'oest i al sud del país. Nuvolades més gruixudes al Pirineu, Prepirineu i cap als ports de la Terra Alta, amb xàfecs i tempestes. Avui màximes entre 35 i 40 graus. A les comarques interiors, 30 a 33 al litoral. Puja a 43 el nombre de persones mortes intentant arribar a la costa de Ceuta aquests dies. D'altra banda, segons el Ministeri de l'Interior, 25.000 migrants dels gairebé 40.000 que les últimes hores ja han entrat nedant ja tornen a ser al Marroc. El govern espanyol es compromet a repatriar a totes aquestes persones el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Ha desvinculat el fet de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús per part de les màfies, ha afirmat el president del govern espanyol, de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent d'aquelles persones que arribin a Ceuta i Melilla nedant.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
1: Per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i per poder retomar en calent aquells que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant de les platges de Ceuta i també canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació continua sent molt complicada. Avui al matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament al Marroc, però els carrers continuen plens encara amb milers d'aquestes persones, alguns encara només amb el banyador i sense ni diners ni menjar. Ho ha constatat l'enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
0: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me voy. Ja, què passa, el que dius, Fer?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
1: Brussel·les demana devolucions ràpides d'aquestes persones migrants com a resposta al que està passant aquests dies a Ceuta. Ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre que països governats per l'ultradreta han anat més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen i França reforça les seves fronteres. La Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant creuar per entrar a Espanya, que ha considerat inacceptables, en paraules de von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El Partit Popular vol que es declari l'emergència nacional. A Europa la crisi posa en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta, perquè la primera ministra italiana ahir i la ministra de Defensa Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi a Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen. Argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. I França, a la veu del seu ministre de l'Interior, Laurent Núñez...
5: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
1: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana. Dos quarts i mig de cinc de la tarda, la policia ha detingut avui al migdia a Santander a un home de 39 anys acusat d'haver matat presumptament la seva parella, una dona que en tenia 27. L'home ha trucat a la policia i ha confessat els fets. Quan els agents han arribat al domicili, s'ha trobat la dona morta amb ferides d'arma blanca. S'investiga el crim com un possible cas de violència de gènere. No consten denúncies prèvies de violència entre aquesta parella. En aquest cas, a Màlaga, la Guàrdia Civil ha detingut un home vinculat amb la mort d'una dona de 45 anys a la localitat de Benavís, que es va produir el dia 21 de juliol. La víctima va ser trobada morta amb signes de violència i ferides d'arma blanca. Un testimoni va explicar que primer havia sentit un crit i que després hauria vist un home fugir del lloc dels fets en un cotxe. I un professor de ball de 25 anys ha ingressat a presó acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. Intent de fuga a la presó de Ponent d'un pres armat amb punxons que va estar durant mitja hora a la teulada del centre penitenciari. Va amenaçar els funcionaris i es va haver d'activar la màxima alerta durant gairebé una hora. Lleida està a la Busoms.
6: Uns fets que ha difós el sindicat SICAP FEPOL i que ha confirmat el Departament de Justícia. Segons sembla, tot plegat va començar ahir al migdia, quan l'home va agredir un altre pres al pati. Quan els funcionaris van intervenir, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals que s'hauria fabricat amb un pal d'escombra manipulat i va amenaçar de mort qui s'hi acostés. Les mateixes fonts expliquen que es va activar el codi 3 de màxima alerta, però que l'intern va aconseguir accedir a la coberta interior de la presó amb l'ajuda de dos presos més, fins que 50 minuts després va entregar les dues armes i va baixar de la teulada pel seu propi peu. Pels sindicats són uns fets molt greus que requereixen una investigació exhaustiva de com va poder fabricar els punxons i que revisin les mesures de seguretat del centre.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'Ajuntament de Roda de Berà, el Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar l'anomenat ja turisme de la brossa. I és que des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, han detectat com municipis com Roda de Berà o Calafell han tingut augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
8: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
9: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament el Vendrell també.
8: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
10: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
8: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
1: A Solsona, avui al vespre, s'homenatge a la figura del mestre Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola avui fa 200 anys. Ripoll va ser el fundador d'una escola laica als afores de València i va ser condemnat per heretge per les seves idees liberals. Lleida, Júlia Albacar.
11: És el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Este vespre s'inaugurarà una placa que s'ha instal·lat al teatre i també es farà una conferència sobre la seva vida. Albert Colell, regidor de Cultura de Solsona, destaca per què s'ha triat l'espai del teatre.
12: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
11: Un homenatge que tindrà continuïtat a les escoles per donar a conèixer la vida de Gaietà Ripoll entre els joves.
12: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
11: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Quan tenia 30 anys va lluitar a la Guerra del Francès i va acabar com a presoner a França, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Va tornar a Espanya durant el trienni liberal i va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de l'absolutisme i la recuperació de la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, és perseguit i condemnat a mort. Ripoll va ser penjat tal dia com avui fa 200 anys, la darrera persona executada per la Inquisició.
1: La calor ha provocat la mort de mig milió de quilos de musclos al Delta de l'Ebre, és el 20% de la collita d'aquest any i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros. Els productors temen que les altes temperatures també n'afectin la cria dels musclos al Delta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
14: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
13: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
14: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que, a més, ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos.
13: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i, tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
1: Omplir el dipòsit és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat pels cotxes dièsel i s'enfila 7 euros més en el cas dels de gasolina 95, segons les dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà es retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte que durant aquest mes ha sigut de 15 cèntims per litre serà de 10 cèntims durant tot l'agost i al setembre baixarà a 5 cèntims i a l'octubre, directament, desapareixerà. El preu mitjà de la gasolina 95 avui és de 1,64 euros per litre i el del gasoil d'1,75. Si ho comparem amb el dia que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, ara fa ja mig any, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que està 30 cèntims per damunt del preu del febrer. La gasolina 95 també registra una pujada, en aquest cas, de gairebé 20 cèntims per litre. Doncs mobilitat a aquesta hora. Trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Començarem parlant d'aquestes retencions a la P7. A la P7 hi ha retencions a l'Hospitalet de l'Infant i de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia, tot això en sentit sud. En aquest tram, entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, l'incendi d'un vehicle fa que hi hagi dos carrils tallats. A més, a la P7 hi ha també retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. D'altra banda, l'N2 està tallada en tots els sentits a la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Retencions també a la C12 a Flix en tots dos sentits per un accident si dóna pas alternatiu. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera hi ha un carril tallat per obres. A la C32 hi ha retencions a Cabrera de Mar i també a Montgat en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud cap a Castelldefels. A la B24 a Vallirana cap a Vilafranca del Penedès. A la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la ronda de dalt de Barcelona, de Sarrià a Horta, en sentit Besòs, i també a la zona franca i a la Barceloneta, en sentit Besòs. D'altra banda, afegim pel que fa al servei ferroviari que a la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. I també Renfe informa que avui el sindicat ferroviari SF Intersindical ha convocat vaga. Els serveis mínims establerts per aquesta tarda són d'un 66% a les hores punta, entre les 5 i 2 quarts de 9 de la tarda, i d'un 33% a la resta de la jornada. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Bona tarda.
7: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: Previsió de pocs canvis de cara a les properes hores, una certa variabilitat en el temps pel que fa al Pirineu, Prepirineu, extrem nord de la Catalunya central i també cap a l'àrea dels ports, o la Terra Alta, Matarranya, comarques de muntanya de Castelló. Aquí pot descarregar alguna tronada, algun xàfec aquesta tarda, 5, 10, 15 litres per metre quadrat. Aquesta matinada i matí ja hi ha hagut algun xàfec que ha deixat a Cerdanya 5 litres a Bolvir, 7 al refugi de Malneu, ha caigut un litre i mig al santuari de Caral, gairebé un litre a Berga, un litre a Núria. A la tarda en poden caure de 1 a 10 litres, en general puntualment 15, no creiem que més, i demà més possibilitat de tempestes a la tarda al Pirineu Oriental i Prepirineu. Hi ha un avís de pluja intensa al Ripollès, a la Cerdanya, també cap a la Garrotxa, Nord-Osona, Lluçanès, Berguedà, poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora en aquestes comarques nord-orientals. La temperatura demà pràcticament no canvia, per tant, com avui, màximes de 35 a 40 a l'interior, a la costa entre 30 i 33 amb xafogó, i diumenge la temperatura podria pujar uns 4 graus al Pirineu, on baixaria 3 o 4 a les Terres de l'Ebre, amb un dia de sol, alguns núvols aïllats, i a la tarda, en principi diumenge, sense ruixats.
17: Sols del Saraní han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir.
1: Valdomà acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrenarà en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomà, Pau Rovira.
18: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquel Alladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
19: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
18: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdemar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals. Soneta,
20: corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a tot.
1: Això demà. Avui, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet actuaran junts per primera vegada al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. És un concert que han batejat com el so d'una generació. I per les entrades venudes, Roses Fèlix Martínez preveuen més de 2.500 persones.
21: Blaumut està fent gira abans d'una pausa damunt dels escenaris. Ja han passat molts anys des d'aquell pa amb oli i sal.
22: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
21: Blaumut té aquesta cita tan especial a Roses amb dos companys més de viatge. D'una banda, Ramon Mirabet, que arrencarà la triple actuació a les 9 del vespre. I de l'altra, els Amics dels Arts, que seran els encarregats de tancar el concert a partir de la mitjanit. Són tres dels màxims representants del so d'una generació que a partir de la música pop, del folk o de la cançó d'autor han fet lletres molt properes que formen part del nostre cançoner. En el concert d'avui no hi faltaran les cançons més conegudes, però també la dels últims treballs, ha concretat en Ferran Piqué dels Amics de les Arts.
23: Tenim la sort de portar molts anys fent cançons i el nostre públic va creixent amb nosaltres, no? I llavors també tenim un públic nou, evidentment, eh? Però jo crec que sí, que per molta gent pot ser un remember, no? Només nosaltres estem celebrant aquests 20 anys i també el nostre repertori d'aquesta gira és molt remember i agafar inclús cançons que estaven a les maquetes ja no el Bed and Breakfast, sinó abans, no?
21: I demà, 1 d'agost, a la mateixa Ciutadella de Roses, serà el torn d'un altre concert doble, també molt esperat. El faran l'Ax en Bustó, celebrant 40 anys damunt dels escenaris, acompanyats per gossos, en l'únic concert que han programat aquest estiu. Imatges que no se'n van.
24: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
25: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Trescat Info.
26: Arriba la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la previsió de veure-hi el primer castell de Déu de la temporada. La Diada Castellera de les Neus començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la vila de la capital del Garraf. La colla local, els Bordegassos de Vilanova, actuaran acompanyats dels castellers de Vilafranca, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell.
27: Dissabte hi ha més diades de nivell, com la de Màrtirs Street de Vilafranca del Penedès. A la Vall del Castell, a quarts de vuit, hi actuen els Xicots de Vilafranca, acompanyats de la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Barcelona.
26: A la plaça de l'Església Vella de Vilaseca, a les 7, hi actuen els Xiquets locals al costat de la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a la plaça Major de la Fatarella, a les 5, hi actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
27: I dissabte també hi ha castells a la urbanització de la Mora de Tarragona. A dos quarts de set hi podreu veure els nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. I Andorra la Vella, a les 5, a la plaça Príncep Batllong, hi actuen els castellers d'Andorra, els Xiquets del Serrallo i els Bous de la Bisbal.
26: Diumenge, dos quarts de set, a la plaça dels Arbres de Vila-rodona, diada de Festa Major, amb la colla vella dels Xiquets de Valls.
27: Diumenge, dos quarts de set, al carrer Nou dels Pallaresos, hi actuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, acompanyats dels nois de la Torre i els Xiquets de Cambrils. A quarts de 12 del migdia, a Sort, hi haurà els castellers del Pallars i els margeners de Guissona, que actuaran al Riuet. I finalment, a Vacarisses, diada de Festa Major, a les 7 de la tarda, a la plaça Major, amb la colla castellera local i els xicuelos i xicueles del Delta.
26: La informació castellera del cap de setmana la podreu seguir diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: 5 minuts i mig i seran les 5. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara punt amb en Marc.
25: Esports.
2: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions d'euros, 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que el belga s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra i demà mateix també es faci oficial el seu anunci com a futbolista del Barça. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen avui marxa ja d'Anglaterra per aterrar a Amsterdam i fer oficial la seva cessió a l'Ajax, on es retrobarà amb Mitchell, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot i que el Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, la seva sortida ve marcada per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen al vestidor pot alterar l'ecosistema. Per tant, l'alemany no serà el segon amistós del curs blaugrana, el partit que el Barça jugarà aquest vespre davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
25: 3Cat Info.
2: Més actualitat futbolística, seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local al partit i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer l'anunci oficial del partit. Per part de l'altre equip català de la primera divisió, l'Espanyol, un conjunt blanquiblau que continua preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough al seu segon amistós de l'estada. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà. Podria tenir alguns minuts l'últim fitxatge del quadre arlequinat, el davanter uruguaià Gastón Valles. Demà qui jugarà serà el Girona, el 49è trofeu Costa Brava serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal, el campió de la Premier. N'ha parlat del rival el nou tècnic gironí, Quique Álvarez.
0: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal. I per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
2: El partit serà demà a les 8 del vespre. La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com, per exemple, el Mundial. I en aquestes últimes hores han donat suport a la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que engloba l'Amèrica del Nord, el Centreamèrica i el Carib. Mentrestant, Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que s'oposa a aquesta privatització, deixant clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta sotmetrà una votació el 19 de setembre. I més coses en clau internacional. Ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. D'altra banda, la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatge sense poder inscriure, una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich. I tot plegat, mentre l'Uruguai ha anunciat l'exfutbolista Diego Forlán com a nou seleccionador. Forlán dirigirà el combinat sud-americà de manera interina, mínim fins al març.
25: 3Cat Info.
2: En l'àmbit poliesportiu, des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i una estona més tard, Denis González ho farà la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que ahir valorava positivament el nivell de l'equip amb què arriba l'europeu i se centrava en la figura d'Iris Tió en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa, i al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors, gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
2: El campionat comptarà, per cert, amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. Mentrestant, acabem amb un apunt de ciclisme perquè demà, recordem, comença el Tour de França femení amb la presència de Paula Blasi, la catalana d'Esplugues de Llobregat, que podria guanyar, és una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participarà. També hi serà la catalana Mireia Benito.
25: 3CAT Info.

0: Són les 5 i aquesta la primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Els punts principals de retencions els trobem a la P7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha només un carril obert en aquest tram per l'incendi d'un vehicle. També a la P7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord, i a l'N2 està tallada a la Jonquera en tots els sentits per l'incendi d'un vehicle. Afegim que la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic.
0: Més de 37.500 migrants dels 50.000 que han entrat irregularment a Ceuta els últims dies ja han tornat al Marroc, segons fonts del Ministeri de l'Interior. 43 persones han mort intentant entrar a la ciutat autònoma. Ceuta està desbordada i no té capacitat per donar-los resposta. Des del Ceuta mateix, el president espanyol Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya, n'ha responsabilitzat les màfies i ha descartat qualsevol maniobra del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Brussel·les demana devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliqui perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA. Per al pròxim curs, el president prioritza el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions, com la variant de les preses i Olot a la Garrotxa. L'oposició i els socis d'investidura l'acusen de triomfalista. L'Euríbor puja al 2,85% al juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. Qui n'hagi de fer ara la revisió anual es pot trobar amb una pujada de la quota d'uns 800 euros a l'any. Presó per a un professor de ball de 25 anys a Mallorca acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. La policia li ha intervingut diversos dispositius electrònics. I Solsona ret homenatge avui a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsoní Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. El Teatre Municipal tindrà una placa commemorativa dedicada a la seva figura.
2: Esports.
3: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Mentrestant, Marc-André Ter Stegen abandona l'estaix per marxar cedit a l'Àjax i no jugarà l'amistós contra el Birmingham a 3:15, que seguirem en directe Catalunya Ràdio i també a TV3. D'altra banda, en bàsquet, la penya acaba de fer oficial que renova Ricky Rubio per una temporada. Ahir ja en va donar indicis, però avui ha confirmat la renovació del base del Masnou per una temporada més. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic.
0: Sol en general amb algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, al Prepirineu i al Cap dels Ports o a la Terra Alta. El primer cap de setmana d'agost ens portarà una calor similar, sol i algunes ruixats, tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Són les 5 i 4 minuts, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 50.000 migrants han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta durant els últims dies. D'aquests, 37.500 ja han retornat voluntàriament, segons dades del Ministeri de l'Interior. L'arribada massiva de persones, moltes nedant, ha provocat la mort d'almenys 43 migrants, segons l'últim balanç. Els carrers de Ceuta estan col·lapsats amb milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, amunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar, i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau, Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo así de grande. Ya, ¿qué pasa lo que querías hacer?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Doncs des de la mateixa ciutat autònoma de Ceuta, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent des que entren nedant a Ceuta i Melilla.
6: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també li reclama garantir el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, una reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Des de Brussel·les s'ha demanat que es facin devolucions ràpides de migrants com a resposta a aquesta situació. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre que països governats per l'ultradreta van més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres. La Comissió Europea vol mà dura contra les imatges de joves intentant creuar la frontera per entrar a Espanya, que considera inacceptables. En paraules de von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que han promès més ajuda de l'Agència Europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb

0: Els fronterers.
1: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump. En declaracions a la cadena Fox News, el president nord-americà ha advertit que el que ha passat a Espanya també podria passar a Amèrica si el bàndol equivocat arriba al poder, en referència a una victòria dels demòcrates a les eleccions.
2: 3Cat Info.
1: En clau internacional, Hamas ha acceptat un acord per desarmar-se a la Franja de Gaza. El pacte anunciat també per Donald Trump és part de la treva fràgil oficialment en vigor des de fa 9 mesos i està encara envoltat de moltes incògnites. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel guarda silenci sobre aquesta decisió i, de fet, la Unió Europea ha celebrat l'anunci de Hamas de desarmar-se. Però fa una cridar a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Trump pugui funcionar. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha dit a les xarxes socials que encara hi ha molts elements que s'han d'encaixar i que l'èxit depèn del compromís de totes les parts. Com dèiem, els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no ha fet cap valoració oficial, tot i que alguns ministres de l'ala dreta del seu govern s'hi han pronunciat en contra. Mentrestant, els israelians continuen atacant Gaza malgrat la treva i avui hi ha hagut un mort en un bombardeig al centre de la franja. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense abat podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto al foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià al 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment...
1: Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès al Solsonès i a 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris. La zona afectada és el de la Vall d'Ora. També hi ha incendis actius provocats per llamps de moment amb menys intensitat a l'Abella de Conca, Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja al Pirineu d'aquest cap de setmana, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendi continua sent molt alt en molt bona part del territori.
4: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
1: De moment, es mantindrà el tancament de 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. Els bombers treballen amb l'objectiu que avui quedi estabilitzat. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants de 2 municipis a la Plana Baixa, que continuen desallotjats al Barbosa.
5: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
6: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otra, que es lo que estamos trabajando.
5: Només queden 2 municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
7: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
5: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui

0: 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
1: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
0: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: 3Cat Info.
3: Abans de l'àrea de serveis, us expliquem que amb l'arribada de l'agost molts ciutadans comencen vacances. L'aeroport de Barcelona viu avui una jornada de màxima activitat amb més de 1.100 vols previstos el dia de més operacions de l'operació sortida. Per als que marxen en tren, també en parlem, Renfe ha reforçat el servei. Comencem a l'aeroport. Tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any a l'aeroport, no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni gaires vols amb retard. Segons dades d'AENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Els passatgers aquest matí ens deien on volaven.
4: Sí, avui marxem a la Xina durant uns 15 dies.
5: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
6: Bueno, jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
3: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. Pels que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona, una mobilitat molt típica de qualsevol cap. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Ara mateix hi ha un carril tallat a l'AP7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud, per l'incendi d'un vehicle. També hi ha retencions a l'AP7 de Mollet del Vallès a Cardedeu, en sentit nord. A l'AP2, retencions a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A l'A2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, un carril tallat per obres. Està tallada l'N2 a la Jonquera en tots dos sentits per l'incendi d'un vehicle. Retencions o circulació intensa més aviat a la C12 a Flix, en tots dos sentits per un accident, si dona pas alternatiu. A la B24 a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a la mateixa C32 a Cabrera de Mar en sentit nord. A l'N340 a Vilafranca i també al Vendrell en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C58 i també C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la ronda de dalt de la Bona Nova al passeig Vall d'Aura en sentit Besòs i a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. I afegirem que la línia R3, per una incidència a la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Fins ara.
7: Fins ara.
2: El temps.
3: Enric Agut.
8: Tarda de sol a molts interès, però s'han format algunes nuvolades, novament al Pirineu i al Prepirineu, que han descarregat algun ruixat, cap a l'àrea, per exemple, de la Cerdanya, també a l'Urgell, algun ruixat també al nord del Pallars Sobirà, i també s'han format alguns nuclis tempestuosos, alguns ruixats entre la Terra Alta, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, sud del Segrià, en Garrigues, i també en alguns sectors del Priorat. Passaran ràpid a la nit, tot això haurà marxat, ni tranquil·la, un dia ben calorós, novament, amb alguna màxima que ha tocat els 40 graus. Solsona ha arribat als 40 graus a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya. En tot l'estiu ja portem 15 dies que en algun lloc o altre s'ha arribat als 40 graus. El rècord el tenim l'any passat. 16 dies es van assolir els 40 graus. Doncs fa pinta que arribarem als valors de l'any passat i encara els superarem perquè encara falta la meitat de l'estiu. La temperatura avui alta, el cap de setmana serà semblant, amb alguns alts i baixos en funció de les comarques, però calor. Això vol dir que a Ponent es pot arribar als 37-38 graus, també en valls del Pirineu, xifres de 33-34-35 graus en molts indrets del prelitoral, i a la costa valors al voltant dels 30-31-32 i amb sensació d'aixafogor. Tant aquest dissabte com diumenge, sol al matí, algun núvol costaner, i a les tardes poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu i també al massís del Port. Per demà a la tarda tenim un avís d'intensitat de precipitació que afecta la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, també l'àrea de Lluçanès, Osona i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres per metre quadrat.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
3: D'aquí a 11...

0: Minuts. Arribarem a 6:15 de la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Illa ha fet avui un balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán.
1: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
2: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
1: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
2: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
2: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
1: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb el discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La República Estescapella demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
3: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat de estirar.
4: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del Partit Popular o Pilar Castillejos de la CUP l'acusen de no fer autocrítica.
5: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
6: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
7: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Un apunt econòmic, l'Euríbor, i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retornar el crèdit es pot tancar-hi uns 800 euros anuals. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en aquests crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra, al febrer, han anat pujant amb més força, anticipant les pujades del tipus de banc del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pugui provocar el conflicte. I ara l'Euríbor ja està al nivell més alt des de la tardor del 24. Superen 8 dècimes el de fa un any. Això vol dir que qui hagi de fer una revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Com dèiem, uns 65 euros més els qui tinguin un préstec de 170.000 euros a 25 anys, uns 800 anuals. I un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes de la seva acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet.
8: 3CAT Info.
0: A Solsona, aquest vespre, s'homenatja la figura del mestre Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola, avui fa 200 anys. Ripoll va fundar una escola laica a les afores de València i va ser condemnat per heretge per les seves idees liberals, Lleida Julià Albacar.
9: És el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Este vespre s'inaugurarà una placa que s'ha instal·lat al teatre i també es farà una conferència sobre la seva vida. Albert Colell, regidor de Cultura de Solsona, destaca per què s'ha triat l'espai del teatre.
10: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis, que els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
9: Un homenatge que tindrà continuïtat a les escoles per donar a conèixer la vida de Gaietà Ripoll entre els joves.
10: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
9: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Quan tenia 30 anys va lluitar a la Guerra del Francès i va acabar com a presoner a França, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Va tornar a Espanya durant el trienni liberal i va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de l'absolutisme i la recuperació de la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, és perseguit i condemnat a mort. Ripoll va ser penjat tal dia com avui fa 200 anys, la darrera persona executada per la Inquisició.
8: Esports.
0: 5 minuts fins a 6:15. Marc Andrés, bona tarda.
11: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça i el belga aterrarà a les 10 del vespre, a les 10 de la nit, més ben dit, hora catalana, a Anglaterra, per incorporar-se a l'estatge de Concanvi. No s'incorporarà fins demà, en principi. El belga, per cert, arriba al Barça procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen marxa avui de l'estatge per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Tot això mentre aquest vespre el Barça juga un amistós davant el Birmingham a 9:15, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
8: 3CAT Info.
11: Ara tornem al futbol, però abans hem de fer dos apunts de bàsquet. Primer, la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja va donar indicis d'aquesta ampliació de contracte, però avui ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels Verdinegres, Dani Miret, en una entrevista al Tot Costa.
12: Bé, un procés on les dues parts, tant el Ricky com la propietat, s'han assegut i s'han alineat, no? S'han ajuntat. Nosaltres, doncs, molt contents pel que suposa tenir un segon any la presència d'un jugador com el Ricky a la penya.
11: Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029, diferint l'any de contracte que li restava en els propers 3 cursos. Més actualitat futbolística, seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un amistós a Tànger el 15 d'agost. El contracte ja està tancat i signat, ha de ser contra un equip local al partit i ha de suposar un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. El Sabadell, a les 8, juga aquest vespre contra l'Inter Escaldes Andorrà i podria tenir alguns minuts l'última incorporació del quadre arlequinat Gastón Valles. I demà jugarà el Girona el 49è trofeu Costa Brava, serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat el davanter Cristian Estuani.
13: Mañana si existe la posibilidad sería por supuesto que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
11: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre.
8: 3CAT Info.
11: La UEFA manté el seu posicionament en contra de la proposta de la FIFA de crear una filial per permetre l'entrada d'inversors privats en l'organització dels seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. aquestes últimes hores hi han donat suport a la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que engloba l'Amèrica del Nord, Centroamèrica i el Carib. Gianni Infantino, el president de la FIFA, per cert, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit, dient que suposa aquesta proposta, deixant clar que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta, igualment, es sotmetrà a una votació el 16, al 19, volíem dir, de setembre. Per cert, que en clau internacional ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. D'altra banda, la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatges sense poder inscriure. Una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018, quan el club anglès encara era propietat del magnat Roman Abramovich. I l'Uruguai ha anunciat l'exfutbolista Diego Forlán com a nou seleccionador, de manera interina fins al març.
14: L'actualitat esportiva a fons.
11: I d'aquí una mitja hora començarà la sessió de tarda de l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard, Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. El campionat, a més, també tindrà la participació 4 anys després de Rússia. La Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos.

0: Hem arribat a 6:15 de la tarda. Sintonitzeu 3cat Info. Fem un cop d'ull a les principals informacions d'aquesta hora. Actualitzem primer la situació del trànsit i els transports públics. Equip viari, endavant.
1: Doncs ara mateix hem de parlar de retencions a la P7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També continua tallada l'N2 a la Jonquera en tots els sentits per l'incendi d'un vehicle i també va plena la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord. Perquè pels trens a la línia R3 torna incidència a la infraestructura i a servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic.
0: A 6:15 ho actualitzem. 50.000 migrants han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta durant els últims dies i d'aquests 37.500 ja han retornat voluntàriament, segons dades del Ministeri de l'Interior, cap al Marroc. 43 migrants han perdut la vida, segons l'últim balanç. Als carrers de Ceuta hi ha milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Brussel·les ha demanat devolucions ràpides de migrants com a resposta a la situació a Ceuta. Així ho ha reclamat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, mentre països governats per l'ultradreta van més enllà, Finlàndia i Itàlia, que demanen que s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França també el que ha reforçat la frontera amb Espanya. Des de Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya, n'ha responsabilitzat les màfies i ha descartat qualsevol maniobra del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Qüestions que, evidentment, abordarem la propera mitja hora, però a banda parlarem també d'altres qüestions. Començarem, per exemple, parlant del Departament de Territori, que impulsa un nou model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. Us parlarem de l'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès, que s'ha saldat amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantes de marihuana. I posarem música als Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que actuaran junts aquesta nit per primera vegada al Festival Sols del Món, a Ciutadella de Roses, en un concert que han batejat com el so d'una generació.
2: Esports.
0: Arribarà quan faltin 5 minuts per les 6. Marc, amb quins temes sobre la taula?
3: Doncs parlarem que Jesse Bissibu ja aterrarà aquesta nit a les 10 hora catalana per incorporar-se a l'estaig del Barça a Anglaterra. El belga serà anunciat demà després que el Barça hagi pagat 8 milions i mig d'euros al Bruges, que reserva un 20% d'una futura venda. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que serà cedit a l'Ajax i no jugarà l'amistós d'aquest vespre a 9:15 contra el Birmingham, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3.
0: Sol en general amb algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, al Prepirineu i cap als ports o a la Terra Alta. El primer cap de setmana d'agost ens portarà una calor similar, sol i alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del massís del Port. Ara passen 3 minuts, a 6:15 de la tarda. 50.000 migrants han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta durant els últims dies i uns 37.500 ja han retornat voluntàriament, segons dades del Ministeri de l'Interior. L'arribada massiva de persones, moltes nedant, ha provocat la mort d'almenys 43 migrants, segons l'últim balanç. Els carrers de Ceuta estan col·lapsats amb milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sincerament, jo no sé què sé per què he venit. Ara ja me vol. Ja, què passa, que dius que?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això. Ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Des de la mateixa ciutat de Ceuta, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol ho desvincula de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho relaciona directament a l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant a Ceuta i Melilla.
2: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha recorrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també li reclama garantir el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, una reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Des de la Comissió Europea demanen mà dura contra unes imatges de joves intentant creuar la frontera per entrar a Espanya. Consideren que són inacceptables, en paraules d'Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que defensa que les regles permeten el retorn ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda a l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. A Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i la ministra d'Afers Estrangers finlandesa avui han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai lliure de circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França ha intensificat el control de les seves fronteres, com defensava el ministre d'Interior Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Israel ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol aprofitant la crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració Trump. En declaracions a la cadena Fox News, el president nord-americà ha advertit que el que ha passat a Espanya també podria passar a Amèrica si el bàndol equivocat arriba al poder, en referència a una victòria dels demòcrates a les eleccions.
7: 3CAT Info.
0: Ara són 6:45 de la tarda. El jutge del Clas Plus Ultra, que afecta José Luis Rodríguez Zapatero, rectifica i decideix ara admetre a tràmit parcialment la demanda de nul·litat presentada pels advocats de l'expresident espanyol a finals del mes de juny. La defensa de Zapatero va sol·licitar l'exclusió de la causa de 12 resolucions, entre les quals l'entrada i l'escorcoll al seu despatx. Els advocats al·legaven una presumpta vulneració de drets fonamentals. Calama en va rebutjar la petició en considerar que la defensa de Zapatero va presentar l'escrit fora de termini. Ara l'instructor reconeix que les parts van tenir accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s'havia indicat i que, per tant, la petició de nul·litat d'algunes de les resolucions es va presentar dins del termini legal establert. Segons indica el magistrat, en la interlocutòria queden fora de l'admissió de tràmit els recursos de nul·litat de resolucions relatives als escorcolls de les oficines de l'expresident i de diverses empreses i la peça separada de les joies. Canviem de qüestió. Els veïns de 4 edificis del Putxet afectats per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa fins, com a mínim, al setembre. Els bombers han trobat una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que van desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
8: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: Són els veïns dels blocs de 2 blocs del carrer Rubinstein i 2 del Teodora a la Madrid i suposen gairebé un 40% dels afectats. La nova incidència els ha generat més preocupació. La Sara està patint que no pot tornar a casa aquest agost i la Feli, que sí que ho ha pogut fer, no les té totes.
9: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
10: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: A partir d'avui, els afectats començaran a rebre avançaments econòmics per afrontar les despeses extres, i és que l'aspecte econòmic també genera incertesa. La Wilma treballa a la pizzeria on hi va haver l'esvoranc.
11: I ara, pues vamos a ayudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
0: L'esvoranc principal va ser el 7 d'aquest mes. Més temes. El Departament de Territori impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Paneque ho ha anunciat des del Parc Solar de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Girona, Maria Rovira.
12: S'ha presentat un projecte pilot al Parc Solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres, amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per a aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
13: Quan un promotor coneix des de l'inici quins criteris han de complir, pot dissenyar molt millor el parc, pot reduir costos, pot estalviar modificacions posteriors, pot agilitzar en definitiva la tramitació i sobretot pot operar amb un respecte absolut amb els entorns i amb els paisatges.
12: El Departament de Territori ha habilitat un espai al web on es recullen aquests elements necessaris per a una bona interacció ambiental dels projectes de renovables fotovoltaics i eòlics terrestres.
7: 3CAT Info.
0: Avui s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc a tocar de la Ronda del Litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat una trentena de persones instal·lades amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, Barcelona, Maria Guixà.
14: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
15: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
14: A la zona també s'ha detectat consumal de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipal s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
16: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar.
14: El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
0: La policia ha detingut aquest migdia a Santander un home de 39 anys acusat d'haver matat presumptament la seva parella, una dona de 27. L'home ha trucat a la policia i ha confessat els fets i quan els agents han arribat al domicili han localitzat la dona morta amb ferides per arma blanca. S'investiga el crim com un possible cas de violència de gènere i no consten denúncies prèvies de violència entre la parella. I la Guàrdia Civil també ha detingut un home vinculat amb la mort d'una dona de 45 anys a Màlaga, a la localitat de Benavís, que es va produir el 21 de juliol. La víctima va ser trobada morta amb signes de violència i ferides d'arma blanca. Un testimoni va explicar que havia sentit un crit i després hauria vist un home fugir del lloc dels fets en un cotxe. L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de dues plantacions de marihuana. D'aquesta manera s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en dues plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: D'aquí a un minut arribarem a 6:45 de la tarda. Atenció, perquè omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat per als cotxes dièsel i s'enfila 7 euros més en els de gasolina 95, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà, 1 d'agost, es retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte, que durant el juliol ha estat de 15 cèntims per litre, serà de 10 cèntims durant tot el mes d'agost. Al setembre baixarà a 5 cèntims i a l'octubre directament desapareixerà aquesta rebaixa. El preu mitjà de la gasolina 95 avui és d'1,64 per litre i el del gasoil de 1,75 a Catalunya. Si ho comparem amb el dia que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, ara fa 6 mesos, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que està 30 cèntims per sobre del preu del febrer. La gasolina 95 també registra una pujada de gairebé 20 cèntims per litre. En punt, 6:45 de la tarda. La primera connexió de l'equip d'aquesta àrea de serveis per l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Començarem dient que s'ha reobert l'N2 a la Jonquera, que estava tallada fins ara fa ben poc per l'incendi d'un vehicle. Doncs bé, ara ja se circula amb normalitat. A banda d'això, retencions a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. Hi ha un carril tallat per obres. A la C16 a Cercs en sentit nord. A la C12 hi ha circulació intensa a Flix per un accident. En tots els sentits s'hi dona pas alternatiu. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa, la B24 a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, també a la C32 a Montgat, a Cabrera de Mar i a Sant Vicenç de Montalt en sentit nord. A la N340 al Vendrell en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la Bona Nova i al Passeig Valldaura, en sentit Besòs, a les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, finalment, a Montjuïc i també a la Barceloneta, en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Enric Agut.
18: Dia ben calorós a comarques d'interior, sobretot a conques baixes, mitjanes. S'ha arribat als 40 graus a Solsona. Avui és el 15è dia, aquest estiu, que s'arriba aquest any als 40 graus a Catalunya. Molts dies. 38 a Lleida, 38 també a Tàrrega, a Angulmés, 39 a Montesquiu, a Osona, també calor molt forta, com a Tremp, i a la costa valors al voltant dels 30, amb Xafogó, Viella, s'ha quedat a les portes dels 30 amb 29, i a la Vall de Núria, ben amunt, a 2.000 metres d'alçada, gairebé 25 graus, un matalàs d'aire ben càlid que ens seguirà acompanyant aquest cap de setmana. Aquest primer cap de setmana del mes d'agost seguirà la mateixa calor, novament demà a la tarda hi haurà comarques amb avís de calor a comarques de Ponent, on es poden apropar els 40 graus, localment arribar 38-39, a veure si s'arriba als 40, es quedarem a les portes. I també per demà, després d'un matí de sol amb algun núvol costaner, a la tarda hi haurà algun ruixat cap al massís del Port i comarques veïnes, i també a la tarda xàfecs al Pirineu i del Prepirineu, sobretot a l'oriental, on algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Estem parlant de comarques com la Cerdanya, el Berguedà, Ripollès, també l'àrea del Lluçanès, també Osona i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres per metre quadrat.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
20: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
19: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
22: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
23: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
24: Hola, bon dia.
23: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
24: Sí.
23: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
2: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
23: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
2: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu, i per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
23: I al final hi veiem instruments aquí també.
2: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu. I llavors tenim aquest espai, que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres. Tenim allà també un rascador que havia pertingut a en Boris Biel.
23: Ara aquí hi veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
2: Sí, són
23: dels jocs del 92, no?
2: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
23: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
2: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
23: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
2: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida. I llavors, quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta a l'època, que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
23: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
2: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Les tres germanes van fer la donació.
23: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
2: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxé que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
23: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
2: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
23: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, la seva germana, Lorca.
2: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure a la vitrina des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest osset, que és de la casa Steiff, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien. Un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
23: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
2: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
23: Quanta estona es necessita, més o menys?
2: Amb una horeta pots fer una visita, més o menys, en condicions.
23: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
19: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 6 de la tarda.
19: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Un Jesse Bisibu que aterrarà a les 10 del vespre, aproximadament hora catalana, a Anglaterra, per incorporar-se a l'estaix blaugrana. Deco, en canvi, en priori, s'incorporarà demà. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ha marxat ja de l'estaix per acabar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, que es retrobarà a l'Ajax amb Mitchell, a l'entrenador que l'any passat el va tenir al Girona. Tot això mentre aquest vespre el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom del dia d'avui és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta a l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
19: 3CAT Info.
4: Ara tornem al futbol. Abans hem de fer dos apunts de bàsquet. Primer a la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja va donar indicis d'aquest compromís, d'aquesta ampliació de contracte, però avui ha acabat de fer l'anunci oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels verdinegres, Dani Miret, en una entrevista al Tot Costa.
5: Bé, un procés on les dues parts... tant el Ricky com la propietat s'han assegut i s'han alineat, no? S'han ajuntat. Nosaltres, doncs, molt contents pel que suposa tenir un segon any la presència d'un jugador com el Ricky a la penya.
4: Mentre el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029, diferint l'any de contracte que li restaven els propers 3 cursos. Tornem al futbol, parlem del Barça de nou, perquè el primer equip té previst jugar un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local al partit i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se i exercitant-se a Anglaterra, on demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada, mentre a segona divisió el Sabadell juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà, i demà jugarà el Girona al 49è trofeu Costa Brava. Serà Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat a la prèvia el davanter Cristian Estuani.
6: Mañana, si té la possibilitat, seria, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
4: El partit serà demà, com dèiem, a les 8 del vespre.
19: 3CAT Info.
4: Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit avui dient que s'oposa a la proposta de privatització d'esdeveniments com el Mundial, deixant clar que és una mala idea pel futur del futbol. Així i tot, aquesta proposta sotmetrà una votació el 19 de setembre. En futbol internacional també ha mort Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90 als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat l'operació per extreure-li un nòdul pulmonar. D'altra banda, la Federació Anglesa ha sancionat el Chelsea amb una multa de 10 milions de lliures i dues finestres de fitxatge sense poder inscriure, una sanció per irregularitats comeses entre l'any 2011 i el 2018. I l'Uruguai ha anunciat l'exfutbolista Diego Forlán com a nou seleccionador. Forlán dirigirà el combinat sud-americà de manera interina fins al març.
19: L'actualitat esportiva a fons.
4: I d'aquí pocs minuts comença de manera oficial la sessió de tarda de l'Europeu de Natació Artística a París, aquest europeu que durarà fins dimecres a les 6. Iris Tió i Lilou Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i una mica més tard Denis González ho farà a la final masculina de solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba l'europeu i se centra en la figura d'Iris Tió. Són declaracions ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
4: El campionat comptarà amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició, i és que la Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
19: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: A aquesta hora, les dues vies que presenten més densitat són l'AP7 i la C32. A l'AP7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud i també a Montmeló i també circulació intensa a Llinars del Vallès, tot això en sentit nord. A la C32 a Sant Boi de Llobregat i Castelldefels en sentit sud i a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord.
0: 57 migrants han perdut la vida aquesta setmana intentant entrar a Ceuta segons l'últim balanç. Més de 37.500 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera al Marroc cap a la ciutat autònoma en els últims dies ja han tornat voluntàriament al seu país segons dades del Ministeri de l'Interior. Als carrers de Ceuta encara hi ha milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no estan oberts. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió d'aquesta crisi migratòria provinents d'altres països europeus com Itàlia o Finlàndia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Donald Trump i dirigents europeus d'extrema dreta culpen el govern espanyol i la seva política migratòria del que passa a Ceuta. El president nord-americà ho ha titllat textualment d'invasió. Des de la Comissió Europea han qualificat la situació d'inacceptable i han demanat devolucions ràpides. Els bombers estabilitzen l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12 del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se a la franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel ha retirat la franja. El govern israelià, de moment, no es pronuncia. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculat a una petita cavitat i això allarga els treballs de consolidació. Els amics de les arts, Blaumut i Ramon Mirabet, actuen junts per primera vegada al festival Sons del Món, a Roses, a l'Alt Empordà. El concert s'ha batejat amb el nom del So d'una Generació. Preveu més de 2.500 persones per les entrades que s'han venut.
2: Esports.
3: Jesse Bisibu ja és jugador del Barça o ja ha signat el seu contracte i aterrarà aquesta nit a les 10 hora catalana per incorporar-se a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà mentre avui els blaugranes juguen a 3 quarts de 9 contra el Birmingham en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. En bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor dins del club. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. De fet, ara, a les 6 de la tarda, acaba de començar la prova de duet tècnic on hi participen les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís.
0: Tarda amb sol en general, amb només algunes nuvolades i ruixats fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i cap als ports o la Terra Alta. El primer cap de setmana d'agost que començarem demà ens portarà una calor si fa no fa, com avui, sol i alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, també al Prepirineu i a l'àrea del massís del port.
2: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 6 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. 37.500 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc aquesta setmana cap a Ceuta ja han retornat voluntàriament al seu país, segons dades del Ministeri de l'Interior. Una arribada massiva de persones, moltes nedant, que ha provocat la mort de com a mínim 57 migrants, segons l'últim balanç. Els carrers de Ceuta continuen col·lapsats amb milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no estan oberts. Estem fent el seguiment amb l'enviada especial d'aquests dies a Ceuta, Cèlia Cernades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, amunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre. Sisplau, Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats de l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats amb els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Ahora ya me voy. Ja, què passa, lo que dius, Ger?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: En un missatge a la xarxa X, el president espanyol ha afirmat que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinent d'altres països, com ara Itàlia o Finlàndia. Avui al matí, des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. També ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho ha relacionat directament amb l'ús, ha dit per part de les màfies, de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent d'aquells que entrin a Ceuta i Melilla nadant.
6: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també li reclama garantir el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta a una reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Núñez Feijóo es desplaçarà a Ceuta demà per conèixer en primera persona la situació que s'hi viu. Vox ha anunciat que aposten per suspendre les ajudes a aquelles organitzacions no governamentals que col·laborin o financiïn el que han qualificat d'invasió migratòria de Ceuta en els quatre governs regionals on la formació d'extrema dreta té responsabilitats de govern: Andalusia, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. I el president nord-americà i d'altres dirigents europeus d'extrema dreta han carregat contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria que es viu a Ceuta. Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de més de 50.000 persones. El president nord-americà, a més, ha afegit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions al 2028.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans

0: fora de que tant Ceuta com Melilla no formen part de l'espai Schengen després que diversos estats membres, com Itàlia o Finlàndia, amenacessin de trencar l'acord de lliure circulació amb Espanya. I França, de la seva banda, ha intensificat els controls a les fronteres, com ha apuntat el seu ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
1: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Brussel·les ja ha respost dient que no ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. Cinc minuts i serà un quart de set de la tarda. L'incendi que es va declarar dissabte passat a la Vall d'Uixó ja està estabilitzat. Els bombers mantenen un ampli dispositiu per assegurar que els punts calents no revifin. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Les autoritats demanen encara molta precaució perquè el foc continua actiu i encara no està controlat. L'estem seguint amb una de les periodistes de 3Cat Info a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa. Bona tarda, Alba.
2: Bona tarda, Jaume. El foc està estabilitzat, era l'objectiu dels bombers per avui, però hi continua havent punts calents i els efectius continuaran revisant tot el perímetre, que augmenta una mica fins als 89 quilòmetres. També poden tornar a casa tots els veïns evacuats dels dos municipis que encara estaven desallotjats, Artana i Eslida. Ho actualitzava fa uns moments Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
3: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
2: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees. Les autoritats demanen als veïns que limitin la circulació per les carreteres dels municipis afectats perquè els efectius hi continuen treballant. Es desescala el dispositiu d'extinció, però el foc encara no està controlat i per això demanen que els veïns no recuperin encara l'activitat habitual a la muntanya, per exemple, anar-hi a passejar perquè hi pot haver zones insegures. Continua oberta la investigació per aclarir les causes del foc que va començar demà farà una setmana. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià, confirma que han identificat dos focos diferents.
4: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
2: La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats per aquest incendi forestal.
0: Gràcies, Alba Barbosa. Bona tarda.
2: Fins ara, bona tarda.
0: I aquí el risc d'incendi baixarà una mica aquest cap de setmana, però compte perquè continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem, el màxim, que afecta 89 municipis de 15 comarques. També es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, ha avisat que arrisca molt bona part del territori.
5: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: A aquesta hora, els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi que crema al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i la Quar. El foc evoluciona favorablement i s'actua amb eines manuals perquè és una zona de molt difícil accés. També han aconseguit estabilitzar un altre foc provocat per un llama navès al Solsonès, a la Vall d'Ora i a Santa Maria d'Oló, al Moianès. I també tenim incendis actius provocats per llams, de moment, de menys intensitat, a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, a Senet, que és a l'Alta Ribagorça, i a Llimiana, que també és al Pallars Jussà. El servei d'emergències, d'altra banda, ha hagut d'atendre 29 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a un centre sanitari.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa alhora una crida a les parts perquè s'hi impliquin i que l'acord anunciat per Donald Trump pugui tirar endavant. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha dit a les xarxes socials que encara hi ha molts elements que s'han d'encaixar i que l'èxit depèn del compromís de totes les parts. Els islamistes

0: Els comunistes condicionen la seva decisió al fet que Israel la retiri de la franja. El govern israelià, de moment, no es pronuncia, per bé que alguns ministres de l'ala dreta de l'executiu sí que hi han parlat en contra. Els israelians, mentrestant, continuen atacant Gaza, tot i la treva, i avui hi ha hagut un mort en un bombardeig al centre mateix d'aquest punt del territori. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
1: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta, de moment el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense Abad podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto al foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
2: 3Cat Info.
0: És 6:15. Trànsit i temps a punt. Connexió primer amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
3: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions de Montornès del Vallès a la Roca, en sentit nord, i de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud. Hi ha un carril tallat, però també a Roda de Barà, en el mateix sentit. Deixem de banda la P7, a la C32, a Sant Boi de Llobregat, hi ha retencions, com també a Castelldefels, en sentit sud, i a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60, a Argentona, per enllaçar cap a la C32, és a dir, en sentit sud. A la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident. A la C16, a Cercs, en sentit nord. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. Hi ha un carril tallat per obres. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la Ronda Litoral, ja a Barcelona, de Montjuïc, a la Barceloneta, en sentit Besòs, i al Poble Nou, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda de Dalt hi ha retencions a Montbau, en sentit Besòs. Afegim que la línia R3, per una incidència en la infraestructura, s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: El temps.
0: La previsió és de l'Enric Agut.
4: Tarda de sol a molts indrets, però s'han format algunes nuvolades, novament al Pirineu i al Prepirineu, que han descarregat algun ruixat, cap a l'àrea, per exemple, de la Cerdanya, també a l'Urgell, algun ruixat també al nord del Pallars Sobirà, i també s'han format alguns nuclis tempestuosos, alguns ruixats entre la Terra Alta, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, sud del Segrià, en Garrigues, i també en alguns sectors del Priorat. Passaran ràpid a la nit, tot això haurà marxat, ni tranquil·la, un dia ben calorós, novament, amb alguna màxima que ha tocat els 40 graus. Solsona ha arribat als 40 graus a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya. En tot l'estiu ja portem 15 dies que en algun lloc o altre s'ha arribat als 40 graus. El rècord el tenim l'any passat. 16 dies es van assolir els 40 graus. Doncs fa pinta que arribarem als valors de l'any passat i encara els superarem perquè encara falta la meitat de l'estiu. La temperatura avui alta, el cap de setmana serà semblant, amb alguns alts i baixos en funció de les comarques, però calor. Això vol dir que a Ponent es pot arribar als 37-38 graus, també en valls del Pirineu, xifres de 33-34-35 graus en molts indrets del prelitoral, i a la costa valors al voltant dels 30-31-32 i amb sensació d'aixafogor. Tant aquest dissabte com diumenge, sol al matí, algun núvol costaner, i a les tardes poden caure alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu i també al massís del Port. Per demà a la tarda tenim un avís d'intensitat de precipitació que afecta la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, també l'àrea de Lluçanès, Osona i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres per metre quadrat.
5: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres, a 8:45,
5: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
0: Un reclús que s'havia escapat del centre penitenciari de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat detingut a Portbou, al seu pas fronterer amb França. Uns agents de la Policia Nacional l'han trobat després que fugís el dia 22, aprofitant una sortida programada. L'home complia una condemna de 10 anys de presó per un delicte d'homicidi. Després de la detenció, l'han portat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, a l'Alt Empordà, on ja hi ha ingressat. El president de la Generalitat defensa que Catalunya passi per un bon moment i es mostra confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Salvador Illa ha fet avui balanç, optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o a l'ensenyament o amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que començarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, per bé que ha refredat el traspàs a Catalunya de tot l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Ho hem seguit al Palau de la Generalitat amb Marta Corbalán.
6: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
7: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
6: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
7: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
6: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
7: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
6: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb el discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han demanat al govern que es posi les piles, mentre que Junts, PP i la CUP l'han acusat de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella ha demanat a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns, Jéssica Albiach ha demanat canvis de cara al setembre. Podem escoltar tots dos posicionaments.
8: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
9: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: I tant Salvador Vergés, de Junts, com Lorena Roldán, del Partit Popular, o Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no fer autocrítica.
10: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
11: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
12: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Els veïns de 4 edificis del Putxet afectats per l'esvoran causat per les obres de línia 9 del metro el dia 7 a Barcelona no podran tornar a casa seva com a mínim fins al setembre. I és que els bombers han trobat una altra esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que es va haver de desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
13: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: Són els veïns de dos blocs d'aquest carrer Rubinstein i dos del Teodora a la Madrid i suposen gairebé el 40% dels afectats. La nova incidència els genera més preocupació. La Sara està païnt, que no pot tornar encara a casa aquest agost, i la Feli, que sí que pot tornar a casa, no està del tot tranquil·la.
14: Hombre, estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
15: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: A partir d'avui, els afectats han començat a rebre algun avançament econòmic per fer front a les despeses extres que estan venint. I és que l'aspecte econòmic també els preocupa. La Vilma, per exemple, treballa a la pizzeria on hi va bé l'esvoranc.
16: I ara, vamos a ayudar con 800 euros. ¿Qué voy a hacer con 800 euros? ¿Sabes? Entonces mi jefe está ahí como hablando sobre nosotros y a ver qué pasa.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 6:45.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
17: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. El belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Bisibu aterrarà a les 10 del vespre, hora catalana, a Anglaterra, per incorporar-se a l'estaix. Deco, en canvi, no s'incorporarà fins demà, en principi. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ja ha marxat d'aquest estaix. Per marxar s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, que l'Ajax es retrobarà amb Mitchell, el seu entrenador aquest passat mig últim any al Girona. Tot això mentre aquest vespre el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham a 9:45, un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom d'avui és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
2: 3CAT Info.
17: Ara tornem al futbol, però abans parlem d'esport en directe, perquè tenim en marxa ja l'Europeu de Natació Artística a París. Fa uns minuts han participat a la final de duet tècnic les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís. En aquests moments el duo és tercer, la competició encara dura, però és veritat que queden força participants, entre altres les grans favorites, i el duo entre Tió i Lluís s'ha de dir que tenen molt poques opcions de medalla si les favorites no fallen en els seus exercicis. D'altra banda, més tard, o quan faltin uns 10 minuts aproximadament per les 8 del vespre, tindrem la final masculina de solo tècnic amb Denis González. En total, per cert, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. Un campionat, per cert, que també comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després. La Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos. Per cert, que abans de tornar al futbol també fem dos apunts de bàsquet, perquè primer la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja va donar indicis d'aquesta ampliació de contracte, però avui ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. I n'ha parlat el tècnic dels Verd i Negres, Dani Miret, en una entrevista al Tot Costa.
18: Bé, un procés on les dues parts, tant el Ricky com la propietat, s'han assegut i s'han alineat, no? S'han ajuntat. Nosaltres, doncs, molt contents pel que suposa tenir un segon any la presència d'un jugador com el Ricky a la penya.
17: Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029, diferint l'any de contracte que li restava, signat fa més de 10 anys, en els propers 3 cursos. Més actualitat futbolística, seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés d'uns 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparant-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. També jugarà avui, en aquest cas en relació a la segona divisió, el Sabadell, que juga a les 8 del vespre un amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà. Demà jugarà el Girona, el 49è trofeu Costa Brava serà a Montilivi i el rival serà l'Arsenal. N'ha parlat el davanter Cristian Estuani.
19: Mañana, si té la possibilitat, seria, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
17: El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre.
2: Trescat Info.
17: I fem un apunt de ciclisme perquè demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi.
20: For me, it's my first
21: time, meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour, per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45. Comencem fent atenció al trànsit a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Doncs continuen aquests 12 quilòmetres de cua a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També retencions a l'AP7 a Roda de Barà en sentit sud i de Montornès del Vallès a la Roca en sentit nord, mentre que a la C32 també retencions a Castelldefels en sentit sud i a la Ronda Litoral a la Barceloneta en tots dos sentits.
1: Puja a 57 el nombre de migrants morts a l'intent d'aquesta setmana d'arribar a Espanya. Segons el Ministeri de l'Interior, 37.500 dels 50.000 migrants que creuaven la frontera del Marroc cap a Ceuta ja han retornat voluntàriament al seu país. Donald Trump i dirigents europeus d'extrema dreta han culpat el govern espanyol i la seva política migratòria d'aquesta crisi. El president nord-americà ho ha titllat d'invasió. Des de la Comissió Europea qualifiquen la situació d'inacceptable i demanen devolucions ràpides. El president espanyol considera que no és temps de dividir en resposta a aquestes crítiques. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma la situació d'interès per seguretat nacional. Des d'ara fins a les 7, entre diverses qüestions, explicarem que s'ha decretat presó per a un professor de ball de 25 anys a Mallorca acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que l'home gravava les agressions i després les difonia per diferents xarxes d'internet. I també sabrem alguns detalls del model propi que impulsa el Departament de Territori per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
3: Que Jesse Bisibu aterrarà aquesta nit a les 10 hora catalana per incorporar-se a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà, després que el Barça hagi pagat 8 milions i mig d'euros al Bruges, que es reserva un 20% d'una futura venda. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que serà cedit a l'Ajax i no jugarà a l'amistós d'aquest vespre a 9:15 contra el Birmingham, un amistós que seguirem en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3.
1: Sol en general, amb algunes nuvolades i ruixats fins al vespre en punts del Pirineu, cap al Prepirineu, i també els ports o la Terra Alta. El primer cap de setmana que començarem demà d'agost ens portarà una calor, si fa no fa com avui, sol i alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu, l'àrea del massís del port i també zones de les comarques de prop. Puja a 57 el nombre de migrants morts localitzats a la costa de Ceuta després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc, segons fonts policials. El Ministeri de l'Interior calcula que uns 37.500 d'aquests migrants, dels 50.000 que van creuar la frontera els últims dies, ja han retornat voluntàriament al seu país. Els carrers de Ceuta, però, continuen col·lapsats, amb milers de joves que busquen menjar perquè bona part dels comerços no estan oberts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
4: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins, perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
5: Sinceramente, yo no siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me voy. Ja, què passa, el que dius, Fer?
4: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, M'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això. Ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
1: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmat que en aquests moments en desconeix el nombre exacte i recalca que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, no els poden acollir. Vivas destaca que s'actuarà conforme a la llei i que espera que aviat comenci el repartiment d'aquest jovent cap a d'altres comunitats autònomes.
0: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
1: Donald Trump i dirigents europeus d'extrema dreta han carregat contra el govern de Pedro Sánchez per aquesta situació. Washington acusa directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada d'aquestes més de 50.000 persones a la ciutat autònoma. El president nord-americà, a més, ha afegit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions de l'any 2028.
6: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Tot i amb això, des de Brussel·les demanen cautela a l'hora d'especular sobre els motius de l'entrada massiva de migrants i han valorat la rapidesa amb què han actuat les autoritats marroquines les últimes hores. Per cert, que l'executiu comunitari ha recordat que tant Ceuta com Melilla no formen part de l'espai Schengen després que diversos estats membres, com Itàlia o Finlàndia, amenacessin de trencar l'acord de lliure circulació amb Espanya. França intensifica els controls a les seves fronteres, com ha explicat el seu ministre de l'Interior, Laurent Núñez.
7: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
1: En un missatge a la xarxa X, Pedro Sánchez ha afirmat que no és temps de dividir en resposta a aquestes crítiques que ha rebut. El president espanyol aporta dades de Frontex per apuntar que en els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Ho ha desvinculat, però, de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entren a Ceuta i Melilla nadant.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
1: Al cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo ha tornat a reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional de Ceuta. En un comunicat també ha reclamat garantir el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, una reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Vox aposta per suspendre les ajudes a aquelles organitzacions no governamentals que col·laborin o que financiïn el que han qualificat d'invasió migratòria de Ceuta en els 4 governs regionals on la formació d'extrema dreta hi té responsabilitats de govern: Andalusia, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. 3CAT Info. Un professor de ball de 25 anys ingressat a presó acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. La policia va detenir l'home dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges a través de diferents xarxes a internet. A Santander, la policia ha detingut un home de 39 anys, acusat d'haver matat presumptament la seva parella, una dona de 27. L'home ha trucat a la policia i ha confessat els fets. Quan els agents han arribat al domicili, han localitzat la dona ja morta amb ferides d'arma blanca. S'investiga el crim com un possible cas de violència de gènere. No consent denúncies prèvies de violència entre la parella. I a Màlaga, la Guàrdia Civil ha detingut un altre home vinculat en aquest cas amb la mort d'una dona de 45 anys a la localitat de Benajavís, que es va produir el dia 21. La víctima la va trobar morta amb signes de violència i ferides també d'arma blanca. Un testimoni va explicar que havia sentit un crit i que després hauria vist un home fugir del lloc dels fets en un cotxe. L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès s'ha tancat amb 8 detencions i amb el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. S'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable en aquesta zona Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Als detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: Hongria preveu, entre dimarts i dimecres vinent, parar de ple el funcionament de l'única central nuclear que hi ha al país pel baix cabal d'aigua del riu Danubi, que refrigera els seus 4 reactors. Això ha anunciat el primer ministre hongarès, Péter Magyar, basant-se en les previsions hidrogràfiques de les últimes hores. És una central ubicada a Pax, al sud de la capital Budapest, i que ja ha passat els últims dies a funcionar a menys del 50% per l'escassetat d'aigua. Aquestes instal·lacions d'energia atòmica proveien gairebé la meitat de l'electricitat que es consumeix a tot el país i que a partir d'ara n'haurà d'importar. El riu Danubi es troba a un nivell històricament baix d'aigua degut a la sequera i l'onada de calor que també pateixen. Per aquesta mateixa causa, la veïna Romania ha reduït aquesta setmana la potència de la seva única central nuclear. La refrigeració de reactors, tradicionalment amb aigua, és imprescindible per la seguretat d'una central nuclear. I aquí el Departament de Territori impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Paneca ho ha anunciat des del Parc Solar de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Girona, Maria Rovira.
10: S'ha presentat un projecte pilot al parc solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
11: Quan un promotor coneix des de l'inici quins criteris han de complir, pot dissenyar molt millor el parc, pot reduir costos, pot estalviar modificacions posteriors, pot agilitzar en definitiva la tramitació i sobretot pot operar amb un respecte absolut amb els entorns i amb els paisatges.
10: El Departament de Territori ha habilitat un espai al web on es recullen aquests elements necessaris per a una bona interacció ambiental dels projectes de renovables fotovoltaics i eòlics terrestres.
1: Omplir el dipòsit és 16 euros i mig més car que ara que l'estiu passat pels vehicles dièsel i s'enfila 7 euros més en els de gasolina 95, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres s'omplen de molts vehicles que volen posar benzina abans que demà retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. És un descompte que serà del juliol 15 cèntims a 10 cèntims durant l'agost i que al setembre baixarà 5 cèntims. A l'octubre, directament desapareixerà. El preu mitjà de la gasolina 95 avui és 1,64 euros per litre i el del gasoil d'1,75 a Catalunya. Si ho comparem amb el dia en què va començar la guerra a l'Orient Mitjà, fa ja mig any, observem una gran pujada, sobretot del dièsel, que ara està 30 cèntims per damunt del preu del febrer. La gasolina està també una mica més cara, la 95, respecte als últims mesos, de 20 cèntims per litre. Combustible, mobilitat, trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Comencem amb aquests 12 quilòmetres de cua que hi ha a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També a Roda de Barà, en sentit sud, hi ha retencions. I també a l'AP7 de Montornès del Vallès a la Roca, en sentit nord. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat, però també de Castelldefels a Sitges, en sentit sud, i el tram nord de la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar, circulació intensa en sentit nord. A la C60, Argentona, per enllaçar amb la C32. A la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident. A la C16, a Cercs, en sentit nord. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, hi ha un carril tallat per obres. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A la B24, a Vallirana, cap a Vilafranca del Penedès. A la N340, al Vendrell, en sentit sud. Tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la Barceloneta en tots dos sentits i a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbou en sentit Besòs. També direm que a la línia R3, per una incidència, s'ha establert un servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. De moment és tot. Ampliem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El temps. Enric Agut.
12: Dia ben calorós a comarques d'interior, sobretot a conques baixes, mitjanes. S'ha arribat als 40 graus a Solsona. Avui és el 15è dia, aquest estiu, que s'arriba aquest any als 40 graus a Catalunya. Molts dies. 38 a Lleida, 38 també a Tàrrega, Angulmés, 39 a Montesquiu, a Osona, també calor molt forta, com a Tremp, i a la costa valors al voltant dels 30, amb Xafogó, Viella, assecat a les portes dels 30 amb 29, i a la Vall de Núria, ben amunt, a 2.000 metres d'alçada, gairebé 25 graus, un matalàs d'aire ben càlid que ens seguirà acompanyant aquest cap de setmana. Aquest primer cap de setmana del mes d'agost seguirà la mateixa calor, novament demà a la tarda a comarques amb avís de calor a comarques de Ponent, on es poden apropar els 40 graus, localment arribar 38-39, a veure si s'arriba als 40, es quedarem a les portes. I també per demà, després d'un matí de sol amb algun núvol costaner, a la tarda hi haurà algun ruixat cap al massís del Port i comarques veïnes, i també a la tarda xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'oriental, on algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Estem parlant de comarques com la Cerdanya, el Berguedà, Ripollès, també l'àrea del Lluçanès, també Osona i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres per metre quadrat.

0: Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet actuen junts avui a la nit per primera vegada al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses, en un concert que han batejat com el so d'una generació. Per les entrades venudes es preveuen més de 2.500 persones. Roses, Fèlix Martín.
1: Blaumut està fent gira abans d'una pausa damunt dels escenaris. Ja han passat molts anys des d'aquell pa amb bol i sal.
2: Esmorzarem pa amb bol i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Blaumut té aquesta cita tan especial a Roses amb dos companys més de viatge. D'una banda, Ramon Mirabet, que arrencarà la triple actuació a les 9 del vespre. I de l'altra, els Amics de les Arts, que seran els encarregats de tancar el concert a partir de la mitjanit. Són tres dels màxims representants del so d'una generació que a partir de la música pop, del folk o de la cançó d'autor han fet lletres molt properes que formen part del nostre cançoner. En el concert d'avui no hi faltaran les cançons més conegudes, però també la dels últims treballs, ha concretat en Ferran Piqué dels Amics de les Arts.
3: Tenim la sort de portar molts anys fent cançons i el nostre públic va creixent amb nosaltres, no? I llavors també tenim públic nou, evidentment, eh? Però jo crec que sí, que per molta gent pot ser un remember, no? Només nosaltres estem celebrant aquests 20 anys i també el nostre repertori d'aquesta gira és molt remember i agafar inclús cançons que estaven a les maquetes ja no el Bed and Breakfast, sinó abans, no?
1: I demà, 1 d'agost, a la mateixa Ciutadella de Roses, serà el torn d'un altre concert doble, també molt esperat. El faran l'Ax en Bustó, celebrant 40 anys damunt dels escenaris, acompanyats per gossos, en l'únic concert que han programat aquest estiu.
2: Imatges que no se'n van.
0: I avui comença una nova edició del Sant Bifest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i oferta gastronòmica. Avui al vespre, Arrels de Gràcia omplirà de rumba catalana el Parc dels Germans Gabrielistes de Sant Vicenç de Montalt. Anem fins al Maresme, Marta Avellés.
4: El Sant Bifest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
5: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar un espai meravellós i idíl·lic, unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és molt sandy, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
4: Amb la Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, descobrim una mica més del que podeu trobar passejant pel parc.
6: Pots arribar a les 6:30 de la tarda i anar-te'n una de la matinada. Hem passat una jornada magnífica de cultura, que els nens juguin, que trobin un espai màgic, moltíssimes opcions perquè els nens també puguin gaudir i veure el que és la cultura, gaudir de la música, trobar-se un pallasso, veure el que és el circ, arts escèniques, que potser un nen amb 3 anys mai ho ha vist, un festival davant del mar.
4: I els principals concerts, els del vespre, des d'avui i fins dilluns.
6: Una nit de rumba catalana amb els Arrels de Gràcia, una cantant londinenca que es diu Toni Arricci, té un projecte d'R&B i soul realment molt potent. Hi ha una proposta que estem super feliços de tenir, que es diuen Les Caramba. És un grup de salsa, de noies que viuen a Barcelona. I tancarem el festival el dia 3 amb el Clarence Baker. Fa versions del soul internacional dels 80, 90, 70.
4: Dos concerts cada dia, tarda i vespre, i entrada a 9 euros pels adults i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música sonarà al ritme de la rumba catalana d'Arrels de Gràcia. Tota la informació a sambifest.cat.
0: Això avui, demà...
7: Sols del Sorolí han brodat coixins d'estreles.
0: Valdemar acollirà l'estrena del Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
8: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
9: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un teva meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu i, en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
8: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
7: Quan els grills mengen rosetes o encosint una cançó,
10: cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
11: De dilluns a divendres, a 8:45,
10: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més.
11: Ningú t'ho explicarà millor.
0: I a Torroella de Montgrí comença el Festival de Música Clàssica amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, programa dedicat a Beethoven. S'obre així una programació que fins al dia 21 d'agost oferirà 15 concerts amb noms com el grup Le Poème Harmonique o la soprano nord-americana Nadine Sierra, Girona, Maria Rovira.
12: La 46a edició del Festival de Torroella s'avança a la commemoració prevista per l'any que ve del bicentenari de la mort de Beethoven, amb el concert inaugural avui amb l'OBC i el pianista Josep Colom. I per demà hi ha previst l'homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. El festival proposa una programació amb grans noms internacionals i talent local, segons ens destacava la seva directora Montse Faura.
13: Aquest diàleg entre la memòria i el present travessa tota l'edició, no? Aquest mateix diumenge el quartet Diotim, amb una estrena de l'obra de Joan Magraner, té un recorregut de 30 anys i és un dels quartets amb més renom en creació contemporània. I el dilluns tenim la Mahler Chamber Orchestra, que també és debut al festival, i com a solista anem a Daniel Trifonov, un dels pianistes més extraordinaris dels nostres temps, amb un programa que transita entre Bach i Dvořák.
12: La música antiga hi torna a ocupar un lloc central amb propostes com Cantoria, Le Poème Harmonique, Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marshall i el recital nocturn de Clara Brunet i Born Zuljan, que tancarà el festival a l'església de Sant Genís amb un viatge sonor inspirat en l'univers de John Dowland.
11: Trescat Info. Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
14: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça, un Bisibu que aterrarà a les 10 del vespre hora catalana a Anglaterra per incorporar-se a l'estaix blaugrana. Mentrestant, Marc André Ter Stegen marxa avui d'aquest estaix, de fet ja ha marxat, per acabar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Tot això mentre aquest vespre el conjunt blaugrana juga un amistós davant el Birmingham a 9:15. Un amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. L'altre nom d'avui és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta a l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda a tot el personal sanitari.
11: 3CAT Info.
14: Ara tornem al futbol, però abans parlem d'esport en directe perquè tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística a París. Fa uns minuts han participat a la final de duet tècnic les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís. La competició continua, de fet ara encara la tenim en directe, però ja podem dir que el duo de Tió i Lluís és quart, per tant, no podrà penjar-se cap medalla en aquesta prova. Més tard, uns minuts abans de les 8 del vespre, Denis González participarà a la final masculina de solo tècnic. En total seran 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora espanyola Andrea Fuentes, les que participaran en aquest campionat, que comptarà amb Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La Federació Internacional ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos. I fem també dos apunts de bàsquet. Primer, a la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació renovació de Ricky Rubio. Ahir ja va donar indicis d'aquesta ampliació de contracte, però avui ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels Verd i Negres, Dani Miret, en una entrevista al Tot Costa.
15: Bé, un procés on les dues parts, tant el Ricky com la propietat, s'han assegut i s'han alineat, no? S'han ajuntat. Nosaltres, doncs, molt contents pel que suposa tenir un segon any la presència d'un jugador com el Ricky a la penya.
14: Mentre el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029, diferint l'any de contracte que li restava en els propers tres cursos. Tornant al futbol, el Barça té previst un amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació. L'Espanyol, per la seva banda, segueix preparar-se a Anglaterra i demà jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada. El Sabadell, de la seva banda, juga aquest vespre a les 8, un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà, i demà jugarà també el Girona, el 49è trofeu Costa Brava, a Montilivi contra l'Arsenal. N'ha parlat el davanter Cristian Estuani.
16: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
14: I un últim apunt de futbol a casa nostra, perquè el Barça femení ha fet oficial el traspàs de Giulia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros per aquest traspàs. I acabarem recordant que demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, i la també catalana Mireia Benito.
17: Trescat Info.
18: Són les 7, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
19: 12 quilòmetres de cua que es mantenen a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, també al Vendrell en el mateix sentit hi ha retencions. També a la C32 a Castelldefels i fins a Sitges en sentit sud. Està tallada la T704 en tots dos sentits entre l'Aleixar i Vilaplana al Baix Camp a causa d'un accident i finalment retencions importants també a l'N340 al Vendrell en sentit sud.
18: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents d'altres països europeus com Itàlia o Finlàndia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Donald Trump ha qualificat la crisi migratòria a Ceuta d'invasió i n'ha responsabilitat directament l'executiu de Pedro Sánchez, tot mentre Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. Brussel·les reitera que no s'ha detectat flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja poden tornar a casa. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat uns 12 municipis del Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas per desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat. El jutge decreta presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home està acusat d'un delicte d'homicidi. I Valldomar la Noguera acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans, el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari per construir un relat compartit.
20: Esports.
14: Jesse Bissoubo aterrarà aquesta nit a les 10 hora catalana per incorporar-se a l'estaig del Barça a Anglaterra. Mentrestant, Marc-André Ter Stegen ja ha fet les maletes cap a Amsterdam per ser nou jugador de l'Ajax, com ha cedit. Tot plegat el dia que el Barça juga a 3:45 contra el Birmingham en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. En bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada més, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor. I a l'Europeu de Natació Artística a París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. Més tard, una mica abans de les 8, Denis González participarà a la final masculina de solo tècnic.
18: La nit serà xafogosa a la costa i al prelitoral. Demà el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del Massís del Port. La calor serà similar.
20: 3CAT Info.
18: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
20: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
18: El Ministeri de l'Interior calcula que uns 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta els últims dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, els molt joves continuen buscant menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades. What is happening?
21: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, amunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'm se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats de l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats, davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça, amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
22: Sinceramente, yo no siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ja, què passa, el que dius, Ker?
21: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
18: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha dit que a hores d'ara en desconeix el nombre exacte i ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i, per tant, no els poden acollir. Vives ha destacat que s'actuarà conforme a la llei i que espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
23: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
18: Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria a Ceuta. Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i ha decretat controls en ports i aeroports. A la veïna França, la ultradretana Marine Le Pen ha criticat la regularització recent de més d'un milió de migrants per part del govern espanyol. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de més de 50.000 persones a la ciutat autònoma. Trump ho ha qualificat d'invasió i, a més, ha afegit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, els demòcrates, guanyen les eleccions el 2028.
1: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
18: Des de París, l'executiu d'Emmanuel Macron ja ha mogut fitxa i ha triplicat els reforços a les fronteres amb 184 policies mobilitzats, un dispositiu que demà s'ampliarà. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior del país.
2: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
18: Des de Brussel·les, però, reiteren que no ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha titllat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Rússia, per la seva banda, també ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. I en un missatge a la xarxa X, Pedro Sánchez ha afirmat que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents d'altres països, com explicàvem, europeus, com Itàlia i Finlàndia. El president espanyol ha aportat dades de Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí, des de la ciutat autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part de Rabat i no ha,

0: grans que han accedit irregularment a Ceuta, una reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta aquest dissabte per conèixer de primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox aposta per suspendre les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta en els quatre governs regionals on la formació d'extrema dreta té responsabilitats de govern: Andalusia, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi que es va declarar dissabte a la Vall d'Uixó ja està estabilitzat. Els bombers mantenen un ampli dispositiu per assegurar que els punts calents no revifin. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Les autoritats demanen encara molta precaució perquè el foc continua actiu i encara no està controlat. Des de la Vall d'Uixó ens n'acosta a l'última hora l'Alba Barbosa.
2: El foc està estabilitzat, era l'objectiu dels bombers per avui, però hi continua havent punts calents i els efectius continuaran revisant tot el perímetre, que augmenta una mica, fins als 89 quilòmetres. També poden tornar a casa tots els veïns evacuats dels dos municipis que encara estaven desallotjats, Artana i Eslida. Ho actualitzava fa uns moments Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
3: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida, y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
2: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees. Les autoritats demanen als veïns que limitin la circulació per les carreteres dels municipis afectats perquè els efectius hi continuen treballant. Es desescala el dispositiu d'extinció, però el foc encara no està controlat i per això demanen que els veïns no recuperin encara l'activitat habitual a la muntanya, per exemple, anar-hi a passejar, perquè hi pot haver zones insegures. Continua oberta la investigació per aclarir les causes del foc, que va començar demà farà una setmana. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià, confirma que han identificat dos focus diferents.
4: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
2: La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats per aquest incendi forestal.
0: El risc d'incendi baixarà lleugerament a Catalunya aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques, i el nivell 4 per perill extrem al màxim afectarà 89 municipis de 15 comarques. També es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del país.
5: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Unió Europea ha celebrat l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'hi impliquin i que l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha dit a les xarxes socials que encara hi ha molts elements que s'han d'encaixar i que l'èxit depèn del compromís de totes les parts. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no ha fet una valoració oficial, tot i que alguns ministres de l'ala dreta del seu govern s'hi han pronunciat en contra. Mentrestant, els israelians continuen atacant Gaza, malgrat la treva, i avui hi ha hagut un mort en un bombardeig al centre de la franja. Jerusalem, Jordi Bresco.
6: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel l'accepta, de moment el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense Abad podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat assegurat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria.

0: Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
1: És un 7:15 del vespre. Àrea de serveis, equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Millora lleugerament la situació a la P7, al tram sud de la P7. Ara hi ha trams de retencions en aquesta via entre Martorell i Subirats. Fins ara s'arrossegaven 12 quilòmetres, aquests 12 quilòmetres diguem que estan disseminats fins a passat Gelida, fins pràcticament Sant Sadurní d'Anoia. Tot això en sentit sud, també hi ha retencions al Vendrell en aquesta mateixa via i en el mateix sentit. Pel que fa al tram nord de la P7, hi ha retencions de Vilanova del Vallès a la Roca, en sentit nord. A la C32, retencions a Sitges en sentit sud, també a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A la C60, a Argentona, per enllaçar amb la C32, en sentit sud. A la C12, a Flix, en tots dos sentits, per un accident. A la C16, a Cercs, en sentit nord. Hem de dir que està tallada la T704 en tots dos sentits, entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, a causa d'un accident. També hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera, hi ha un carril tallat per obres, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la B24 a Vallirana cap a Vilafranca, a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, i a la Ronda Litoral, a la Barceloneta, en tots els sentits, i a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau, en sentit Llobregat. De moment és tot. Continuem informant d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
2: Fins ara.
3: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
4: Avui, novament, s'ha arribat als 40 graus a Catalunya. És el 15è dia d'aquest any. L'any passat va ser rècord i vam arribar a 16 dies a distància d'anys anteriors. Doncs bé, estem ben a prop d'aquest rècord. Solsona, està la població on s'ha arribat als 40. 38 també a Tàrrega, Golmés, Lleida, Torres de Segre, 32 a Barcelona, 34 a Girona, 31 a Tarragona i 29 a Vila de les Més Baixes. Un juliol que ha estat molt calorós, molt sec, amb rècords de temperatura. Per exemple, a la ciutat de Barcelona és on es va assolir el seu rècord de tota la sèrie amb 40,9 graus el 8 de juliol i tots els dies amb una temperatura màxima per damunt dels 30 graus. Bé, el cap de setmana ens porta al matí de dissabte amb intervals de núvols de comarques de la costa de Tarragona. Al matí podria arribar a caure alguna cortina de pluja en aquests indrets, la resta sol, també algun núvol baix costaner a la Costa Brava. I a la tarda tindrem algun ruixet amb una tempesta al Pirineu, però Pirineu, nord de la Catalunya central. Hi ha avís d'intensitat de precipitació que abraça la Cerdanya, Ripollès, també la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. I pel que fa a la temperatura, doncs bé, tindrem uns valors semblants. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ara són les 7:18. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut avui el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i respecte als pares de la víctima. La dona de 34 anys és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. I un professor de ball de 25 anys ha ingressat a presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet.
3: 3Cat Info.
5: Sols del Sorolí han brodat coixins d'estreles.
1: Valdomà acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomà, Pau Rovira.
6: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquel Alladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera, i tot, director artístic de Perifèria Cultural.
7: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
6: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
1: I ara parlem de cinema. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. Spider-Man arriba arrasant en taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i a superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels pròxims dies amb el Marc Garriga.
8: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
9: Aguantem bé, per la feina ja.
3: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
10: Arriba la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la previsió de veure-hi el primer castell de Déu de la temporada. La Diada Castellera de les Neus començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital del Garraf. La colla local, els Bordegassos de Vilanova, actuaran acompanyats dels castellers de Vilafranca, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell.
11: Dissabte hi ha més diades de nivell, com la de Martyrs Street de Vilafranca del Penedès. A la Vall del Castell, a quarts de vuit, hi actuen els Xicots de Vilafranca, acompanyats de la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Barcelona.
10: A la plaça de l'Església Vella de Vilaseca, a les 7, hi actuen els Xiquets locals al costat de la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a la plaça Major de la Fatarella, a les 5, hi actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
11: I dissabte també hi ha castells a la urbanització de la Mora de Tarragona. A dos quarts de set hi podreu veure els Nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. I a Andorra la Vella, a les 5, a la plaça Príncep Batllong, hi actuen els castellers d'Andorra, els Xiquets del Serrallo i els Bous de la Bisbal.
10: Diumenge, a dos quarts de set, a la plaça dels Arbres de Vila-rodona, diada de Festa Major, amb la colla vella dels Xiquets de Valls.
11: Diumenge, a dos quarts de set, al carrer Nou dels Pallaresos, hi actuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, acompanyats dels Nois de la Torre i els Xiquets de Cambrils. A quarts de 12 del migdia, a Sort, hi haurà els castellers del Pallars i els Margeners de Guissona, que actuaran al Riuet. I finalment, a Vacarisses, diada de Festa Major, a les 7 de la tarda, a la plaça Major, amb la colla castellera local i els Xicuelos i Xicueles del Delta.
10: La informació castellera del cap de setmana la podreu seguir diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: considera poc probable...
13: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
14: De dilluns a divendres, a 2:15,
13: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
13: Ningú et donarà més.
14: Ningú t'ho explicarà millor.
1: 5 minuts i arribarem a 8:15 del vespre.
14: Esports.
1: Roger Arnau, bona tarda.
15: Bona tarda. D'aquí poc més d'una hora, 8:45, el Barça juga contra el Birmingham, el seu primer amistós oficial d'aquesta pretemporada. El partit el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. Encara no hi serà el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, que ha signat el contracte com a nou jugador del club. El belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Jesse Bisibu aterrarà a les 10 del vespre, hora catalana Anglaterra, per incorporar-se a l'estaix. Un que arriba i un altre que se'n va. Parlem de Marc-André Ter Stegen, que avui deixa l'estaix per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. I l'altre nom d'avui és el de Joan Laporta, que ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta ha agraït l'atenció rebuda per part de tot el personal sanitari. I més actualitat futbolística, seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un altre partit amistós, en aquest cas el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria d'aquestes últimes 24 hores i les tensions diplomàtiques que suposa, s'esperaran uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I més coses, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant a Anglaterra i demà a les 4 de la tarda jugarà contra el Middlesbrough, el seu segon amistós de l'estada. Els blanc-i-blaus tornaran demà mateix a casa després del partit. Encara els quedaran un partit amistós abans de l'inici de la Lliga. En aquest cas, l'Espanyol s'enfrontarà el dia 8 d'agost al Coventry. El Sabadell juga, per cert, aquest vespre a les 8 un amistós contra l'Inter Escaldes andorrà i demà serà el torn del Girona. El 49è trofeu Costa Brava serà Montilivi Libi i el rival del Girona serà l'Arsenal. En la prèvia del partit ha parlat el davanter Cristian Estuani. L'hem sentit per primera vegada després de la seva renovació.
16: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
15: I encara un últim apunt de futbol de casa nostra, perquè el Barça femení ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I des d'avui i fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. D'aquí poca estona, quan faltin uns minuts per les 8 del vespre, el català Denis González participarà en la final masculina de solo tècnic. Per altra banda, aquesta tarda s'està disputant la final femenina de duet tècnic i les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut pujar al podi. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. Per cert, el campionat compta amb la participació, 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats amb aquesta disciplina. La Federació Internacional d'Esports Aquàtics ha decidit aixecar totes les tensions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre Rússia i Ucraïna. I dos apunts de bàsquet. Primer, la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja es va donar indicis d'aquesta renovació, però avui s'ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels Verd i Negres, Dani Miret, en una entrevista al Tot Costa.
17: La figura, no, del Ricky ja ho és molt de per si. Una llegenda en actiu, un jugador doncs, que realment transmet algo diferencial a la nostra gent i que es pot veure, no? Quan juguem com a locals i també quan juguem com a visitants, no?
15: Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029, diferint l'any de contracte que li quedava en els propers cursos. Acabem també amb un apunt de futbol per dir que Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal mentor i assessor, ha admitit dient que suposa la proposta de privatització d'esdeveniments com el Mundial i ha deixat clar que és una mala idea pel futur d'aquest esport del futbol.

0: Senyal els horaris de 7:45 del vespre.
1: 3Cat Info.
0: Moment de fer un cop d'ull als principals titulars aquest divendres 31 de juliol. El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Amb tot, hi ha una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. Donald Trump ha qualificat la crisi migratòria de Ceuta d'invasió i n'ha responsabilitat directament l'executiu de Pedro Sánchez. Un Sánchez que considera que no és temps de dividir en resposta a aquestes crítiques i diu que, i d'altra banda, diu que la crisi migratòria de provinent d'altres països europeus com Itàlia i Finlàndia no és el moment d'abordar-les. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Ho abordarem tot de seguida, però fins a les 8 del vespre parlarem d'altres qüestions. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment malgrat els problemes de mobilitat i el fiasco de les proves PISA i prioritza per al nou curs el nou finançament i anuncia que el govern ha licitat avui obres per valor de 500 milions d'euros. Es continua arrossegant d'altra banda i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. González Amador, parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys. I passarem pel Tarragonès, concretament per Roda de Barà, on hi ha hagut una manifestació dels veïns contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 8. Roger, amb quins temes?
2: El nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà, mentre avui els jugadors ja juguen a 9:15 contra el Birmingham en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. Per altra banda, en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor. I finalment acabem explicant que l'europeu de natació artística a París, Iris Tió i Lilo Lluís, no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. Més tard, d'aquí a uns minuts, Denis González participarà a la final masculina de solo tècnic.
0: 20 minuts mal comptats i arribarà el Roger amb els esports i la nit serà aixafocosa a la costa i al prelitoral. Demà el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i a l'àrea del Massís del Port. La calor serà similar. Ara passen 3 minuts de 7:45 del vespre. El Ministeri de l'Interior calcula que uns 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta els últims dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avui i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure'n se'm llencen a sobre, sisplau. Volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats a l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar, i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats davant els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
4: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ja, què passa, lo que dius, Ger?
3: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: Ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria. Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i ha declarat controls en ports i aeroports. A França, l'executiu d'Emmanuel Macron ja ha mogut fitxa i ha triplicat els reforços a les fronteres amb 184 policies mobilitzats, un dispositiu que demà s'ampliarà. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior del país.
5: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: L'ultradretana Marine Le Pen ha criticat la regularització recent de més d'un milió de migrants per part del govern espanyol i des dels Estats Units Donald Trump ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de més de 50.000 persones a la ciutat autònoma. Trump ho ha qualificat d'invasió i a més ha afegit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions del 2028.
6: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia, per la seva banda, també ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. Des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha titllat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Pedro Sánchez ha contestat en un missatge a la xarxa X i afirma que no és temps de dividir. És la resposta a aquestes crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents d'altres països, com vèiem, d'Itàlia o també Finlàndia. El president espanyol ha aportat dades de Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí, des de la ciutat autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolució en calent dels qui entrin, nadant a Ceuta i Melilla.
7: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat, també li reclama garantir el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, una reforma de la llei d'estrangeria, i que assumeixi responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta aquest dissabte per conèixer en primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox aposta per suspendre les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta en els quatre governs regionals on la formació d'extrema dreta té responsabilitats de govern: Andalusia, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 7:38. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Illa ha fet avui balanç optimista del curs polític i dels dos anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o a l'ensenyament, amb el recent fiasco de les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, tot i que ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros. Ens ho explica la Marta Corbalán.
8: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
9: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
8: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
9: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
8: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Illa ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
9: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
8: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Ni els socis ni l'oposició han quedat satisfets amb el discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella, de la seva banda, demana al PSOE i al PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
10: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC cap capacitat d'estirar.
11: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Rondal del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de no fer autocrítica.
12: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
13: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
14: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Més qüestions. Es continua arrossegant i fent gran la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. González Amador, parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys, una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal per a Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital d'Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
16: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
15: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que afecta José Luis Rodríguez Zapatero, rectifica i decideix ara admetre a tràmit parcialment la demanda de nul·litat presentada pels advocats de l'expresident espanyol a finals del mes de juny. La defensa de Zapatero va sol·licitar l'exclusió de la causa de 12 resolucions, entre les quals l'entrada i l'escorcoll al seu despatx. Els advocats al·legaven una presumpta vulneració dels drets fonamentals. Calama en va rebutjar la petició en considerar que la defensa de Zapatero va presentar l'escrit fora de termini. Ara l'instructor reconeix que les parts van tenir accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s'havia indicat i que, per tant, la petició de nul·litat d'algunes de les resolucions es van presentar dins del termini legal establert. Segons indica el magistrat, la interlocutòria queden fora de l'administració de l'admissió a tràmit dels recurs de nul·litat les resolucions relatives als escorcolls de les oficines de l'expresident i de diverses empreses i la peça separada de les joies.
1: 3CAT Info.
0: Hongria preveu entre dimarts i dimecres aturar de ple el funcionament de l'única central nuclear del país pel baix cabal d'aigua del riu Danubi, que refrigera els seus 4 reactors. Així ho ha anunciat el primer ministre hongarès, Peter Magyar, basant-se en les previsions hidrogràfiques de les últimes hores. La central, ubicada a Pax, al sud de la capital de Budapest, ja ha passat en els últims dies a funcionar amb menys del 50% per l'escassetat d'aigua. Aquestes instal·lacions d'energia atòmica provenien prop de la meitat de l'electricitat que es consumeix a Hongria, que a partir d'ara n'haurà d'importar. El riu Danubi es troba a un nivell històricament baix d'aigua degut a la sequera i l'onada de calor. Per aquesta mateixa causa, la veïna Romania ha reduït aquesta setmana la potència de la seva única central nuclear. La refrigeració dels reactors, tradicionalment amb aigua, és imprescindible per a la seguretat d'una central nuclear. Tornem a casa nostra, però no deixem de parlar d'energia, en aquest cas perquè el Departament de Territori impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Paneque ho ha anunciat des del Parc Solar de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Girona, Maria Rovira.
17: S'ha presentat un projecte pilot al Parc Solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres, amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
18: Quan un promotor coneix des de l'inici quins criteris han de complir, pot dissenyar molt millor el parc, pot reduir costos, pot estalviar modificacions posteriors, pot agilitzar en definitiva la tramitació i sobretot pot operar amb un respecte absolut amb els entorns i amb els paisatges.
17: El Departament de Territori ha habilitat un espai al web on es recullen aquests elements necessaris per a una bona interacció ambiental dels projectes de renovables fotovoltaics i eòlics terrestres.
0: Passa un minut de 7:45 del vespre. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda. Començarem amb l'AP7, on millora la situació notablement al tram sud d'aquesta via. Ara queden retencions d'uns 5 quilòmetres aproximadament, tot i que hi ha trams de retencions entre Martorell i Gelida en sentit sud. També hi ha circulació intensa a Roda de Berà en sentit sud. De Vilanova del Vallès a la Roca del Vallès, en sentit nord, s'ha circulat també amb una mica de retencions, amb intensitat, podríem dir, i a Sant Celoni, en sentit sud. A la C32 queden retencions a Mataró, en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la P2, a l'Espluga de Francolí, sentit est, cap a Montblanc. A la C25 hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, en sentit Girona. A la C17 hi ha retencions a Canovelles, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident. A la C58, a l'entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral, entre el Poblenou i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Hem de dir també que continua tallada la T704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, a causa d'un accident. De moment és tot, continuarem informant.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
19: Fins ara.
0: El temps. Enric Agut.
20: 15 dia que a Catalunya s'arriba als 40 graus, en aquest cas una població. Solsona és una estació del Servei Meteorològic de Catalunya. 40 graus, 15 dia. L'any passat es va assolir el rècord de dies amb 40 graus, un total de 16 dies, i enguany en portem 15. També és veritat que la temperatura pot baixar una mica al llarg de la setmana entrant, però igualment l'ambient serà ben calorós amb temperatures disparades. Demà tindrem xifres que poden arribar als 37, 38, 39, on s'enfili més a ponent. Hem tingut alguns ruixats al Pirineu, però Pirineu també a l'àrea dels ports de comarques de Tarragona. A la nit tot això haurà marxat. Nit tranquil·la, estable. Es formaran alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre. Demà al matí pot caure alguna cortina de pluja en món local. El reste sol, també algun núvol baix en punts de la Costa Brava. I a la tarda, xàfecs al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central i també cap a l'àrea interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, interior del Baix Ebre, cap als ports. Demà a la tarda, algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Són la Cerdanya, Berguedà, també el Ripollès, l'àrea de Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Una tempesta pot caure amb força i en mitja hora descarregar més de 20 litres. També cal dir que és un perill moderat. La temperatura semblant. Diumenge també tindrem un dia càlid, amb màximes les més altes a ponent, 37, 38 graus, 109 es podria arribar. I a la tarda, novament, alguna tempesta pot caure al Pirineu, però Pirineu també l'àrea dels ports.
21: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 10 minuts pràcticament i arribarem a les 8 del vespre. Manifestació dels veïns de Roda de Berà Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies del tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que en molts punts arriben a superar els 5 metres i que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
22: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
2: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
22: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'exgestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: Ens quedem a Tarragona. La calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclo del Delta de l'Ebre. És el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'1 milió d'euros. Els productors temen que les altes temperatures també afectin la cria. Clara Chavarría Domingo.
3: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de l'ús del Delta de l'Ebre.
4: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
23: Ara... L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
21: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
23: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
21: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
24: L'any passat campió d'Europa, aquest any campió del món. Ja he aconseguit el màxim que podia aconseguir.
25: Bon campió, campió de món, campió de mundial.
26: Ell és un campió del món de casa nostra. Probablement el seu nom no us sonarà tant com el de Márquez, Jornet o Belmonte, però el seu cas també té molt de mèrit i és ben especial. El nostre campió és en Josep Madurell, campió del món del 2024 en tennis taula en la categoria de més de 85 anys. Josep Madurell, de 87 anys, nascut a Barcelona el 1938 en plena Guerra Civil, s'interessa pel tennis taula i mai més deixa de jugar-hi, fins al punt que l'ha convertit en una passió i en una de les grans motivacions de la seva vida. La seva gesta, aquesta que no s'hauria imaginat mai, li arriba de gran. El juliol del 2024 es converteix a Roma en el campió del món de la seva categoria, la dels jugadors de més de 85 anys. És, de fet, el colofó d'una carrera amb més de 100 títols, entre campionats europeus, d'Espanya i de Catalunya. Tots aquests trofeus pesen, però sembla que les cames de Jaume Madurell estan disposades a aguantar anys. A l'agrupació Congrés ho tenen clar, o almenys això diu l'Antoni, el president de la secció de tennis taula del Congrés.
24: Bueno, jo encara intento jugar de forma competitiva. Ara jo sóc conscient que jo he perdut, perquè, esclar, amb els anys que jo tinc, a més operat de les dues cames, jo he perdut mobilitat, he perdut reflexes, he perdut alguna cosa de vista, i, esclar, encara que no vulguis, passa factura.
27: És que fa 4 o 5 anys, no sé si són 4 o 5, el van operar del maluc i van posar una pròtesi del maluc. Sí. I a partir d'aquí ha sigut campió d'Europa, campió del món... Vull dir que, bueno, això de que té dificultats... No.
26: Madurell explica que va quedar cinquè del món fa uns anys a la Xina, el país que es va inventar aquest esport. A la Xina és on trobem els grans especialistes del tennis de taula. Un dels millors jugadors xinesos de la dècada dels 80, Li Qi, viu ara a Barcelona i és entrenador de tennis taula.
28: ¿Por qué no guanya el campeón del mundo de pedrano más 80? Y ganó un jugador español. Y...
29: Ah, claro, claro, Madurell. Claro, clar, clar, clar, clar, clar.
28: Jo tinc que ganar xino.
29: Clar, clar, clar.
28: I a mi
29: clar,
28: dice que...
29: El campionat del món no el va guanyar un xinès, sinó el va guanyar Madurell.
28: Sí, el català.
29: Com és? Quina explicació hi trobes?
28: No sé por qué, porque es bueno, es bueno.
26: Doncs ja ho heu sentit. L'única explicació que troba Li Qi a la victòria de Madurell per sobre d'un xinès és el seu talent. Però si hi ha una cosa que Jaume Madurell té clara és que ja ho ha guanyat tot.
24: Jo ja he aconseguit 56 campionats d'Espanya, 40 de Catalunya, 26 de Barcelona, 3 pòdiums europeus, bronze, plata i or, i la medalla d'or del campió del món, no?
26: Però quants pavellons li queden per recórrer a Madurell? Seguirà jugant fins que el cos li digui prou?
21: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: Ronaldo Garcís Moreira.
23: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
21: Esports.
0: 5 minuts fins a les 8. Roger Arnau, bona tarda.
6: Bona tarda. D'aquí poc menys d'una hora, a 3:15, el Barça juga contra el Birmingham el seu primer partit amistós oficial d'aquesta pretemporada. El partit el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. El tècnic Hansi Flick sortirà amb aquest 11 inicial. Estense a la porteria, Xavi Espar, Christiansen, Gerard Martín i Jofre Torrent a la defensa, Bernal, Caçador, Ebrima Tunkar al mig del camp i Shane Kluivert, Adeyemi, que debuta amb el primer equip blaugrana, i Yasma Albert Rakim a la davantera. Encara no hi serà, per tant, el fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, que ha signat el contracte ja com a nou jugador blaugrana. El belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Jesse Bisibu aterrarà, de fet, a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se a l'estaix dels blaugrana. I un que arriba, Bisibu, i un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, que deixa avui l'estaix dels blaugrana per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam. El Barça pagarà, de fet, el 90% de la fitxa del porter. I encara un altre nom d'avui a l'equip, el primer equip del Barça, és el de Joan Laporta, que ha rebut l'alta hospitalària de l'Hospital de Barcelona una setmana després que se li diagnostiqués una arrítmia. En un comunicat, el president Laporta ha agraït l'atenció rebuda per part de tot el personal sanitari.
21: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
6: I més actualitat futbolística, seguim amb el Barça. El primer equip, de fet, també té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat. Serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria d'aquestes últimes 24 hores i les tensions diplomàtiques que hi ha a hores d'ara, s'esperaran encara uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial d'aquest partit. I encara en futbol, l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant Anglaterra i demà a les 4 de la tarda jugarà contra el Middlesbrough, el segon partit amistós de la seva estada. Els blanc i blau tornaran demà mateix a casa després del partit i encara quedarà un amistós abans de l'inici de la Lliga. En aquest cas, l'Espanyol s'enfrontarà el dia 8 d'agost al Coventry. Per altra banda, el Sabadell juga aquest vespre a les 8 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. Demà juga el Girona, serà en el 49è trofeu Costa Brava, serà a Montilivi, el rival serà l'Arsenal. En la prèvia del partit ha parlat el tècnic gironí Quique Álvarez.
7: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres, dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
21: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. Acaba de començar la final masculina de solo tècnic amb la participació del català de Denis González. El nedador de Rubí, de moment, lidera la classificació. De fet, ha obert aquesta competició. D'altra banda, aquesta tarda s'han disputat la final femenina de duet tècnic, en què les catalanes Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola completa la participació amb 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, Andrea Fuentes. També més coses esportives, perquè en ciclisme demà comença el Tour de França femení amb la presència de la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa.
8: For me, it's my first time,
9: és la meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour. Per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
6: I dos apunts de bàsquet. Primer, la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja es va donar indicis d'aquesta renovació, però avui ha acabat de fer oficial que el Barça del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. Per altra banda, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels joves jugadors.
21: Trescat Info.
1: Bona tarda, a les 8.

0: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja a 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves encara busquen menjar i és que bona part dels comerços estan tancats. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Itàlia suspèn l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. Donald Trump qualifica la crisi migratòria a Ceuta d'invasió i en responsabilitza directament l'executiu de Pedro Sánchez. Brussel·les però reitera que no s'ha detectat flux migratori des de Ceuta cap al continent. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades ja poden tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa avui a la tarda d'un cadàver en un contenidor d'una urbanització a Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge decreta presó provisional comunicada i sense fiança per l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. Està acusat d'un delicte d'homicidi. La Unió Europea celebra l'anunci de Hamas de desarmar-se la franja de Gaza, però fa una crida a les parts que s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui tirar endavant. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel la retiri de la franja. El govern israelià encara no s'ha pronunciat. Gairebé un 40% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet no podran tornar a casa seva fins al setembre. Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani vinculada a una petita cavitat i això allargarà els treballs de consolidació en aquest barri de Barcelona.
1: Esports.
2: El Barça jugarà a partir de 3:15 contra el Birmingham, el seu primer partit oficial de pretemporada. Adeyemi sortirà l'equip titular i debutarà, per tant, amb la samarreta blaugrana. El nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, per altra banda, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se també a l'estaix dels blaugrana. El belga serà anunciat demà, després que el Barça hagi pagat 8 milions i mig d'euros al Bruges, que reserva un 20% d'una futura venda. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: La nit serà xafogosa a la costa i al prelitoral. Demà el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta, sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. Calor, si fa no fa com avui.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El Ministeri de l'Interior calcula que uns 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera cap al Marroc, cap a Ceuta, els últims dies, ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un dels punts claus de la situació migratòria que viu Ceuta és el pont que connecta el port amb el centre de la ciutat. Un pont per on vagaregen, caminen sense rumb, avunt i avall, desenes, desenes i desenes de joves marroquins que han arribat a Ceuta els últims dies, sobretot entre dimecres i dijous. Són joves que no tenen destí, no saben on anar i que només a veure ens llencen a sobre, sisplau, volem menjar, volem llet, volem comprar tabac. Es troben bitllets arrugats a les butxaques, bitllets de dirhams marroquins perquè els hi canvia euros. Les persianes dels grans supermercats estan baixades, però els joves igualment hi fan cua, amb esperança que obrin més tard. També les botigues de les gasolineres no venen res, ni a marroquins ni a espanyols. Això és el que explica un dependent marroquí desesperat als seus compatriotes arribats de l'altra banda de la frontera. No us puc vendre res, torneu al vostre país. Davant d'aquesta plaça hi ha el mar i darrere la carretera que arriba a l'espigó del Tarajal, la frontera entre Espanya i el Marroc, per on l'última setmana han entrat aquests milers de migrants nedant o simplement a peu. Molts s'adrecen directament als soldats amb els vehicles militars que hi ha a les cantonades d'aquesta plaça amb la pregunta següent: on és la frontera? I és que molts tornen ja cap al seu país davant una realitat que és molt menys idíl·lica del que es pensaven.
4: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Ja, què passa, lo que dius, Pierre?
3: Amb comunicació difícil, perquè parlen només àrab i jo no el parlo, m'expliquen també que a través de les xarxes socials es havia semblat que tot a Ceuta era meravellós i que resultaria molt fàcil arribar a la península. Molts tenen com a destí final Barcelona, aquesta il·lusió tenen. També havien pensat fins i tot que les portes de les fronteres estaven literalment obertes. Li pregunto a un noi de Tànger de 19 anys, per què has vingut avui? Per què aquests dies? I em diu això: ho havia vist a les xarxes, però segurament era un miratge. És un noi que el seu poble feia de barber.
0: I és que hi ha molts menors no acompanyats entre aquest grup de persones que han arribat a Ceuta. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmat que en aquests moments en desconeix el nombre exacte, però sí que ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat no els poden atendre perquè tenen una sobreocupació del 2.400%. Vivas destaca que s'actuarà conforme a la llei i que espera que aviat comenci el repartiment de tot aquest jovent cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria a Ceuta. Itàlia ha suspès l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i ha decretat controls en ports i aeroports. A França, l'executiu d'Emmanuel Macron ja ha mogut fitxa i ha triplicat els esforços a les fronteres amb 184 policies mobilitzats, un dispositiu que demà s'ampliarà. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: La ultradretana Marine Le Pen ha criticat la regularització recent de més d'un milió d'immigrants per part del govern espanyol. I des dels Estats Units, Donald Trump ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de totes aquestes persones, més de 50.000, a la ciutat autònoma. Trump ho ha qualificat d'invasió, textualment, i ha afegit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions del 2028.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia, de la seva banda, també ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. Des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha titllat la situació textualment d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. En un missatge a la xarxa X, Pedro Sánchez ha afirmat que no és temps de dividir en resposta a totes aquestes crítiques. Ha aportat dades de Frontex per apuntar que els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat autònoma, el president espanyol qualificava la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part de Rabat i ho ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, ha afirmat, de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent d'aquelles persones que entrin a Ceuta i Melilla nedant.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha reclamat garantir el retorn al Marroc

0: 4 minuts i mig i serà un quart de nou. L'incendi que es va declarar dissabte passat a la Vall d'Uixó ja està estabilitzat. Els bombers mantenen un ampli dispositiu per assegurar que els punts calents no revifin. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Les autoritats demanen, però, encara molta precaució perquè el foc continua actiu, recorden, i encara no està controlat. Ho estem seguint a la Vall d'Uixó amb l'Alba Barbosa.
1: El foc està estabilitzat, era l'objectiu dels bombers per avui, però hi continua havent punts calents i els efectius continuaran revisant tot el perímetre, que augmenta una mica fins als 89 quilòmetres. També poden tornar a casa tots els veïns evacuats dels dos municipis que encara estaven desallotjats, Artana i Eslida. Ho actualitzava fa uns moments Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
2: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
1: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees. Les autoritats demanen als veïns que limitin la circulació per les carreteres dels municipis afectats perquè els efectius hi continuen treballant. Es desescala el dispositiu d'extinció, però el foc encara no està controlat i per això demanen que els veïns no recuperin encara l'activitat habitual a la muntanya, per exemple, anar-hi a passejar perquè hi pot haver zones insegures. Continua oberta la investigació per aclarir les causes del foc que va començar demà farà una setmana. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià, confirma que han identificat dos focos diferents.
3: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
1: La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats per aquest incendi forestal.
0: I aquí el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però no es pot abaixar la guàrdia perquè continua sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa pel perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis en 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem, és el màxim, que afectarà 89 municipis de 15 comarques. Es mantenen també les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, ha avisat que hi ha risc en molt bona part del territori.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil desactiva l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues pròximes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i també del Baix Camp. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa que han fet d'un cadàver d'un home en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i, de moment, se'n tenen pocs detalls. Girona Maria Rovira.
5: S'ha rebut l'avís cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cadàver d'una persona en una urbanització que podria ser Lloret Blau. S'ha obert una investigació per esbrinar les circumstàncies dels fets i determinar si es tracta d'una mort violenta, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc dels fets.
0: Presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home acusat d'haver matat la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut l'avís del detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a presó, també acordat com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i respecte als pares de la víctima. La dona, que tenia 34 anys, és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya en aquest 2026. I un reclús que s'havia escapat del centre penitenciari de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat detingut a Portbou, al pas fronterer amb França. Uns agents de la Policia Nacional l'han localitzat després que fugís el dia 22, aprofitant una sortida programada. L'home complia una condemna de 10 anys de presó per un delicte d'homicidi. Després de la detenció, l'han portat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, a l'Empordà, on ja hi ha ingressat.
6: 3CAT Info.
0: En punt, un quart de nou. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume. Encara queden alguns punts de retenció a la P7. Ens referim a Martorell, Gelida i Altafulla, en sentit sud cap a Tarragona, mentre

0: que el tram nord de la P7 hi ha retencions o circulació intensa, hauríem de dir, a la Roca del Vallès en sentit nord. Hi ha 3 quilòmetres de retencions a la C-17, a Canovelles, en sentit nord. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident, mentre que continua tallada la T-704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, a causa d'un accident. A la 2 també hi ha retencions a Jorba, en sentit oest cap a Cervera, on hi ha un carril tallat per obres. A la P-2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. A la C-25 hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, en sentit Girona. També trobem retencions a l'N340 al Vendrell, en sentit sud. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la C58 a l'entrada a Barcelona, a la Ronda Litoral entre el Poblenou i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs. Això és tot per ara. Continuarem informant.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Enric Agut.
3: 15 dies que a Catalunya s'arriba als 40 graus, en aquest cas una població. Solsona és una estació del Servei Meteorològic de Catalunya, 40 graus, 15 dies. L'any passat es va assolir el rècord de dies amb 40 graus, un total de 16 dies, i enguany en portem 15. També és veritat que la temperatura pot baixar una mica, al llarg de la setmana entrant, igualment l'ambient serà ben calorós amb temperatures disparades. Demà tindrem xifres que poden arribar als 37, 38, 39, on s'enfili més a ponent. Hem tingut algun ruixat al Pirineu, però Pirineu també a l'àrea dels ports de comarques de Tarragona. A la nit tot això haurà marxat. Nit tranquil·la, estable. Es formaran alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre. Demà al matí pot caure alguna cortina de pluja en molt local. El rest de sol, també algun núvol baix en punts de la Costa Brava. I a la tarda, xàfecs al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central, i també cap a l'àrea interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Terra Alta, interior del Baix Ebre, cap als ports. Demà a la tarda, algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Són la Cerdanya, Berguedà, també el Ripollès, l'àrea de Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Una tempesta pot caure amb força i en mitja hora descarregar més de 1.000 litres. També cal dir que és un perill moderat. La temperatura semblant. Diumenge també tindrem un dia càlid, amb màximes les més altes a ponent, 37, 38 graus, 109 es podria arribar. I a la tarda, novament, alguna tempesta pot caure al Pirineu, Prepirineu i també l'àrea dels ports.
1: La Unió Europea celebra l'anunci que ha fet Hamas de desarmar-se la franja de Gaza, però fa alhora una crida a les parts perquè s'hi impliquin i perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha afirmat a les xarxes socials que encara hi ha molts elements que s'han d'encaixar i que l'èxit depèn del compromís de totes les parts. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel la retiri de la franja. El govern de Benjamin Netanyahu encara no n'ha fet una valoració oficial, per bé que alguns ministres de l'ala dreta de l'executiu sí que s'han pronunciat en contra. Mentrestant, els israelians continuen atacant Gaza, tot i la treva, i avui hi ha hagut un mort en un bombardeig al centre d'aquest territori. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
4: No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i, sense sàbat, podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto al foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
1: El president de la Generalitat ha defensat avui que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Salvador Illa ha fet un balanç optimista del curs polític i dels dos anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o a l'ensenyament. De cara al nou curs, que començarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, per bé que ha refredat les expectatives del traspàs total a Catalunya de l'IRPF, i ha anunciat una nova licitació d'obra pública de 502 milions d'euros, anuncis que feia el Palau de la Generalitat a Barcelona i que hem seguit amb Marta Corbalán.
5: Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
6: Als consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és... Escolta, resol.
5: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
6: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
5: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
6: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a vora de la responsabilitat.
5: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
1: Ni socis ni l'oposició han quedat satisfets amb aquest discurs de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han demanat al govern que es posi les piles, mentre que Junts, PP i la CUP l'han acusat de fer un discurs triomfalista. La republicana Esther Capella ha demanat a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns, Jéssica Albiach ha demanat canvis de cara al setembre. Podem escoltar tots dos posicionaments.
7: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
8: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
1: Tant Salvador Vergés, de Junts, com Lorena Roldán, del Partit Popular, o Pilar Castillejo, de la CUP, l'han acusat de no fer prou autocrítica.
9: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
10: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
11: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: I els veïns de quatre edificis del Putxet a Barcelona afectats per l'esvorany que va haver per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins com a mínim al setembre. Els bombers han trobat una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis que van haver de desallotjar. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat.
12: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
1: Són els veïns, precisament, de dos blocs, d'aquest carrer Rubinstein i de dos del Teodora a la Madrid. Suposen gairebé un 40% dels afectats. La nova incidència els ha generat, lògicament, més preocupació, més neguit. La Sara està paint que no podrà tornar a casa aquest mes d'agost, i la Feli, que sí que ha pogut tornar, no les té totes.
13: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
14: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
1: A partir d'avui, els afectats han començat a rebre alguns avançaments econòmics per poder afrontar les despeses extres que estan tenint a causa d'aquesta situació.
2: 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i mig i seran 8:45. Roger Arnau, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Ara punt amb en Roger.
2: Esports.
15: El Barça juga a partir de 9:45 contra el Birmingham, el seu primer partit amistós oficial d'aquesta pretemporada. El partit el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. La gran novetat a l'11 titular de Hansi Flick és Adeyemi, que debutarà amb la samarreta del Barça. També jugaran Stensne a la porteria, Xavi Espar, Christian Sen, Gerard Martín i Jofre Torrent a la defensa, Bernal, Casador, Ebrima Tunkar al mig del camp i acompanyaran a la davantera Adeyemi, Shane Kluivert i Abdelkarim. Encara no hi serà, això sí, Jesse Bissibu, el nou fitxatge del Barça, que ja ha signat el seu contracte com a nou jugador blaugrana. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. Bissibu aterrarà a les 10 del vespre, hora catalana a Anglaterra, per incorporar-se també a l'estaix dels blaugrana. I un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen deixa avui l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Els blaugrana pagaran el 90% de la fitxa del porter. I d'altra banda, l'altre nom del dia també és el de Joan Laporta, que ha rebut l'alta a l'Hospital de Barcelona una setmana després que se la diagnostiqués una arrítmia. En un comunicat, el president blaugrana, Laporta, ha agraït l'atenció rebuda per part de tot el personal sanitari.
2: 3CAT Info.
15: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant a Anglaterra i demà jugarà també un partit contra el Middlesbrough. El segon amistós de l'estada, els blanc-li-blaus, tornaran demà mateix, de fet, després del partit. Serà el penúltim partit de pretemporada abans de l'inici de Lliga. I pel que fa als equips catalans de futbol de la segona divisió, està jugant aquesta hora un amistós al Sabadell contra l'Interescaldes d'Andorra. De moment, els arlequinats guanyen per 1-0. El gol l'ha fet Rodrigo Escudero. Avui juga el Sabadell i demà serà el torn del Girona. Jugarà el 49è Trofeu Costa Brava. Serà a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. En la prèmia del partit ha parlat el davanter Cristian Estuani.
16: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
15: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, també el Barça ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I fa pocs minuts s'ha acabat la final masculina de solo tècnic a l'Europeu de Natació Artística que es disputa aquests dies a París. Hi ha participat el català Denis González, el nedador de Rubí, s'ha quedat a les portes de les medalles, ha quedat en quarta posició. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic, en què les catalanes Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. En total són 9 etapes, entre elles un final al mític Mont Ventoux i una contrarrellotge individual. Mireia Benito n'ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: Primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc. Llavors tothom es vol emportar una part del pastís. Així que, bueno, imagino que seran nervioses, però, bueno, reconeixement del final de la primera etapa i serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva.
15: El Tour es disputarà des de demà dissabte, dia 1 d'agost, fins diumenge 9 d'agost. I acabem amb dos apunts de bàsquet per dir, en primer lloc, que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja es van donar indicis d'aquesta renovació. Avui s'ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. Per altra banda, el Barça de bàsquet ha anunciat que Joan Carles Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i també mentor de joves jugadors.
1: La
18: La majoria dels 50.000 migrants que havien arribat a Ceuta han tornat voluntàriament cap al Marroc. Bona tarda, són 9:15.
19: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
18: Els milers de persones que han entrat a Ceuta aquests últims dies, sobretot nedant, s'han trobat una ciutat diferent de la que s'esperaven, amb els centres d'acollida desbordats i els comerços tancats. La pitjor cara d'aquesta crisi migratòria és també la mort d'almenys 57 persones. Una situació que ha destapat una ofensiva internacional de l'extrema dreta contra Pedro Sánchez. És Donald Trump aquesta tarda acusat a Espanya de fomentar deliberadament la immigració il·legal. A Europa, el govern italià ha complert l'amenaça, ha suspès temporalment l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i activarà els controls als no europeus que viatgin a Itàlia des d'Espanya. Pedro Sánchez ha recordat al govern de Meloni que el seu país ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. De seguida ho ampliem tot i connectem també amb Ceuta, amb la nostra enviada especial, la Cèlia Cernadas. Avui és divendres, és 31 de juliol, divendres d'operació sortida per les vacances d'agost, però en general ha estat tranquil·la. Equip viari, Carmina a la Garriga, bona tarda.
0: Bona tarda, sí, força tranquil·la, almenys com un divendres qualsevol. Tot i això, les incidències més destacades les trobem a la P7, assenyalem circulació intensa a Gelida i a Tarragona en sentit sud i a Granollers en sentit nord. Direm també que continua tallada la T-704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, per un accident. Hi ha retencions a la C-55 per una incidència a Sant Martí de Torroella en sentit nord cap a Cardona. A la C-17 a Canovelles, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident i, finalment, també la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
18: Gràcies, Carmina. Doncs que continuï aquesta calma. En aquest Catalunya Vespre també anirem fins a la Vall d'Uixó, al País Valencià. L'incendi que va començar-hi dissabte passat s'ha pogut estabilitzar aquesta tarda. Això mentre a Catalunya el perill d'incendis continua sent molt alt en gairebé 300 municipis amb temperatures disparadíssimes. La petita bona notícia és la previsió de pluja al Pirineu. Actualitzem precisament aquesta previsió. Com ha de començar el mes d'agost? Enric Agut, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs bé, el mes d'agost comença amb calor, amb xifres les més altes que poden arribar cap a Ponent, Lleida Ciutat al voltant dels 38, també Tàrrega Cervera 37, 38 poden assolir, a Tremp, amb xafogó a la costa, litoral i prelitoral, i tindrem un matí a dissabte que podria començar amb cel clar, moltes contrades, però amb alguns núvols baixos cap al litoral i al prelitoral de Tarragona, Terres de l'Ebre, i alguna cortina de pluja local podria arribar a caure, poca cosa. A la tarda també algun xàfec al Pirineu, Prepirineu i al nord de la Catalunya Central i també a l'àrea dels massís del Port. I algunes comarques demà a la tarda estaran sota avís d'intensitat de precipitació. A Cerdanya, Berguedà, Ripollès, també a l'àrea del Lluçanès, Osona i la Garrotxa. A mitja hora podrien arribar a caure 20 litres per metre quadrat.
18: D'aquí una estona també passarem per Roses. Aquesta nit l'escenari del festival Sons del Món reunirà els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. I avui acabarem aquest Catalunya Vespre quan faltin 5 minuts per les 9. Roger Bussà, bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda.
18: Perquè tenim futbol en directe.
20: Sí, el Barça que juga al camp del Birmingham, amistós, el primer amistós del Barça de Flick en aquesta estada d'Anglaterra, un dia per veure el debut de Karim Adeyemi, que és titular. No veurem encara l'últim fitxatge, que és Jes Visibu, però sí Adeyemi i tota la resta de joves que formen part d'aquesta pretemporada. El partit a 9:15, començarem la transmissió quan faltin 5 minuts per les 9.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 4 minuts de 9:15. Més de 48.300 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta durant aquests últims dies ja han retornat voluntàriament. Això segons dades del Ministeri de l'Interior. Aquesta arribada massiva de persones, moltes nedant, ha provocat la mort d'almenys 57 migrants, segons l'últim balanç. Enviada especial de Catalunya Ràdio a Ceuta, Cèlia Sarnades. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Cèlia, durant tot el dia pels carrers de Ceuta has vist milers de joves que buscaven menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert.
2: Doncs sí, hi ha un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta que ha tingut tot el dia les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amuntegaven a la porta. Sense aigua ni menjar en una ciutat tancada a cal i canto. No hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores.
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Cèlia, ja has pogut esbrinar per què aquests milers de joves han entrat a Ceuta just ara?
2: Les raons són múltiples i moltes tenen a veure amb la geopolítica de les relacions entre Espanya i el Magreb, però pels joves que han arribat a Ceuta nedant, el principal factor han estat les xarxes socials. Lamine, de professió barber, es queixa que a Tànger només li pagaven 5 euros per cada tall de cabell. Per això es van lluernar pel que va veure a través del telèfon.
5: Tànger és molt bonic, però no hi puc viure. He vingut aquí i vull arribar a Barcelona. Ja ho vaig intentar el 2021 i no és gens fàcil. A les xarxes semblava molt fàcil, però la realitat és molt dura.
6: No Marruecos, viva Espanya! Espanya viva! Espanyol, viva!
2: Tots aquests joves coincideixen que el Marroc no els ofereix futur, però el Walid, que era guia turística a Casablanca, va més enllà i admet que la sentència recent del Tribunal Suprem espanyol, que veta les devolucions en calent dels que arriben per mar, ha influït.
7: Que jo iba a venir con la ley y usar la ley, pero la gente se aprovechó de la ley.
2: També ha ajudat a explicar que a la frontera la policia marroquí no els posés cap inconvenient.
1: És la crònica de la Cèlia Sarnades des de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha destapat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Per exemple, Donald Trump ha qualificat aquesta crisi migratòria a Ceuta d'invasió i n'ha responsabilitat directament l'executiu de Pedro Sánchez. Però també a Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, Marc Camps.
8: Sí, el govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats, doncs, han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França aquest dissabte reforçarà també la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. D'altra banda, dilluns hi ha convocada una reunió d'urgència d'ambaixadors de la Unió Europea per abordar la crisi. crisi.
1: Tot això, Europa Mar, ho dèiem, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants.
8: Sí, i a més Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a 2 anys.
9: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
8: I en aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
1: Doncs bé, Pedro Sánchez ha respost a totes aquestes crítiques dels governs d'extrema dreta, dient que no és temps de dividir, i el que ha fet, Joan Vilaplana, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: És aportar dades per transmetre la idea que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya.
10: Sí, per exemple, Itàlia. En un missatge ahir, Sánchez ha recollit xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys, el país liderat per la ultradretana Giorgia Meloni ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí el president espanyol era a la Ciutat Autònoma i ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra del Marroc i ho ha relacionat amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix algunes devolucions en calent.
11: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: I què hi ha dit el cap de l'oposició, Joan?
10: Doncs el popular Alberto Núñez Feijóo ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari a Ceuta la situació d'interès per la seguretat nacional. En un comunicat també li ha demanat que garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants irregulars, una reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo, per cert, serà demà a la Ciutat Autònoma. I Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles ONG que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
1: Gràcies, Joan. A tot això, Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb aquesta crisi migratòria, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei. Nogueras ho ha argumentat així.
12: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres.
1: De la crònica del món a aquesta hora també us expliquem que Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Anem cap a Jerusalem, Jordi Bresco.
13: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
1: Gràcies, Jordi. 2:03. El risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. Maria Costa, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: I pel que fa al nivell 4, això vol dir perill extrem, el màxim, en aquest cas afectarà 89 municipis de 15 comarques.
14: Sí, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
15: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica mica a mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
14: Protecció Civil ha desactivat l'alerta per CICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les properes dues nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: Gràcies, Maria. El País Valencià, mentrestant, aquesta tarda han donat per estabilitzar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Última hora des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
16: Els bombers refrescaran els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc, que fa 7 dies que està actiu, treballant en un perímetre de 89 quilòmetres, i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
17: Estabilitzar el incendi és que no crece la superfície i todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida, y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
16: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
18: Es de que intenten no transitar, no solamente vehículos, sinó fundamentalment motos i bicicletes.
16: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
21: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
20: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passa un minut de 3:15 i ara a aquesta hora comença el Birmingham-Barça, el primer amistós del Barça-Anglaterra. El seguirem després d'aquest Catalunya Vespre, quan faltin 5 minuts per les 9, però ara podem connectar ja amb Birmingham. Ramon Salmorri, bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda. Canta el públic del Birmingham. A punt de començar aquest partit del Barça, que recordem, juga amb Eixten a la porteria. Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre a la línia ofensiva, amb Casado, Tuncara i Bernal al mig del camp, Adeyemi a la dreta, Kloiber a l'esquerra i Hamza de davant.
1: Doncs Ramon, connectem amb tu quan acabi aquest Catalunya Vespre i seguim tota la transmissió del partit. Fins ara.
22: Molt bé, fins ara.
1: Mentrestant, seguim repassant l'actualitat. Investiga en una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona el subterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, això com a mínim, Roger Santaló.
23: Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que no ha pogut tornar a casa, i la Feli, que sí que ho ha fet.
24: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que és el que sostiene tot l'edifici.
25: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis. M'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
23: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i és un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
26: S'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
23: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs.
1: Crònica política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents aviat. És el que s'extreu del balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat que ha fet aquest matí, Joan.
10: Sí, balanç optimista, tot i les crisis recents de Rodalies o al sector educatiu. Illa considera que ha aconseguit l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i els trens, Illa s'ha mostrat segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
27: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
1: I els partits, tot això, com ho han valorat, Joan?
10: Doncs mira, els socis d'investidura Esquerra i els Comuns no han quedat satisfets. Sentim Esther Capella dels Republicans i Jèssica Albiach dels Comuns.
2: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
3: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
10: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
4: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
5: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
6: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
10: Des de Vox consideren que l'executiu d'Illa ha empitjorat tot el que ha tocat i demanen sacsejar el govern sencer.
1: La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern de Madrid ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
14: Per al portaveu del govern madrileny, la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que suposadament havia de servir com a oficina temporal es basa en mentides.
7: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
14: Diu que han actuat amb transparència, tot i que la controvèrsia no para de créixer. Ara, perquè el nòvio d'Ayuso ha posat a la venda el pis amb què viuen per gairebé 1,8 milions d'euros. El delegat del govern espanyol exigeix la dimissió d'Ayuso.
8: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más.
14: I més, Madrid ho ha denunciat a la justícia per presumpta malversació.
1: A Solsona aquesta tarda han fet un homenatge a Gaietà Ripoll. Era un mestre laic que va ser l'última persona condemnada a mort per la Inquisició espanyola. Ripoll va fundar una escola als afores de València i va ser executat per les seves idees liberals. Des de Lleida, Júlia Albacar.
9: Ripoll va néixer a Solsona el 1778. Va ser presoner durant la Guerra del Francès, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Quan va tornar a Espanya va fundar una escola laica, però amb el retorn de l'absolutisme i la Inquisició se'l va perseguir per heretge. Va morir tal dia com avui, fa justament 200 anys, i per això se li ha fet aquesta tarda un homenatge a la seva ciutat natal, en què han participat més d'un centenar de persones. Un reconeixement que ara l'Ajuntament de Solsona vol que tingui continuïtat a les escoles. Albert Collell, regidor de Cultura.
28: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
9: L'acte d'esta tarda ha comptat amb una conferència sobre la seva vida i també s'ha inaugurat una placa commemorativa a l'edifici del teatre.
1: Repassem més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat al contenidor d'una urbanització a Girona Maria Rovira.
29: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
1: També notícia d'aquesta tarda, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut avui el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i respecte als pares de la víctima. La dona de 34 anys és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. I a Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Palma, Caterina Carmany.
30: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
31: A la línia recta, bicicleta sense llum,
0: Un satèl·lit que comença on perdo el cap.
1: Obrim la pàgina cultural. Concert únic aquesta nit a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Per primera vegada actuaran al mateix escenari els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. I tot això ho han batejat com el so d'una generació. Roses, Fèlix Martín.
11: Hola, doncs sí, el recinte de la Ciutadella ha obert portes ja fa estona, perquè el primer dels concerts, el de Ramon Miravet, no tardarà massa en començar. Després serà el torn de Blaumut i a la mitjanit els Amics de les Arts. Cadascun repassarà les cançons que els han fet més populars, sense oblidar temes nous. I només queda per saber en quin moment seran tots damunt l'escenari de la Ciutadella de Roses. Ho deixa en la incògnita en Ferran Piqué, dels Amics de les Arts.
12: Cadascú té el seu espai i llavors ja veurem què passa. I si es dona als camerinos que sorgeix, evidentment doncs, pot passar i estarem contents si passa.
11: Ja hi ha molta gent aquí a la Ciutadella de Roses, però al concert d'aquesta nit s'hi preveuen més de 2.500 espectadors.
1: Doncs bé, ara a Catalunya Ràdio arriba la transmissió d'aquest primer amistós del Barça a l'estaix que fa l'equip Anglaterra, partit en joc contra el Birmingham. De seguida la transmissió amb Ramon Salmurri i també amb en Roger Bussar. Roger, bona tarda.
13: Com estàs, Marc? Bona tarda.
1: Tot a punt, de moment 0-0, eh?
13: Tot a punt, 0-0. Portem 7 minuts. És aquest primer amistós del Barça en aquesta estada a Anglaterra. L'explicarem a partir d'ara.
1: Doncs de seguida a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info podeu seguir la resta de l'actualitat. Nosaltres al Catalunya Vespre i tornem dilluns a 8:45. Bon cap de setmana.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Barça juga des de 8:45 contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la seva pretemporada. Ara mateix, quan portem gairebé 28 minuts de joc, el resultat es manté d'empat a 0. La gran novetat a l'11 titular de Hansi Flick és Adeyemi, que debuta amb la samarreta del Barça. També juguen Stesne a la porteria, Xavi Espar, Cristian Sen, Gerard Martín i Jofre Torrent a la defensa, Bernal, Caçador i Ebrima Tunkar al mig del camp, i acompanyant Adeyemi a la davantera també juguen Shane Kluivert i Abdelkarim. El partit el podeu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també a TV3. I encara sobre el Barça, Jesse Bissou, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bissou aterrarà a les 10 del vespre, hora catalana, a Anglaterra, per incorporar-se també a l'estaix dels blaugrana. Un que arriba i un altre que se'n va. Parlem de Marc-André Ter Stegen, que deixa avui l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Els blaugrana, això sí, pagaran el 90% de la fitxa del porter.
15: 3Cat Info.
16: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant, també a Anglaterra, i demà jugarà contra el Middlesbrough, el seu segon amistós de l'estada. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquilblau, Edo Espósito.
17: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició, i esperant també que vinguin més companys.
16: L'Espanyol tornarà demà mateix a casa després del partit. El penúltim, recordem, de pretemporada abans de l'inici del campionat de Lliga. I pel que fa als equips de segona divisió, està jugant aquesta hora un amistós al Sabadell contra l'Inter Escaldes d'Andorra. De moment, els arlequinats guanyen per 1-0. El gol l'ha fet Rodrigo Escudero. Demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. L'entrenador del Girona confia en fer un bon partit.
18: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I bueno, esperem fer un bon partit.
16: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre i es jugarà a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista, de fet, ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades, i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final també femenina, en aquest cas de duet tècnic, en què les catalanes Iris Tió i Lilo Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola de natació artística compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. En total seran 9 etapes, entre elles una al final mític al Mont Ventoux. També es disputarà una contrarrellotge individual. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha convertit en una de les favorites al triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa.
2: És la meva
3: primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour. Per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
16: El Tour femení començarà demà a Lausanne, a Suïssa, i acabarà diumenge, dia 9, a París. I tornant al futbol, Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cudeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit, dient que s'oposa a la proposta de privatització d'esdeveniments com el Mundial i deixant clar que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta d'Infantino se sotmetrà a votació el 19 de setembre. Per cert, també en clau internacional, ha mort Franco Baresi, el mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90, als 66 anys. L'exdefensa central no ha pogut superar una operació per extreure-li un nòdul pulmonar. Per tant, Baresi ha mort avui, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i dels 90.
15: Trescat Info.

0: El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera aquesta setmana del Marroc cap a Ceuta ja han retornat voluntàriament al seu país. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja ja a 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i és que bona part dels comerços estan tancats. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran d'aquesta crisi. Això vol dir que reintroduirà controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president espanyol considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut per la gestió d'aquesta crisi. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del seu pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel la retira de la franja. El govern de Benjamin Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb aquest acord. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Totes les persones que encara estaven evacuades poden tornar a casa seva. Les flames han calcinat més de 9.500 hectàrees i han afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. Ha aparegut una nova escarda del barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats encara no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol ara per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez i la Moncloa demana dimissions. El festival grec tanca la 50a edició amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Són unes peces que exploren el moviment del cos en muntatges de gran format que busquen la sorpresa sensorial de l'espectador.
1: Esports.
2: El Barça juga des de 3:45 contra el Birmingham el seu primer partit oficial de pretemporada. Adeyemi ha debutat amb la samarreta blaugrana. De moment, quan porten 15 minuts de joc, els manté el 0-0 al marcador. I un altre fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se també a l'estaix del Barça. El belga serà anunciat demà, després que el Barça hagi pagat 8,5 milions d'euros i es reserva també al Bruges, el seu equip de procedència, un 20% d'una hipotètica futura venda. I a l'europeu de natació artística a París, Iris Thió i Lilo Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També n'ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Patinada encara calorosa i xafogosa de cara a un començament demà d'agost, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la tarda, més sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. La calor serà semblant a ponent, s'arribarà als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 9. Bona nit, us parla Jaume Brufau. El Ministeri d'Exteriors ha assegurat que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat voluntàriament al Marroc. Serien unes 48.000 de les 50.000 persones que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra puja a 57, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta encara milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Ho ha constatat l'enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar, en una ciutat tancada a cal i canto. No hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
5: Sois menores?
6: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
6: Yo quiero hablar mi madre.
5: ¿Y tu teléfono?
6: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Molts d'aquests joves, com ara sentíem amb aquesta crònica de la Cèlia, són menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recalcat que els centres d'acollida estan desbordats perquè tenen una sobreocupació d'un 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions que cal. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i així que espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
7: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica es viu a Ceuta, però des d'ahir al vespre també està tancada la frontera a Melilla. Avui a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada massiu de persones des del Marroc ha obligat a suspendre-ho. Això afecta a milers de viatgers que estan bloquejats en aquests moments, coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol per aquesta situació, a qui responsabilitzen directament de la crisi, el govern de Giorgia Meloni i Itàlia suspèn temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, reintroduirà, dit, controls en ports i aeroports, seran aleatoris i només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats aclareixen que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi pels viatgers amb nacionalitat espanyola o europea, mesura que entra en vigor demà i que està previst que s'allargui durant tot un mes. La Comissió Europea recorda que els estats membres només podran implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant de les institucions comunitàries. Brussel·les reitera que no han detectat de moment cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. França demà reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Washington acusa directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada d'aquestes persones migrants i, a més, ara el podreu escoltar, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el Demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a un parell d'anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia ha afegit més llenya al foc i ha parlat de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. Pedro Sánchez ha respost les crítiques d'extrema dreta afirmant que no és temps de dividir i aportant dades per transmetre que altres països i regions europees assegura que reben més migració irregular que Espanya. Ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex, per exemple, per apuntar que els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. Ho ha desvinculat, però, de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent de les persones que arribin a Ceuta o Melilla nadant.
9: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta demà per conèixer en primera persona la situació que s'hi viu. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles organitzacions

0: Jerusalem, Jordi Brescó.
1: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
2: 3Cat Info.
0: Al País Valencià, els bombers estabilitzen l'incendi que es va declarar ara fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
4: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
3: Es recomanable a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
5: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
3: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: Aquí el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Per això els agents rurals demanen molta precaució i han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem, el màxim, que afectarà 89 municipis de 15 comarques. Demà continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que arrisca molt bona part del territori.
6: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant tot el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues pròximes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. El Servei d'Emergències ha hagut d'atendre 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor els últims 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a un centre sanitari.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: En punt, 9:15. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
7: Bona nit, Jaume. Queden punts de retenció, alguns de molt immediats, com ara fa uns minuts. Hem detectat aquí un punt de retenció a la P7, en dos llocs exactament. Primer a l'Aldea, en sentit sud, i també a Castellbisbal, en sentit sud. D'altra banda, hem de dir que s'ha reobert la T-704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, en tots dos sentits, per un accident. A la C-17 hi ha retencions a Canovelles, en sentit nord cap a Vic, i finalment a la C-25 hi ha un carril tallat entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, en sentit est cap a Girona. Fins aquí la informació viària.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
7: Bona nit.
2: El temps.

0: Cagut.
1: Cap de setmana, el 1 d'agost, amb una temperatura novament alta, s'espera ambient ben càlid, sobretot a comarques de Ponent. Lleida pot arribar perfectament als 38 graus, com també Tàrrega o Tremp. Algun valor de 39 o les portes dels 40 es podria assolir. Les Borges Blanques tocarà els 37 i cap a la costa ambient humit, amb xafogor. A primera hora del dia podem tenir alguns núvols baixos situats a la costa d'Aurada. Podria arribar a caure algun ruixat molt puntual, després s'aclarirà. A moltes zones del país el dia serà assolellat i a la tarda sí que hi haurà algun ruixat d'alguna tempesta a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, arribant al Berguedà, també cap al Lluçanès, a Osona. Algunes comarques demà a la tarda seran sota avís d'intensitat de pluja. És la Cerdanya, Berguedà, també el Moianès, a Osona, Ripollès i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres, també cal dir que és un perill moderat. El groc, també algun ruixat cap a l'àrea dels ports, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, es pot presentar. La mar bastant tranquil·la i diumenge un dia que començarà assolellat, amb calitja, alguns núvols baixos a la costa, amb el mar ben tranquil, a la tarda una mica de marejol amb la marinada i a la tarda algun xàfec al Pirineu pot caure i també al massís del port.
2: 3CAT Info. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida, perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents aviat. Avui al matí Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o al sector educatiu. Ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i als trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
4: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets amb aquest discurs. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara. Les podem escoltar totes dues.
5: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
6: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del Partit Popular, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
7: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
8: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
9: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin la primavera de l'any vinent i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril pressentit, comptaran diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós, al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons que ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
10: Que ha de venir a millorar aquesta mobilitat complicada, de connectivitat també del Maresme amb la selva marítima, i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat avui han sigut el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'ampliació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes aquest any. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i gairebé el doble que en els anys anteriors. Han trobat una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Una fissura que farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva, com a mínim, fins al setembre. Són els veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència preocupa encara més a aquestes persones, com per exemple la Sara, que encara està desallotjada, o la Feli, que sí que havia tornat a casa.
3: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
11: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps als treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
12: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'avui que els afectats comencen a rebre alguns avançaments econòmics per fer front a les despeses extres que hagin tingut i que tindran a causa d'aquest incident. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. La Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
13: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
14: Son calúmnies que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
13: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
15: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
13: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
16: 3CAT Info.
0: El Festival Grec a Barcelona baixa el teló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, unes peces que es basen en l'abstracció i en la tècnica del moviment circular i que exploren el cos sense cap narrativa, Marta Vives.
17: Així és, cap història ni relat, només l'exploració del cos humà i el moviment amb l'objectiu d'oferir una experiència sensorial als espectadors. Tao Ye és el coreògraf.
18: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
17: I sobre l'escenari, l'execució de dues peces on les xifres dels seus títols fan referència al número de ballarins. Una abstracció que busca que el públic arribi a l'amfiteatre sense expectatives, preparat per veure l'obra amb la ment ben oberta. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecta ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida un so que marca els pensaments i els moviments dels 17 intèrprets. Una experiència hipnòtica d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Avui, a l'Amfiteatre del Grec, un últim muntatge que ens convida a meravellar-nos i deixar-nos portar d'aquesta 50a edició.
0: Quatre minuts i mig i seran 2:15.
16: Esports.
0: Roger Arnau, bona nit.
19: Bona nit. Comencem amb esports en directe. Està en joc el primer partit de pretemporada oficial, en aquest cas del Barça contra el Birmingham. Ara mateix, al minut 38 de la primera part, l'equip blaugrana perd per 1-0. El gol l'ha fet el davanter danès August Priske al minut 31, com diem, de la primera part. La gran novetat a l'11 titular de l'equip de Hansi Flick és Adeyemi, que ha debutat amb la samarreta del Barça. El partit el podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i també per TV3.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I al marge del partit del Barça contra el Birmingham ara mateix en joc, hem de dir també que Jesse Bissou, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bissou aterrarà, de fet, a les 10 del vespre, hora catalana, a Anglaterra, d'aquí uns minuts, per incorporar-se també a l'estaix del Barça. I un que arriba, Bissou, i un altre que se'n va, Ter Stegen. El porter deixa avui l'estaix per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del jugador. I seguint amb el Barça, el primer equip també té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club. Ara bé, a causa de la crisi migratòria d'aquestes últimes hores i de les tensions diplomàtiques, s'esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer oficial l'anunci del partit. I més coses, l'Espanyol, per la seva banda, també es continua preparant, també ho fa Anglaterra, i demà jugarà un partit contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada a Anglaterra. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
20: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar, i res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta, i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
19: L'Espanyol tornarà demà mateix després del partit cap a casa. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga, serà el 8 d'agost contra el Coverty, també a Anglaterra. I pel que fa als equips de segona divisió, està jugant aquesta hora un amistós al Sabadell contra l'Interescaldes d'Andorra. De moment els arlequinats guanyen per 1-0. El gol l'ha fet a l'inici del partit Rodrigo Escudero. I demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
21: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
19: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. I des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic. En aquest cas, les catalanes Iris Tió i Lilu Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat en 8a posició. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. Acabem actualitzant el marcador del partit que està jugant a aquesta hora el Barça. A Birmingham, Anglaterra, el Barça ha empatat, ho ha fet de penal amb un gol de Beb Khalid. S'havia avançat els anglesos amb un gol de Priske al minut 31 de la primera part. Ara mateix 1-1, minut 42 del primer temps.

0: 3cat.info.
1: Molt bona nit, són 2:45. A aquesta hora destaquem que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta de forma irregular ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60ena d'immigrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. Això vol dir que a partir de demà ja reintrodueix controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president del govern espanyol considera que no és moment de dividir en resposta a les crítiques que ha rebut per aquesta gestió de la crisi migratòria. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. Des d'ara fins a arribar a les 10, entre diverses qüestions, ampliarem que s'ha decretat presó per a un professor de ball de 25 anys de Mallorca. Està acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys. La investigació policial apunta que gravava les agressions i que després les difonia a través d'internet. I el jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home que presumptament va matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. Està acusat d'un delicte d'homicidi. Solsona ha retut homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsoní Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. El Teatre Municipal tindrà una placa commemorativa dedicada a la seva figura. I en esports aquesta hora, Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques?
2: El Barça juga ara mateix des de 9:45 contra el Birmingham, el primer partit oficial amistós de la pretemporada. Punt d'acabar la primera part, el Barça empata a 1. El gol de l'empat blaugrana l'ha fet Abdelkarim de penal. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a Anglaterra, hora catalana, a les 10. Per incorporar-se a l'estatge de l'equip blaugrana, el belga serà anunciat demà. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen. El porter se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
1: Matinada encara calorosa i xafogosa de cara a un començament d'agost que començarà mitja nuvolat demà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta, sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i l'àrea del Massís del Port. La calor s'hi fa no fa com avui. A moment demà arribaran els 38 graus. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és de 57 persones, segons fonts policials. Als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores.
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, aquí responsabilitzen d'aquesta crisi. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà. Està previst que s'allargui tot un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només podran implementar controls com a últim recurs i que abans hauran de justificar davant d'institucions comunitàries. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França, demà, reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Més enllà d'Europa, Washington acusa directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump assegura que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a un parell d'anys.
0: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
1: Pedro Sánchez ha respost les crítiques per aquesta gestió, dient que no és moment de dividir i aportant dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que han rebut més immigració irregular d'Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex, per exemple, per apuntar que els últims 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Avui al matí, des de la ciutat d'Autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. Ho ha desvinculat, però, de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent d'aquelles persones que arribin a Ceuta o Melilla nadant.
6: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: El cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Núñez Feijóo es desplaçarà a Ceuta demà per conèixer en primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles organitzacions no governamentals que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria. I Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria viscuda aquests dies, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
7: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
1: Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar, com ara fèiem atenció a aquesta situació, igual que el jutge del cas Puls Ultra, que afecta José Luis Rodríguez Zapatero, ha rectificat i ha decidit que cal admetre a tràmit parcialment la demanda de nul·litat presentada pels advocats de l'expresident espanyol a finals del mes de juny. La defensa de Rodríguez Zapatero va sol·licitar l'exclusió de la causa de 12 resolucions, entre les quals l'entrada i l'escorcoll al seu despatx. Els advocats al·legaven una presumpta vulneració de drets fonamentals. Van rebutjar la petició en considerar que la defensa de Rodríguez Zapatero va presentar l'escrit fora de termini. Ara l'instructor reconeix que les parts van tenir accés a determinats documents de la causa uns dies més tard del que inicialment s'havia indicat i que, per tant, la petició de nul·litat d'algunes de les resolucions es van presentar dins del termini legal establert. Segons indica el magistrat a la interlocutòria, queden fora de l'admissió a tràmit del recurs de nul·litat les resolucions relatives als escorcolls de les oficines de l'expresident i diverses empreses i també la peça separada de les joies. A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'haver agredit sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany Jaume.
8: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut avui el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i als pares de la víctima. La dona de 34 anys va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per aquesta xacra, que és la violència masclista a Catalunya, en aquest 2026. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa avui a la tarda del cadàver d'un home en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, de moment, però amb pocs detalls. Girona Maria Rovira.
9: S'ha rebut l'avís cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cadàver d'una persona en una urbanització que podria ser Lloret Blau. S'ha obert una investigació per esbrinar les circumstàncies dels fets i determinar si es tracta d'una mort violenta, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc dels fets.
1: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i del Penedès se salda amb 8 detencions i amb el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. S'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
1: L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar parar el que ja anomenen com a turisme de la brossa. I és que des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han detectat augments significatius d'escombraries als seus contenidors en aquestes zones frontereres. Tarragona de nou, ara la crònica Parola, signa Manel Sastre.
11: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
12: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova en un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
11: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
11: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
14: 3CAT Info.
1: 3 quarts de 10.
14: El temps.
1: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana de l'agost, amb un temps que vindrà marcat per la calor. Normalment les màximes poden arribar als 38-39, en principi no s'assolien els 40. Aquest divendres normalment hem tingut una xifra de 40 graus a Solsona, una dada d'aquesta estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida arribarà als 38, Tàrrega també, a la costa valors de 30-31-32, i al Pirineu màximes de 34-35 es poden assolir a Sort, la Seu d'Urgell, Déu-n'hi-do,

0: o a Ripoll, a Puigcerdà voltant dels 32 i Viella voltant dels 31. A primera hora del dia tindrem alguns núvols baixos a la Costa Daurada, pot caure algun ruixat puntual, poca cosa. I després de la tarda també xàfecs ja més importants al Pirineu, Prepirineu, alguna tempesta que pugui descarregar, fins i tot localment en calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, perill moderat, 2 sobre 6, la Cerdanya, Berguedà, també Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. També algun ruixat pot caure cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta i el Baix Ebre. Diumenge, novament a la tarda, algun ruixat pot caure al Pirineu, però Pirineu també cap a l'àrea dels ports, a Tarragona.
1: A Solsona avui al vespre han homenatjat la figura del mestre Gaietà Ripoll, l'última persona executada per la Inquisició espanyola avui fa 200 anys. Va fundar una escola laica als afores de València i va ser condemnat per heretge per les seves idees liberals. Lleida Julià Albacar.
2: És el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Este vespre s'inaugurarà una placa que s'ha instal·lat al teatre i també es farà una conferència sobre la seva vida. Albert Colell, regidor de Cultura de Solsona, destaca per què s'ha triat l'espai del teatre.
3: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
2: Un homenatge que tindrà continuïtat a les escoles per donar a conèixer la vida de Gaietà Ripoll entre els joves.
3: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
2: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Quan tenia 30 anys va lluitar a la Guerra del Francès i va acabar com a presoner a França, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Va tornar a Espanya durant el trienni liberal i va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de l'absolutisme i la recuperació de la Inquisició, llavors coneguda com Juntes de Fe, és perseguit i condemnat a mort. Ripoll va ser penjat tal dia com avui fa 200 anys, la darrera persona executada per la Inquisició.
1: Diumenge que ve s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al dia 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi trobem un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. També a la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives de la seva feina a Xile, Bolívia, al Perú i també a Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de l'Anx i de Larraín, dos dels principals reclams d'aquesta edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
1: Paral·lelament a les exposicions, la Bienal oferirà un programa d'activitats gratuïtes amb visites guiades, conferències, projeccions cinematogràfiques i presentacions de projectes documentals, tot obert al públic durant els gairebé 3 mesos que durarà el festival.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
1: Spider-Man arriba arrasant en taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i a superar fins i tot Toy Story. Els dos primers dies en cartell, de moment, així ho demostren. Repassem algunes de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades que arribaran els pròxims dies amb Marc Garriga.
7: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La patrulla canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc.

0: D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
1: This whole thing can get really scary.
2: Who the hell is that?
3: Who the hell are you?
4: Frank, please.
5: I don't have anywhere else to go.
6: She's gonna learn.
7: Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir.
8: Valdomar acollirà demà l'estrena de Teva Meva. És un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes.
7: Un llençol de lluna plena.
8: La proposta s'estrena en aquest petit poble de la Noguera amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
9: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquela Lladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons es respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
10: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
9: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
7: Corre l'aigua de puntetes que els ocells se

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Poc més de 6 minuts i seran les 10.
1: Esports.
3: Roger Arnau, bona nit.
4: Bona nit. Comencem amb esports en directe, perquè està en joc el Barça-Birmingham de pretemporada. És el primer partit oficial de preparació de l'equip blaugrana. Ara mateix, al minut 3 de la segona part, el marcador és d'empat a un gol. L'equip anglès, el Birmingham, s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, i el Barça ha empatat poc abans d'arribar al descans, al minut 41. El gol del Barça l'ha fet Hamza Abelkarim, de penal. El jove davanter egipci, de fet, havia provocat la pena màxima. La gran novetat a l'11 titular de Hansi Flick ha estat Adeyemi, que ha debutat a la primera part amb la samarreta del Barça. El tècnic alemany ha fet molts i molts canvis a la segona part. El partit el podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i també per TV3.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aterrarà aquest vespre, hora catalana, a Anglaterra per incorporar-se a l'estaix del Barça. I un que arriba, Bisibu, a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen deixa avui l'estaix per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la seva fitxa. I seguint amb el Barça, el primer equip té previst jugar un altre partit amistós, en aquest cas el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i de tensions diplomàtiques d'aquestes últimes hores, s'esperaran uns dies, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I l'Espanyol, per la seva banda, també jugarà demà un partit amistós a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Serà, de fet, el segon partit amistós de l'Espanyol en el seu estaix a terres britàniques. Sentim un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
5: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt por per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
4: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, jugarà el partit de demà contra els Middlesbrough i encara tindrà un altre partit, serà el 8 d'agost contra el Coverty, també a Anglaterra. Per altra banda, pel que fa als equips catalans de la segona divisió, acaba d'acabar un partit amistós del Sabadell contra l'Interescaldes d'Andorra. Els arlequinats han guanyat per 1-0. El gol l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. Avui ha jugat el Sabadell, ha guanyat, i demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava. Serà a l'estadi de Montolivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
6: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
4: El partit contra el vigent campió de la Premier League començarà a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic. En aquest cas, les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut pujar al podi, han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. Els europeus de natació, per cert, tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors i les nedadores russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna. I més coses en ciclisme. Demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament, Benito ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc. Llavors tothom es vol emportar una part del pastís. Així que, bueno, imagino que seran nervioses, però bueno, reconeixement del final de la primera etapa. I serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva.
4: El Tour femení començarà demà, hi haurà 9 etapes, comença demà a Lausana, Suïssa, i s'acabarà el diumenge, dia 9, a París. Acabem amb un apunt molt ràpid de bàsquet per dir que la penya ha anunciat avui de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja vas donar indicis d'aquesta renovació, però avui s'ha acabat de fer oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al JUB, al Joventut de Badalona, el seu equip de tota la vida.
1: Tresca Info.
8: Bona nit, són les 10. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria que es viu a Ceuta. Això vol dir que reintroduirà controls en ports i aeroports que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. El president espanyol Pedro Sánchez considera que no és temps de dividir en resposta a les crítiques a la gestió de la crisi migratòria provinents de països governats per l'extrema dreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu que declari la ciutat autònoma en situació d'interès per la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb aquest acord. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez i la Moncloa demana dimissions. El president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. Després de fer balanç de la legislatura, els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina perquè es retalla una part de les ajudes als carburants. El festival grec tanca la seva 50a edició amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que exploren el moviment del cos humà en muntatges de gran format que busquen la sorpresa sensorial de l'espectador.
1: 3CAT Info.
8: Titulars d'esports.
4: En joc el Barça-Birmingham de temporada. És el primer partit oficial de la preparació dels Blaugrana. Ara mateix, en minut 12 de la segona part, el marcador és d'empat a 1. El gol dels Blaugrana l'ha fet Abdelkarim de penal. I el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, aterrarà aquesta nit a Anglaterra. Per incorporar-se a l'estaix de l'equip blaugrana, el belga serà anunciat demà. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I a l'europeu de natació artística a París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També n'ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
8: Pel que fa al temps, aquest dissabte el dia començarà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb algun plugim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, Prepirineu i àrea del massís del Port. La calor serà similar i a Ponent s'arribarà als 38 graus.
1: 3CAT Info.
8: Bona nit, ara passant 4 minuts de les 10. Benvinguts a la sintonia de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han traspassat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves encara busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnadas.
9: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
10: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
9: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
11: Sois menores.
12: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
9: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
12: Yo quiero hablar con mi madre.
11: ¿Y tu teléfono?
12: La playa.
9: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat, ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
8: La situació a Ceuta ha provocat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França aquest dissabte reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
13: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
8: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea. A tot això, Pedro Sánchez ha respost a les crítiques dels governs d'extrema dreta afirmant que no és temps de dividir i aportant dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí, des de la ciutat autònoma, el president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra per part del Marroc i ho ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
14: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
8: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a la ciutat autònoma, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo es desplaçarà a Ceuta aquest dissabte per conèixer en primera persona la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta. Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
15: Com comprenderà, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
8: La situació més crítica es viu a Ceuta, però des d'ahir al vespre també està tancada la frontera amb Melilla. Aquesta tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. 3CAT Info. Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada

0: La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
1: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
2: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
1: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros al pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
3: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: I a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que el país passa per un bon moment i confia que aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents ben aviat. Aquest divendres al matí, Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa considera aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i als trens, el president de la Generalitat està assegut a resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
4: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura Esquerra i Comuns no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el finançament, mentre que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
5: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
6: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés de Junts, Lorena Roldán del PP i Pilar Castillejo de la CUP han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
7: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
8: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
9: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. Hem arribat a 11:15 de la nit.
10: El temps.
0: La previsió ens l'ha preparat Enric Agut.
11: Cap de setmana, el 1 d'agost, amb una temperatura novament alta. S'espera ambient ben càlid, sobretot a comarques de Ponent. Lleida pot arribar perfectament als 38 graus, com també Tàrrega o Tremp. Algun valor de 39 a les portes dels 40 es podria assolir. Les Borges Blanques tocarà els 37. I cap a la costa ambient humit, amb xafogó. A primera hora del dia podem tenir alguns núvols baixos situats a la costa d'Aurada. Podria arribar a caure algun ruixat molt puntual, després s'aclarirà. A moltes zones del país el dia serà assolellat. I a la tarda sí que hi haurà algun ruixat d'una tempesta a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, arribant al Berguedà, també cap al Lluçanès, a Osona. Algunes comarques demà a la tarda seran sota avís d'intensitat de pluja. És la Cerdanya, Berguedà, també el Moianès, a Osona, Ripollès i la Garrotxa. A mitja hora poden caure més de 20 litres, també. Cal dir que és un perill moderat. El groc, també algun ruixat cap a l'àrea dels ports, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, es pot presentar. La mar bastant tranquil·la i diumenge un dia que començarà assolellat, amb calitja, alguns núvols baixos a la costa, amb el mar ben tranquil, a la tarda una mica de marejol amb la marinada i a la tarda algun xàfec al Pirineu pot caure i també al massís del port.
10: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat

0: més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Desplaçar-se, però, amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte.
1: 3CAT Info.
0: El risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana a Catalunya, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques i el nivell 4 per perill extrem al màxim, que afectarà 89 municipis de 15 comarques. També es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc a molt bona part del territori.
2: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari. I al País Valencià, mentrestant, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
4: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
3: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
5: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
3: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: Anem ara cap a Barcelona perquè ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de 4 edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
6: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
7: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esguerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
8: Van detectar una esguerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa de l'incident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i mig d'11 de la nit, el govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant d'11 quilòmetres i un carril per sentit comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
9: Que ha de venir a millorar aquesta mobilitat complicada, de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima, i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'ampliació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Parlem ara d'economia. L'Euríbor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu, de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte. Una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
10: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran. Recorregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Un apunt més de l'economia. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística.
1: Esports.
0: Amb Roger Arnau, bona nit.
11: Bona nit. Comencem amb esports en directe, perquè està en joc el Barça-Birmingham. És un partit de pretemporada, és el primer partit oficial de preparació dels Blaugrana. Ara mateix, al minut 34 de la segona part, el marcador és d'empat a 2. L'equip anglès s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una repetada de cap d'August Priske. El Barça, poc abans del descans, ha empatat. Al minut 41 el gol l'ha fet Hamza Abelkarim, de penal. El jove davanter egipci, de fet, ha fet l'1-2 del Barça ja la represa a la segona part. Aquest cop, al minut 60, Abelkarim ha aprofitat el refús del porter després d'un xup de Ronnie Barjagi per fer l'1-2. El Birmingham, però, ha fet el 2-2 al minut 67. El gol l'ha fet John Solís al finalitzar una jugada d'estat estratègia dels anglesos. Ara, per tant, 2-2 al marcador, quan queda en poc més de 10 minuts per acabar el temps reglamentari. La gran novetat a l'11 del Barça ha estat Adeyemi, que ha debutat amb la samarreta blaugrana.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig, ara sí que ho diríem bé, d'euros, i també un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu està previst que demà ja estigui a la disposició de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I mentre Bisibu arriba, Marc-André Ter Stegen marxa. Avui ha deixat l'estaix del primer equip del Barça per marxar, cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. L'Espanyol, per la seva banda, també jugarà un amistós. Ho farà demà a Anglaterra contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda. Serà el segon amistós de l'Espanyol en el seu estatge també en terres britàniques. Abans del partit, un dels capitans de l'equip, Edu Expósito, ha parlat de la seva situació personal.
12: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
11: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, encara jugarà un últim partit abans de l'inici de la Lliga, serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. I pel que fa als equips catalans de segona divisió, el Sabadell ha guanyat fa uns minuts per 1-0 un amistós contra l'Inter Escaldes. El gol de la victòria dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero. Demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava a l'estadi de Montilivi contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier. Abans del partit ha parlat el davanter uruguaià del Girona, Cristian Estuani.
13: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
11: L'amistós entre el Girona i l'Arsenal començarà demà a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, divendres, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. Per altra banda, canviant de tema, canviant d'esport, des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística i el català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic, en el que les catalanes Iris Tió i Lili Lluís no han pogut pujar al podi. En el seu cas, han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I demà, en ciclisme, comença el Tour de França femení amb dues ciclistes també de casa nostra, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament, Benito ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
11: El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge dia 9 a París. I acabem parlant també un altre cop de futbol per dir que Gianni Infantino, el president de la FIFA, ha perdut el suport de Carlos Cordeiro, el seu principal assessor, que ha dimitit dient que s'oposa a la proposta de privatització d'esdeveniments com el Mundial i deixant clar que és una mala idea pel futur del futbol. Aquesta proposta se sotmetrà a votació el 19 de setembre. Per cert, també en futbol en clau internacional, ha mort Franco Baresi, el mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i dels 90. Tenia 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit, el moment que a 3cat.info fem una pausa i recapitulem. I recordem els nostres titulars més destacats. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Ha mort una seixantena de migrants, també segons fonts policials. Itàlia ha suspès temporalment el tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi a Ceuta, amb controls aleatoris en ports i aeroports només a passatgers que no siguin europeus. Pedro Sánchez respon a les crítiques que no és temps de dividir. El líder del PP torna a reclamar que l'executiu declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per la seguretat nacional. En clau internacional hem destacat que Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. A partir d'ara us explicarem informacions com la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia, que ha rebut aquest divendres el detingut, acusat d'un delicte d'homicidi, també ha acordat la prohibició de comunicació i aproximació als dos fills de la parella. Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha mostres de l'americana Dorothea Lange o del xilè Sergio Larraín. Pel que fa als esports, Roger?
1: Ara mateix, recta final del partit amistós entre el Barça i el Birmingham. A punt d'acabar el partit, el marcador és de 2-2, empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet Abdelkarim. Ara mateix també podem dir que el nou fitxatge del Barça, Jesse Bissibou, aterrarà aquesta nit a les 10 a Anglaterra, hora catalana, per incorporar-se a l'estaig de l'equip. El belga serà anunciat demà. Qui marxa a l'Ajax, cedit, és Marc-André Ter Stegen. I també direm que en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: I pel que fa al temps, preveiem un primer cap de setmana d'agost molt càlid, amb temperatures que ponent s'enfilaran fins als 38 graus. El matí de dissabte serà mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats, i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del massís dels Ports. Comencem el relat informatiu a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a la ciutat autònoma nord-africana ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: La situació a Ceuta ha provocat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, a qui responsabilitzen de la crisi. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. El govern italià reintroduirà els controls en ports i aeroports, però seran aleatoris i només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. Una mesura que entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. França, de la seva banda, aquest dissabte reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol. Més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid, d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a dos anys.
5: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: A tot això, el govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Argumenten que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que encara reben més immigració irregular que Espanya. Aquest matí, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola i ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
6: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Encara un apunt més relacionat amb la crisi a Ceuta, i és que Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
8: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts, i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: Recordem que el Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem.
7: 3Cat Info.
0: Un apunt de la crònica internacional. Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Brascó.
9: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
0: El festival grec abaixa el taló aquesta nit amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment circular i que exploren el cos sense cap narrativa. Ens ho explica Marta Vives.
10: Així és, cap història ni relat, només l'exploració del cos humà i el moviment, amb l'objectiu d'oferir una experiència sensorial als espectadors. Tao Ye és el coreògraf.
11: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
10: I sobre l'escenari i execució de dues peces on les xifres dels seus títols fan referència al número de ballarins. Una abstracció que busca que el públic arribi a l'amfiteatre sense expectatives, preparat per veure l'obra amb la ment ben oberta. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecta ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida un so que marca els pensaments i els moviments dels 17 intèrprets. Una experiència hipnòtica d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Avui, a l'Amfiteatre del Grec, un últim muntatge que ens convida a meravellar-nos i deixar-nos portar d'aquesta 50a edició.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. L'única central nuclear que té Hongria haurà de tancar del tot dilluns pel baix cabal d'aigua del riu Danubi, que refrigera els seus 4 reactors, que és un fet imprescindible per la seva seguretat. Així ho ha anunciat el primer ministre hongarès, Péter Magyar.
12: A causa de la baixada del nivell de l'aigua del Danubi, s'haurà de decretar una altra reducció de capacitat de manera planificada i segura. I es preveu que tota la central hagi d'estar aturada dilluns, cosa que no s'ha vist mai en 44 anys.
0: La central és a Pax, al sud de la capital, Budapest, i des de fa dies ja funcionava el 50% per l'escassetat d'aigua. Les instal·lacions proveïen prop de la meitat de l'electricitat que es consumeix a Hongria, que a partir d'ara n'haurà d'importar, i invertir en energia eòlica, segons ha dit el primer ministre.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i l'aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona de 34 anys va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. I ara anem cap a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home que el seu cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
13: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de Seguretat.
14: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda del Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc.
7: El temps.
0: La previsió meteorològica quan hem arribat a 3:15 de la nit. Amb Enric Agut.
15: Primer cap de setmana de l'agost amb un temps que vindrà marcat per la calor. Normalment les màximes poden arribar els 38-39, en principi no s'assolien els 40. Aquest divendres normalment hem tingut una xifra de 40 graus a Solsona, una dada d'aquesta estació del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida arribarà als 38, Tàrrega també, a la costa valors de 30-31-32, i al Pirineu màximes de 34-35 es poden assolir a Sort, la Seu d'Urgell, Déu-n'hi-do, o a Ripoll, a Puigcerdà voltant dels 32 i Viella voltant dels 31. A primera hora del dia tindrem alguns núvols baixos a la Costa Daurada. Pot caure algun ruixat puntual, poca cosa. I després a la tarda també xàfecs, ja més importants, al Pirineu, Prepirineu, alguna tempesta que pugui descarregar, fins i tot localment en calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, perill moderat, 2 sobre 6. La Cerdanya, Berguedà, també Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. També algun ruixat pot caure cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta i el Baix Ebre. Diumenge, novament a la tarda, algun ruixat pot caure al Pirineu, però Pirineu també cap a l'àrea dels ports, a Tarragona.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Solsona aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Juli Albacar.
16: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
17: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
16: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
17: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
16: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha Un llarg viatge, de l'americana Dorothy Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, el vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planas, parla de les exposicions de Lange i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
18: que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Paral·lelament a les exposicions, la Bienal oferirà un programa d'activitats gratuïtes amb visites guiades, conferències, projeccions cinematogràfiques i presentacions de projectes documentals obertes al públic durant els gairebé 3 mesos de festival.
7: 3CAT Info.
0: Manifestació dels veïns de Roda de Barà al Tarragonès contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
19: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
20: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
19: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: I el Departament de Territori impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Pané, que ho ha anunciat des del Parc Solà de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Ens ho expliques des de Girona, Maria Rovira.
13: S'ha presentat un projecte pilot al parc solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres, amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per a aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
21: Quan un promotor coneix des de l'inici quins criteris han de complir, pot dissenyar molt millor el parc, pot reduir costos, pot estalviar modificacions posteriors, pot agilitzar en definitiva la tramitació i, sobretot, pot operar amb un respecte absolut amb els entorns i amb els paisatges.
13: El Departament de Territori ha habilitat un espai al web on es recullen aquests elements necessaris per a una bona interacció ambiental dels projectes de renovables fotovoltaics i eòlics terrestres.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir 3 persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva, i van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I una altra operació policial és la que es fa contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès, que s'ha saldat amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable en aquesta zona. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Paradès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en dues plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: Esports. Amb Roger Arnau, fins les 11 en punt de la nit. Bona nit.
3: Bona nit. El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. L'equip anglès ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 a poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, l'egipci ha fet l'1-2 al minut 61 pel Barça i ho ha fet després d'aprofitar el refús després d'un xut de Bardaggi. Finalment, però, l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja ha signat el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, que està previst que demà ja estigui a la disposició de Hansi Flick a l'Estaix d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va. Estem parlant de Marc-André Ter Stegen, que avui deixa l'Estaix per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. L'Espanyol, per la seva banda, també jugarà demà un amistós a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough. A les 4 de la tarda serà el segon amistós de l'Espanyol en el seu estatge a terres britàniques. Abans del partit, un dels capitans de l'equip, Edu Expósito, ha parlat de la seva situació personal.
22: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré. Si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
3: L'Espanyol, que tornarà demà mateix cap a casa, encara jugarà un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. I pel que fa als equips de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol de la victòria dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero. Demà serà el torn del Girona. Els de Quique Álvarez jugaran el 49è trofeu Costa Brava Montilivi, ni més ni menys que contra l'Arsenal de Mikel Arteta, el vigent campió de la Premier. Abans del partit ha parlat el davanter Christian Estuani. No podem sentir Estuani, el partit començarà, com diem, a les 8 del vespre. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres, 21 d'agost, a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. Per altra banda, des d'avui es disputen a París els europeus de natació. Aquest vespre s'ha disputat la final masculina de solo tècnic de natació artística. El català Denis González ha acabat quart. D'altra banda, aquesta tarda s'ha disputat la final femenina de duet tècnic, en què les catalanes Iris Tió i Lilu Lluís no han pogut pujar al podi. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 nadadores catalanes i catalans, també nadadors catalans a part de la seva seleccionadora Andrea Fuentes. Per cert, els europeus de natació tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició. La World Aquatics, la Federació Internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra els nedadors russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Precisament Benito ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
3: I dos apunts de bàsquet. Primer, a la penya, que ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. Ahir ja es va donar indicis d'aquesta renovació, però avui ha acabat de fer-se oficial que el base del Masnou continuarà una temporada més al Joventut de Badalona. N'ha parlat el tècnic dels Verd i Negres, Dani Miret, en una entrevista també al Tot Costa.
4: La figura, no?, del Ricky ja ho és molt de per si. Una llegenda en actiu, un jugador doncs, que realment transmet alguna cosa diferencial a la nostra gent i que es pot veure, no?, quan juguem com a locals i també quan juguem com a visitants, no?
3: Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor de joves jugadors. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. De fet, s'ha diferit l'any de contracte que li quedava a l'exjugador en els propers tres cursos. Per tant, Navarro continuarà al Barça, tot i que amb una nova posició. Serà mentor de jugadors joves i ambaixador de la secció.
7: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà també controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
2: Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat, ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
7: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
7: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
9: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci, fet que pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària

0: ho seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
1: 3Cat Info.
2: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
4: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote. Por lo cual, si hay gente circulando por la zona quemada, estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
3: Es recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
5: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
3: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
2: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
6: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
2: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: El temps.
2: Enric Agut.
7: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'aeroport de Barcelona ha viscut

0: Aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planas, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
5: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
6: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
7: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, i també som molt joves ara, i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot, i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
8: 3CAT Info.
6: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
6: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
10: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels dos anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilou Lewis no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
2: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls els fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
9: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
10: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
11: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
12: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
13: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
14: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
15: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
17: mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
18: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
17: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros al pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
19: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
17: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
20: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
0: El temps. Enric Agut.
21: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
22: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
23: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
24: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
1: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
2: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
3: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
2: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, els investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
5: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
25: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
5: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
25: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
5: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
6: Esports. Amb Roger Arnau.
7: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci Hamza Delkarim. Els blaugrana finalment han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
8: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
7: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
8: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
7: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
7: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
10: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
7: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la selecció, de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador dels Milà de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
6: Trescat Info.

0: Són les 12. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme.

0: El foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
1: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
0: Es recomanable a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
2: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uxó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
0: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
3: A Catalunya el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
3: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
5: El temps.
3: Enric Agut.
6: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una

0: xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix, els tipus d'interès, segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva, i van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Barà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda amb vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
5: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
6: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
7: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons i també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
8: 3CAT Info.
6: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
6: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
10: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la Penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
8: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
6: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus, matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
8: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
11: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té quatre fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
12: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
11: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
13: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
11: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
13: Yo quiero hablar mi madre.
11: ¿Y tu teléfono?
13: La playa.
11: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
14: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
15: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
16: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
15: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
17: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
18: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
19: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
20: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
1: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
21: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
22: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
23: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Cada venir millorar aquesta mobilitat complicada, de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima, i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
25: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
26: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
25: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
27: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
25: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
28: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
8: El temps.
0: Enric Agut.
29: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Trem els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
3: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
4: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
6: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
7: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
9: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
7: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
11: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
12: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
11: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
12: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
11: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
13: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci Hamza Delkarim. Els blaugrana finalment han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
14: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
13: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
14: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
13: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
15: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
13: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
16: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
13: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arreguinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
1: 3CAT Info.

0: És la una. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port. 3CAT Info. Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de màfia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que

0: veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
1: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uxó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern, i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
0: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
2: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
3: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica a mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
2: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
4: El temps.
2: Enric Agut.
5: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 euros més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut

0: català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euríbor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva, i van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
5: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
6: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
7: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
8: 3CAT Info.
6: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
6: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
10: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà 500.000 euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la Penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
8: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60ena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
6: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid. A Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
8: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
11: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
12: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
11: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
13: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
11: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
13: Yo quiero hablar con mi madre.
11: ¿Y tu teléfono?
13: La playa.
11: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
14: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
15: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
16: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
17: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
18: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
19: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
20: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
21: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
22: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
23: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
24: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
25: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Cada venir millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
2: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
3: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
2: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
4: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
2: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
5: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
8: El temps.
0: Enric Agut.
7: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel variable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
9: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
10: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
11: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
12: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la ronda litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
13: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
26: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
13: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en dues plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
15: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
16: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
15: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
16: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
15: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
17: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
18: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
17: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
18: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
17: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
20: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu
1: costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
17: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
20: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
17: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
19: 3CAT Info.

0: Són les dues. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzar l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps,